Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i Girona. Un nucli especialment intens ha afectat la zona del Pallars. Ara ja ha perdut força, però continua plovent en aquella zona i també a la Vall d'Aran. I ja es comença a contemplar un primer front de pluges que afecta o que s'ha situat a la part central del litoral català. Són el preàmbul del canvi de temps que s'ha anunciat i que es farà evident al llarg d'aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Per això el govern ha suspès tota l'activitat educativa i també tota l'activitat sanitària no urgent. També demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions del Catalunya Nit.
2: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
3: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que

0: nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els retira la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta als $100.
0: A 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Club Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de l'espai cultural Nervi, ara presentat per Clara Molins. El dramaturg català Joan Llago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
1: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Llago, cofundador de la companyia La Calòrica, explica que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
2: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: Esports, el Barça arranca avui la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció i Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta competició.
1: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb dos errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
0: I acabem dient que s'han jugat també aquest dimecres en aquesta competició, la Champions, aquests partits. I amb aquests resultats, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
3: Fins aquí les notícies.
4: A veure, ja us aviso una cosa. Avui vinc molt despert. Perquè no sé si he perdut 5 anys de vida o m'he despertat de cop perquè he estat a punt d'atropellar un porc senglar.
5: A on te l'has trobat?
4: Al litoral de la, al lateral de la ronda litoral. M'ha vingut de 20 centímetres. M'he despertat.
5: Pobre porc.
4: No, escolta'm, no, pobre cotxe, pobre cotxe.
6: I el senglar...
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners, que avui comencem amb extra de comentari de Maiol Roger als matiners d'aquest dimecres 9 de setembre. Si us acabo de despertar, de tenir en compte que avui, ja ho sabeu, ens espera un dia amb un canvi de temps contundent. Durant la matinada han caigut alguns primers ruixats localment intensos. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems i descens molt marcat de la temperatura. També suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball o ajornar l'activitat sanitària no urgent, així com restringir també la mobilitat que no sigui essencial. Al llarg d'aquesta hora, si hi ha alguna novetat important, com sempre, connectats a la ràdio pública i nacional, que us anirem explicant tot el que passa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cunit, al Baix Penedès. El sol sortirà a les 7:28 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 45 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Molt
0: bon dimecres.
1: Molt bon dia, matiners. Avui obrim el dia amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Ens l'ha deixat Penélope Cruz al Festival de Cinema de Venècia, on ha dit: tinc la impressió de que els que manen el món els manca el gen de l'empatia.
0: Contundent també, Penélope Cruz. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, avui suposo que pendents d'aquestes pluges i d'aquest canvi de temps, entre moltes altres coses.
2: Ah, exacte.

0: Però ja saps que quan plou, i si plou com ens avisen que ha de ploure amb aquestes alertes, estarem des de primera hora i ja des dels matiners explicant-vos què està passant. De moment ja ho deies, pluges moderades, però s'espera que el patac caigui fora en les properes hores. Farem això i farem moltes més coses. Mira, te'n dic una, Carlos Sobera, a la secció de tele a les 11.
1: Però per favor, divertit. Sempre dona joc, Carlos Sobera.
0: Ui tant.
1: Després ja m'ho amplies una miqueta millor.
0: Després t'ho explico.
1: Bé, aquest dimecres, us ho estem dient des de primera hora, des que hem començat, també al llarg de la matinada, estarà marcat per un canvi de temps, amb una clara davallada de les temperatures, i això vol dir, estava pensant que, entre altres coses, les fantàstiques cales del país, aquestes que visitem a l'estiu, respiraran una mica més tranquil·les després de rebre milers de visitants durant tot l'estiu. Imagineu-vos, per exemple, una cala buida, la que més us agradi, i poseu-hi música. Per exemple, una habanera moderna.
2: Deixo anar aquesta cançó

0: de les mans.
1: La memòria de les mans, una cançó bonica perquè sí, forma part del disc de Benny Ales de Charango. I amb aquesta delícia us acompanyarem fent el primer cafè del dia i vés a saber si amb una mica de sort l'esteu fent en una cala deserta.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
1: De habitant de Sant Joan de les Abadesses a habitant de Sant Joan de les Abadesses. Acabem d'escoltar l'Oller Miquel.
3: Exacte.
1: Doncs tot queda a casa, però això sí, que ha passat el món mentre dormíem.
3: Doncs mira, Aitana.
1: Oh!
3: Ha sortit en defensa del català.
1: Pensava que deies Aitana, ha anat a Sant Joan de les Abadesses.
3: No, ja ens agradaria. Escolta'm. Ha sortit en defensa del català en el seu últim concert que feia al Sant Jordi.
1: Sí.
3: No hauria de sorprendre ningú, entre altres coses, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però és que no és gens habitual sentir-la parlar en català, i ella avui ha aprofitat el seu últim concert al Palau, n'ha fet quatre, per explicar això.
4: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo, que he crescut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català, i m'agrada dir...
3: M'agradaria poder practicar més, eh? Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua i ha explicat que aquests dies ha demanat a les seves amigues que li parlin en català per practicar, tot i que ha admès que no li parlen mai en català. Ella fa temps que no viu a Catalunya, en tot cas, eh? Però sobretot ha reivindicat la importància de mantenir-lo. Un missatge molt important en un tipus de concert
1: i
3: com
1: tant,
3: el seu,
1: i
3: eh?
1: Tant.
3: Ho ha dit així.
4: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
1: Aprovadíssima.
3: I també ha animat a consumir cultura en català, encara que no es parli a casa, i ha posat com a exemple que diu que ell és una gran admiradora de la sèrie Crims. La gent l'ha aplaudit molt, eh?
1: Ah, veus?
3: Ha dit això, eh? Les paraules d'Aitana han acabat provocant aplaudiments titulars a la Sant Jordi i molts missatges de suport a les xarxes.
1: Importantíssim els missatges de les estrelles de la música i més quan moltes vegades patim per mantenir la nostra llengua.
3: Sí, això t'he portat.
1: Doncs escolta'm, quina meravella. Ja m'ha passat això del port senglar.
3: Va. Veus?
1: Gràcies, Àlex. D'aquí uns moments també escoltarem un jugador del Barça B en relació també al que ens està comentant o el que ens acaba d'explicar ara l'Àlex Bosch. Avui, per això, el món és un lloc una mica millor per l'existència de col·lectius com l'Aifari. Andreu Merino.
5: És una entitat sense ànim de lucre que busca la inclusió i normalització social de les persones sordes. El 18 de setembre organitza una taula rodona al centre LGTBI de Barcelona per abordar la invisibilitat de les persones sordes homosexuals. Volen crear un espai de diàleg per compartir experiències, vivències i reflexions sobre què significa viure i conviure amb aquestes dues identitats. A més, aprofitaran l'espai per presentar el glossari LGTBI en llengua de signes catalana. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
1: Les 5 i 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest, això sí, s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del pintor empordanès. Marta.
6: Sí, ja sabem que Dalí sempre va tenir una estreta relació amb el cinema, no només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres, sinó també per les col·laboracions que va fer-hi amb Luis Buñuel o, per exemple, les incursions a Hollywood de l'ama de Walt Disney o Alfred Hitchcock. Dalí era un geni, un artista o, com ell s'autodefinia, una real catàstrofe.
7: Encuentro que soy una real catàstrofe.
6: En aquesta nova edició, que començarà a l'octubre, s'hi projectarà, per exemple, el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí.
7: I Catalunya tindria la hegemonia no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero.
1: Àlex Bosch ens comentava el missatge importantíssim i potent d'Aitana defensant el català, i ara toca parlar d'un jugador del Barça B que precisament manté el català fins al final. Pot ser-ra.
8: És Ignasi Kerr, ha revolucionat les xarxes i no només perquè marqués 4 gols aquest cap de setmana amb el filial barcelonista. Aquest jove jugador de Gurb va sorprendre la zona mixta quan un periodista li va preguntar per la seva actuació.
9: Hola Ignasi, Héctor Camps de Punto Deportivo. Hoy me imagino debut inmejorable. ¿Cuáles son tus expectativas individuales para esta temporada, tu primera en el Barça?
10: Bueno, vinc de la tercera, de la categoria de sota,
0: l'any passat va ser un any super top a nivell de números.
8: El reporter treballa per Punto Deportivo, un mitjà digital que ha volgut deixar clar que no està en contra que Ignasi Kerr respongués en català i argumenta que utilitzen el castellà per arribar a tots els aficionats culers que no entenen la nostra llengua.
1: Un quart de cinc del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Ha nascut un nou buscador públic de pisos de lloguer assequible amb un centenar d'opcions a Catalunya. Lara.
6: El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de pisos de lloguer. Es diu Casa 47 i arrencarà amb una oferta de 800 habitatges que s'ampliarà pròximament amb 1.500 més repartits per tot l'Estat. Els habitatges que s'hi anunciaran oferiran contractes amb una durada inicial de 14 anys, prorrogable fins a 75 i un preu que no supera en principi el 30% de la renda mitjana del territori on es trobin. De moment a Catalunya n'hi haurà 93 de disponibles.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Red, set, go, man, go.
1: I gotta get it, I love so. Tal dia com avui, Elvis Presley actuava a The Ed Sullivan Show.
6: Era la primera vegada que ho feia. De fet, només tenia 21 anys. Allà va cantar temes com aquest que sentim, Ready Teddy. Van veure-ho, aquella actuació, 60 milions d'espectadors. Això és un 82,6% dels espectadors de televisió. En aquell moment, sí. Una actuació que va aconseguir les millors audiències del programa en 2 anys i que es va convertir, atenció, en la transmissió televisiva més vista de la dècada del 1950. Una actuació, per cert, que es va fer als estudis de televisió CBS de Los Angeles.

0: d'Elvis Presley a passant ja dos minuts d'un quart de sis del matí i seguim, que tenim més coses. Mireu, Matines, ara és un bon moment de repassar alguns vídeos de TikTok que ens han cridat l'atenció.
1: Al compte de TikTok d'Eva hem trobat la història del Julián, un noi adorable que explica la seva gran passió, treballar al mercat.
2: Hola, em dic Julián i treballo en el mercat.
3: Com va ser quan vas començar a explicar a les xarxes que feies mercat?
2: Quan me començaven a preguntar de què treballava, em feia vergonya explicar que treballava al mercat, però perquè des de petit se'n reien de mi. Deia la professora, de què treballen els vostres pares? I cada un sortia a la pissarra i deia, el meu és policia, el meu és metge. I clar, jo deia, el meu pare treballa en el mercat, i se'n reien. Des que jo treballo en aquesta feina, pues m'estic superorgullós.
3: Què és el millor de treballar en un mercat?
2: Les clientes m'adoren. Sempre els dic, mi reina, reina, i se'n van ben contentes.
3: Hi ha el tòpic de que les persones joves no volen continuar els negocis familiars. En el teu cas?
2: En el meu cas sí que vull seguir continuant el negoci familiar. Sempre diuen que tens que trobar una feina que t'agradi, no? Pues a mi m'agrada la meva feina. Sí, estic content. Jo dormo tranquil. Els meus pares, saps quina broma em fan sempre? Perquè el meu pare es diu Julián, però és que el meu avi també. Doncs el meu pare sempre m'ha dit que m'ha ficat Julián perquè així no tinc que canviar el nom de les bosses.
0: Julián, meravellós, per favor. A més, un bon missatge que és igual del que treballis sempre i quan t'agradi i el que diu el Julián, que dormis tranquil, que em sembla un missatge boníssim. I del Julián, el compte de TikTok d'Uri Jiménez.
1: És un usuari que impulsa el català amb històries com aquesta.
4: Sabies que l'expressió tocar el dos no té res a veure amb el número? Antigament, la gent, quan viatjava amb els carruatges tirats per cavalls, per arrencar-los, tocaven el dors, que és l'esquena del cavall. Per tant, abans quan deien toquem el dors, volia dir marxar. Amb el temps, dors acaba transformant-se en dos. I així ens ha quedat aquesta expressió. Així que la pròxima vegada que diguis toquem el dos, en realitat recorda que estaràs dient toquem l'esquena del cavall i marxem. Si vols aprendre més coses ben parides del català, segueix-me.
0: Interessant, Uri Jiménez, amb les històries que explica a través del seu compte de TikTok, com aquesta, que jo no en tenia ni idea, i es veu que no és tocar el dos, sinó tocar el dors per marxar.
1: Sí.
0: I una mica de cultura general mai va malament.
1: I això és el que fa a través del seu compte de TikTok, Univers Tomeu, on parla d'històries, cultura i curiositats de Catalunya, com aquesta dels panots de Barcelona.
5: Sabies que el panot que trepitges cada dia té una història curiosa? Quan plovia, els carrers de l'Eixample es convertien en autèntics fangars. Per això Barcelona era coneguda com a Can Fanga. I poc després, els carrers es van començar a pavimentar amb panots, fins a arribar el famós panot de flor que encara trepitges avui. I tu, ho sabies? Llegeix els comentaris.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí en emissió conjunta, com cada matí per ICAT també i per Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners i avui comencem parlant de la germana de Dolly Parton, que ha demanat que deixin d'enviar-los vídeos, enviar, que això és horrorós, evidentment, de la seva germana després de la seva mort.
1: En una publicació a Instagram ha demanat textualment que es deixi de publicar merda falsa feta amb IA.
0: A veure, torno a dir, Marta, que m'encanta com ho dius.
1: Merda falsa feta amb IA. IA. IA. I ha dit que tot ésser humà experimenta dolor en la pèrdua i que la seva família, evidentment, no és diferent. I ha afegit que espera que la vida de la seva germana serveixi com a exemple de tolerància.
0: Se t'ha mort un familiar, en aquest cas Dolly Parton, i no paren d'enviar-te imatges d'ella viva, feta mia.
1: És que la gent, no sé quina gràcia li fa això. No, s'ha de ser cutre, eh?
0: Sí.
1: És cutre, és cutre. Sí. La paraula és cutre.
0: I a més, amb mira curta per entendre'ns,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és que se li ha mort, home. També ha parlat, per cert, Pamela Anderson, que precisament ha comentat el moment en què li van diagnosticar hepatitis C.
1: Ho ha fet al Festival de Cinema de Venècia. Anderson ha dit que li va canviar la vida perquè inicialment, als anys 90, quan li van detectar, va ser una sentència de mort.
6: Quan em van diagnosticar hepatitis C, no hi havia cura. Era una sentència de mort. Això és el que em va dir el meu metge, que probablement em quedaven uns 10 anys de vida. Tenia por, però no era por de la mort, sinó por del que els pogués passar als meus fills petits. Em va canviar la vida per complet.
0: Important també les paraules de Pamela Anderson. 9 minuts per arribar ja a 6:15 del matí. Us anem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, pendents també aquesta primera hora del matí, de com evolucioni aquest canvi de temps i també de les pluges intenses que s'esperen, sobretot recordem-ho, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, ja ho diré bé, el Garraf i el Penedès. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio? Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un ampli seguiment de la vaga dels docents arreu del país, tot i que alguns centres van rebre els infants amb la il·lusió del primer dia. Ens ho explicava Magda Martí, de l'Escola Cervantes de Barcelona.
8: Et va decidir no fer vaga doncs perquè el primer dia d'escola és un dia molt màgic, és un dia fantàstic pels nens, és un dia que l'esperen i ens va semblar que trencar aquesta màgia no s'ho mereixien.
7: L'endemà de l'entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa, ens va visitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, molt crític amb la gestió educativa del govern.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I el que no pot ser és que la incompetència sigui premiada. És a dir, quan hi ha un episodi com el de PISA que realment et fa sentir vergonyeta de dir, home, com ens pot haver passat per això? Quan el govern intenta amagar primer la informació, després va apareixent tot, quan el govern al dematí, i ho sentia per aquesta emissora, només va amb anuncis d'aquells de, no, ara posarem 1.000 mestres més i no sé què, a les 8 del dematí, a les 2 fot el departament potes en l'aire perquè cessen el secretari general, diu que aniran a per dos funcionaris, etc. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
7: I a la tarda, Francesc Garriga va parlar de l'univers dels figurants en el món del cinema. Va convidar David Torres, que apareixia en una sèrie mítica de TV3.
10: Plats bruts, 25 anys. Vas debutar de figurant fa 25 anys.
11: Era una escena que estava en el bar.
10: Si tu eres client del bar.
11: Sí, estàvem una noia i estàvem darrere del Joel Joan i del...
10: Del Jordi Sánchez.
11: Jordi Sánchez.
10: Els espectadors us reconeixerien? O passeu sempre en planos que és molt difícil veure? Ah, mira, sí, és el David. Us ho diuen? Ai, t'he vist passant per allà!
11: Alguna vegada sí, i sobretot amb la sèrie aquesta de TV3.
10: O com si fos ahir, sí.
11: A vegades et diuen, escolta, tu no sorties a la sèrie aquesta. M'ha semblat veure't... Dic, sí, sí.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE continua amb la seva croada contra el govern espanyol per la situació de Ceuta i es va esplaiar parlant de les parts íntimes.
12: Sigue negando la responsabilidad de Marruecos en la avalancha, ¿eh? Y lo niegan porque aceptarlo les obligaría a actuar en consecuencia y no se atreven porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes que configuran el abrigo de lo que ustedes saben que se cuece en esa zona.
13: Els matiners.
0: És que ara dic que estem parlant de l'escrot i sona aquesta cançó. Imagineu-vos un escrot amb aquesta sintonia.
1: Ai.
0: Carlos Herrera ha tornat, que ha descansat molt aquestes vacances, eh?
1: Massa, potser.
0: Ha descansat molt, eh? Mare de Déu. Tot per no dir ous, no?
1: Sí.
0: Que no sé
1: el abrigo,
0: que no sé què sona pitjor. El que sona molt bé és la nostra gent d'astrocat.cat, perquè cada dia ens expliquen quin dia ens espera enèrgicament parlant. Per tant, connectem amb els astres i saludem a la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 9 de setembre, la Lluna passarà de Lleó a Verge i començarà a preparar el terreny per la Lluna nova de divendres. Després d'uns dies de foc i expressivitat, toca baixar el volum, posar ordre i observar què podem millorar. Però compta amb voler fer-ho tot perfecte. El consell? Triar un sol hàbit, una tasca pendent o un petit desordre i posa-t'hi. En Verge, els grans canvis comencen, sempre per un detall ben cuidat. Que passeu molt bon dia!
0: Lluna nova, jo a punt d'atropellar Port Sanglars, és que ara ho entenc tot. Com
1: a mi em va passar també a la mateixa, al mateix punt de la ronda, és que la temporada passada.
0: Que...
1: No, i et fots un bon susto,
0: home,
1: eh?
0: Et juro que he envellit 5 anys.
1: Sí, després de ser trobat...
0: fort. I ell...
1: Era petitet o gran?
0: No, era normalet, però allò el seu rotllo, eh? Jo no m'ha mirat i m'ha dit, ai, gràcies per cedir-me el pas.
1: Jo l'altre dia, la mà així, saps? Sortint de casa em vaig trobar 6 de Port Sanglars.
0: A casa?
1: Sí. Allà hi ha la rotonda.
0: Ah, doncs també haurem d'anar en compte. Mentrestant, petonet des d'aquí tots els ports senglars que, escolten,
1: que ens
0: estan escoltant. Clara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Avui hi ha alguns noms coneguts que fan anys. El presentador de televisió Jesús Vázquez, que sembla que hagi fet un pacte amb el diable, sempre està igual, en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, segur que, com predica en una de les seves cançons, avui serà un Beautiful Day, celebra el 51. Un actor que agrada a tothom, Hugh Grant, també va néixer un 9 de setembre, però de l'any 1960. Si fem càlculs, en surt que avui en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa, avui li tocarà bufar 68 espelmes. Quina alegria poder-vos dir per molts anys.
0: I cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Alerta al d'avui.
15: Bon dia, matiners.
16: José Corbacho, actor, humorista i director. Sempre preparat per fer riure.
15: A mi una cançó que sempre em fa començar la jornada amb energia, content, feliç, alegre, rialler. Per què? Doncs perquè és una cançó amb una lletra molt bonica i d'una persona que forma part de la banda sonora de la meva vida i suposo que de la banda sonora de la vida d'alguns de vosaltres. Del mestre Joan Manel Serrat, recordeu que avui pot ser un gran dia.
13: Els més matiners.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.
1: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 9 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pendents, us estem dient des de primera hora de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les temperatures, però també tempestes que, atenció, poden ser torrencials.
2: Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts, al Pirineu i en punts a les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. En aquestes comarques, el risc per inundacions serà de 5/6. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures que s'han decretat en aquestes comarques.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat i fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a aquestes comarques amb més risc. S'esperen ruixats que poden deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés.
2: Sí, serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol té ara un nou front obert.
2: Ha demanat disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i, segons el ministre Fernando Grande Marlaska, no es va fer, diu, amb cap intenció de censurar ni limitar la feina dels periodistes.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ninguna otro objetivo o finalidad.
1: Brussel·les presenta avui la llei que vol posar fre als pisos turístics i a la compra de segones residències.
2: La Comissió Europea proposa donar cobertura als ajuntaments perquè puguin posar límits a aquests habitatges en les zones amb més pressió immobiliària, sempre que ho justifiquin amb dades. La mesura forma part de la nova llei europea d'habitatge assequible. L'Ajuntament de Barcelona ho veu com un aval a les seves polítiques. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz.
2: L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrullers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli i el barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia.
2: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials.
6: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Per això demanen que es depurin responsabilitats.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Ja sabeu que avui és un dia meteorològicament complicat. Ens esperen alguns temporals importants. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: De moment hi ha prevista aquesta pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. Recordem també que el govern ha demanat a les empreses que la mesura del possible també aquestes comarques optin pel teletreball, també ajornar algunes activitats sanitàries no urgents i restringir la mobilitat, aquella que no sigui essencial. Quina situació tenim ara mateix, Eloi?
7: Doncs mira, de moment tot va sota previst. És a dir, les precipitacions estan començant a aparèixer en punts del litoral, especialment entre Barcelona i Tarragona. Les precipitacions més fortes les tenim en aquests moments entre el Baix Llobregat i la zona del Garraf, tot i que a poc aniran guanyant extensió pel litoral. Per litoral, ràpidament s'estendran també la Catalunya central, durant el matí el Pirineu Oriental, comarques de Girona, a més d'alguns xàfecs que també que cauen en altres sectors del Pirineu. Per tant, de moment, tot el que estava previst comença a passar i esperem doncs, que vagi evolucionant d'aquesta manera.
1: Molt bé, doncs d'aquí uns moments ens actualitzem també per aquelles persones que ara mateix estan a punt de sortir de casa. Fins ara, Eloi.
7: Fins ara, adéu-siau.
1: Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui amb l'informe PISA en totes i cadascuna de les portades.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa.
2: Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa a La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La Razón, que es certifica el daltabaix educatiu espanyol. També en portada, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola.
8: Altres temes de portada, Ceuta. La fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC. Això mentre la crisi humanitària s'agreuja a Ceuta, titula La Vanguardia.
2: Acabem amb El Mundo, on hi veiem que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. Escriuen nets entre cometes perquè es refereixen als nacionalitzats per la llei de nets.
1: Avui unanimitat als editorials dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
2: La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i recorda que són els pitjors resultats d'Espanya en un marc de retrocés global.
8: El diari del grup Godó assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
2: El diari Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional.
8: I demana que l'educació deixi de ser una arma política.
2: El periódico qüestiona que els paràmetres d'avaluació dels sistemes educatius a través de PISA hagin de ser els mateixos que quan les proves es van posar en marxa ara fa 26 anys.
8: El diari reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu.
2: El País assenyala que el declivi educatiu és global, no només d'Espanya, i que es posa en joc el futur de les nostres societats.
8: El diari de PRISA creu que el daltabaix hauria de provocar una sacsejada per evitar que continuï el deteriorament i poder capgirar la situació.
2: Per al Mundo, l'informe PISA certifica un fracàs educatiu que Espanya ja no pot dissimular rere les coartades, diu, de la pandèmia.
8: I afegeix que es tracta també d'un fracàs polític i que el govern espanyol ha de deixar de defensar la LOMLE, la llei educativa, i corregir una política que, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes.
1: Sílvia Solanàs, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Què es farà esperar?
10: Doncs mira, l'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari, no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten ja per no donar dates per al concert inaugural fins que estigui operatiu, per no haver d'anar ajornant la data. Ho recull el Regió 7.
1: Fins on hem arribat?
10: Doncs fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre.
1: No ho puc creure.
10: Com a humanitat?
1: Mare, anem cada dia millor. Déu meu, sí. Que s'acabi el 2006.
10: Ho llegim al diari.es, que afegeix que els experts en clima adverteixen que aquesta gamificació dels efectes del canvi climàtic suposen una deshumanització dels seus efectes i, a més, allunya la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, atenció, han crescut un 500% aquest any.
1: Ai, sí, sí.
10: Però te compenso. Va,
1: recta final per saber quin és el millor home esmorzar de Forquilla.
10: Dos restaurants de Barcelona es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, d'aquesta que es diu Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els finalistes de Lleida, Girona i Tarragona, la final que es farà el 27 de setembre, que ja l'hem marcat en vermell.
1: I tant!
10: L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb botifarra de Perol, mongetes del Ganxet i principio bruta.
1: Me la fotia ara, ja t'ho dic ara. I si sou més de pizza?
10: Doncs els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana. Oh. Més de la meitat són, això sí, pizzas de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periódico a partir de les dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
1: Mira que és fàcil fer una pizza, eh?
10: I una truita.
1: I una truita, per favor. Home, gastem 20 minuts de la nostra vida en cuidar-nos una miqueta. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Va, que arribem a 6:45 del matí amb només 5 minuts. És que el temps en aquest programa passa volant. Escolta'm, és un programa de 5 a 6, pim-pim-pim, picadet. Comencem, o millor dit, continuem repassant ara alguns apunts culturals. Marta.
9: Sí, mireu, parlem de Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, que ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Ho ha fet per l'obra La Brama del Cèrvol, una obra que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat.
11: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
9: Això és el que deia Joan Llago en declaracions a aquesta casa just després de conèixer aquest premi. I seguim parlant de premis.
1: Exactament, més premis.
9: Perquè el govern entrega la medalla d'or de la Generalitat al nostre estimadíssim Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari. Agraïen amb aquestes paraules el reconeixement.
12: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
13: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
1: Doncs clar que sí, moltíssimes felicitats a tots dos i parlem ara d'Aitana.
14: Es que si esto es drama que me lleve empresa, que es natural que bajo la mesa.
9: Ahir va fer l'últim dels 4 concerts al Palau Sant Jordi i ens ho recordava l'Àlex Bosch quan començàvem el programa dels matiners, però t'he posat el trosset sencer perquè el sentis
1: molt
9: perquè
1: bé.
9: Realment val molt la pena.
15: Faig moltes castellanades, jo ho sé, però quan estic portant a vegades... Quan he crescut aquí, a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, perdona, català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, no sé si parlen gens, però la comunitat en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
9: Defensa ferma del català, no és habitual. Recordem que ella és castellano parlant i que aquests dies doncs, el que ha fet mentre ha estat aquí a Barcelona ha estat demanant a les seves amigues que li parlessin en català per poder-lo practicar. I acabem amb una altra reina, en aquest cas Shakira.

0: Vinga, va.
1: Queda poquíssim per la residència que farà a Madrid i ara ja hem sabut doncs, quins artistes l'acompanyaran amb aquesta residència i hi haurà noms com Amaya, Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Nati Peluso. Sí.

0: Dos minuts, tres quarts de sis. Hem d'anar una miqueta rapideta avui, que el temps ens està atropellant. Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Avui l'Ara Garcia, puntual com un clau. Hola. Sembla que per fi l'hem reeducat perquè vingui a treballar com li toca.
1: Reformada.
0: Reformada i atenta. Maria, t'escoltem.
1: Avui és una dada facileta, crec, eh?
0: Sí, clar,
1: aviam,
0: com cada dia.
1: Informa PISA, que n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ja sabeu que el retrocés ha estat generalitzat en aquest últim informe del 2025. Per això avui us pregunto...
0: A veure...
1: Quants països participen en l'informe PISA?
2: No ho sé,
0: em sento tonto a vegades. Els oients també podeu participar, perquè si també us sentiu una miqueta igual que nosaltres, que de cop us explota el cap, així fem comunitat.
2: Sí, fem companyia.
0: Quants països? Jo diria... No sé, és que ara quedaré fatal.
2: Clara, estàs fent trap, eh?
0: Clara, estàs mirant?
2: No.
1: Té aquí l'ordinador.
0: Jo dic 40. No, és que no són tants. Diria 35.
2: 35 m'agrada, la veritat és que m'agrada el número.
0: Jo dic 35, no en tinc ni idea, però mira, dic
2: alguna cosa. Pensava que eren més.
0: Vinga, hem d'avançar.
2: 50.
0: 50, diu la Lara.
1: Diana, 50.
0: Ai, la Marta.
2: 80.
0: Opa, t'has passat, Lara.
2: No sé.
0: I qui s'emporta avui la dada, Maria, és...
1: Lara Garcia! No s'ha passat, s'ha quedat curta. 91 països hi participen.
0: Mira, és que la Lara, a veure un moment, és que aquest cop de sort que estàs tenint en aquesta secció...
2: M'estranya molt, Lara. L'any passat no n'encertava ni una, eh?
1: Per això, guapa.
0: Jo no sé què t'està passant.
2: La Maria i jo estem molt més connectades.
1: Sí, no sé per què.
2: Sí,
0: doncs vinga, una altra
1: punteta
0: que s'apunta la Lara. Moltes gràcies, Maria.
1: Vinga, fins ara.
0: Jordi Daroca va ser cap d'informatius d'aquesta casa i també director de Catalunya Ràdio. I alerta, perquè va participar en el disseny del projecte radiofònic de Catalunya Ràdio en els seus inicis. Escolteu com ho explicava a Dies de Ràdio d'aquesta casa.
3: Quan jo arribo a director, jo amb el Cunit m'he passat moltes hores parlant. Hi havia moltes coincidències, moltes. Una d'elles, que la graella que tenia la casa no era suficient o no servia per fer créixer la presència de l'emissora entre la societat del país.
4: Per competir, vaja.
3: Per competir. I aleshores fem una cosa que pot semblar molt fàcil, però que no veure gens, que és veure quins són els mòduls en què es mouen la resta d'emissores, les que van bé, i fer un plantejament bastant similar, però intentant que professionalment rendim molt més que ells, el qual es podia fer, i així va ser. I per sobre de tot, creure que podríem sortir endavant si conjuntàvem tota l'emissora.
0: 15 minuts, mira, ara 14 minuts i comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Explica'm coses.
5: Doncs mira, molt pendents d'aquest temporal. Ens deia ara l'Eloi, et deia que tot anava segons el previst. Per tant, el pitjor està per arribar. Parlarem amb Protecció Civil ja a les 6 del matí per saber com s'està preparant aquest matí. També parlarem amb famílies que no podran portar avui els nens a l'escola per aquesta recomanació de meteorològica. I estarem pendents d'allà on caigui la pluja, si és que en algun lloc hi ha desperfectes, que esperem que no n'hi hagi. També parlarem de la tardor climàtica que ens ve, perquè és un dels temes, no? Si aquests temporals seran cada cop més freqüents i cada cop més violents. Ho parlarem amb el catedràtic d'Ecologia de Narcís Prat. Anirem al País Valencià, on comença el curs amb la polèmica pel currículum que no inclou el de batxillerat ni autors catalans ni autors balears perquè no escriuen en valencià. Ah. I hi ha hagut professors que s'han rebel·lat contra això. Igualment els explicaran. I després també a la secció de televisió i sèries parlarem amb Carlos Sobera.
0: Que una bona aquest, conversa amb aquest, Carlos Tavera.
5: Aquest nou format, que si jo li dic passapalabra no serà exacte, no. Però que perquè ens entenguem és això. Bàsicament, ja ha estrenat aquest nou format. I tot això i moltes coses més arribarem a les 12.
0: Doncs clar que sí, avui dimecres, amb una mica de regust a dijous, almenys aquí als matiners, que el divendres nosaltres no fem programa. 9-3-2-0-7-4-7-4, a partir de la mateixa, els matiners més desperts ja ens podeu trucar.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
8: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
9: Petonets?
7: No. Ah, vale. És dels millors moments que s'ha tingut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
10: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
10: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
6: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: regió. Vent 9-7, ruixats, és el que s'espera avui. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
1: Bon dia, de tot, de tot.
0: Sí, perquè recordem
1: ruixats,
0: que
1: vent,
0: sí, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, també conjuntament amb els representants del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil recomanaven, entre d'altres, a les empreses de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, a la mesura del possible, que optin pel teletreball. Per tant, aquestes comarques, ara mateix, són les que es veuran més afectades inicialment, Eloi, per aquest temporal, eh?
1: Sí, sí, el que passa que també tenim avisos taronges, per tant un nivell molt respectable, a molts altres llocs de Catalunya, és a dir, tot el que seria comarques de Tarragona, sí, comarques de Barcelona, comarques de Girona, és a dir, Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i de Girona, són les que es veuran afectades, més afectades per aquest temporal. És veritat que els avisos vermells els tenim concentrats en aquestes zones que deies entre el litoral i prelitoral de Barcelona, entre Barcelona i Tarragona, però la resta també hi haurà pluges, xàfecs forts i fins i tot aquestes ventades que comentaves, ventades que poden afectar l'Empordà, l'extrem sud de Catalunya. Aquí, per tant, les pluges arribaran en comptagotes i a la resta serà on tindrem els llocs que quedin arrasats del vent, serà on tindrem els xàfecs més forts. De fet, avui tenim aquests avisos de pluja de 90 litres en 3 hores, pluges de 40 litres en 30 minuts, ventades de més de 100 km per hora i, a més d'estat de la mar. Així que tenim una mica de tot i, a més, en previsió que la temperatura avui baixi, no tot arreu, perquè, per exemple, a les comarques de Lleida, el Pla Lleida encara poden arribar als 30, també les Terres de l'Ebre podrien arribar als 30, però hi haurà molts llocs del nord-est, de l'interior de Girona, del nord de Barcelona, que avui no passaran dels 20. Per tant, la baixada serà brusca respecte a la d'ahir. En alguns llocs poden baixar 15 graus.
0: Estarem molt pendents també a partir de les 6 del matí d'aquests temporals també i d'aquest canvi de temps. Cordomí, moltes gràcies. Que tinguis un bon dimecres.
1: Perfecte. Fins ara. Adéu-siau.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
0: El que tenim claríssim aquesta temporada és que l'Eloi Cordomí és un matiner més. Parlem amb ell cada dia perquè ens expliqui quin temps ens espera. I ara és moment també de rebre les trucades dels oients, de tots vosaltres, els que ens escolteu cada dia de 5 a 6 del matí i ens truqueu al 93-201-7474. Deixeu-me que aquest matí parli amb en Roger. Roger, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Roger? Com va tot?
3: Bé, molt bé, mira, acabat de llevar.
0: Molt bé, a quina hora ens despertem, més o menys? A quina hora ens despertem?
3: Jo a quarts de cinc, aquesta època.
0: A quarts de cinc, i he sentit, mentre jo trepitjava per sobre, alguna cosa de verema, no, Roger?
3: Exacte.
0: Explica'm a què et dediques.
3: Jo soc somiller, he estat 25 anys treballant de somiller, al celler de Can Roca, a l'Hotel Home, en el seu moment quan existia el restaurant Mo.
0: Déu-n'hi-do.
3: Vaig tenir el restaurant de Plaça del Bisset a Girona, on
0: sí, home.
3: Venia habitualment.
0: I tant.
3: A tu no t'hi vist mai.
0: Algun cop, un parell de cops hi he anat, vale. Un parell de cops.
3: Vale. I ara doncs, vaig deixar-ho fa dos anys i em dedico a fer vi. Tinc les meves vinyes, i algunes vinyes llogades i estem en plena verema.
0: Roger, i a què és degut aquest canvi radical de vida?
3: Bueno, és degut a que sempre ho havia volgut ser. Sempre jo dic que a partir dels 50 volia estar fent vi, amb restaurant o sense, però la pandèmia ho va accelerar tot i vaig fer un cop de cap a l'any el juny del 24 i em vaig decidir, perquè ja tenia el projecte a començar, ja tenia vi al mercat i vaig voler fer un canvi d'aires.
0: És a dir, que pràcticament portem dos anys amb aquest nou projecte, eh?
3: Exacte.
0: I com ho portes? Com et sents, Roger? Va bé?
3: Va bé. Jo estic molt content, molt i molt content amb aquest canvi de vida. És molt il·lusionant. És una altra perspectiva de la vida. I a part de tot, doncs, a mi el món del vi, que és el part que m'apassiona, m'acompleta molt a nivell vital, no? Doncs el meu gran amor pel vi, doncs veure des de l'altre cantó, no? I veure l'Inviroveritas, estar amb les mans brutes i tocant la terra. Mira, em sembla molt, molt interessant per tancar el cercle, no?
0: I tant, home! Escolta'm, diguem que com a final de trajecte a nivell professional, no?, de carrera professional, no està gens malament.
3: Exacte.
0: Tot i que no sé, Roger, si és molt dura aquesta època, sobretot de verema, pels que us dediqueu al món del vi.
3: Sí, és dura, és molt dura. La veritat és que sí, ara ja estem quasi al final, o estem al final, em queda aquesta setmana i prou, i ja anem carregats de son, de cansanci...
0: clar, a quina hora? Perquè m'has dit que et lleves a quarts de cinc, a quarts de sis?
3: Quarts de cinc, a les quatre i mitja.
0: Ah, exactament. I fins a quina hora hi som?
3: Clar, a veure, nosaltres fins a les 12, al màxim la 1.
0: Del migdia, clar.
3: Els collidors se'n van, cadascú a casa seu, i després em quedo jo al celler, i s'ha de fer el vi, s'ha d'encubar tot això.
0: I escolta'm, Roger...
3: Hi ha tota l'elaboració, i fins a les 8 del vespre, fem moltes hores al dia.
0: Clar, no m'estranya, però pels oients que ens estan escoltant, quin vi fabriques, així quan el trobem a les superfícies on es pugui comprar, l'haurem de catar.
3: Doncs mira, jo, el meu projecte es diu Roger Vius a Vinyataire, sí. El que està de sommelier, doncs em poso Vinyataire pel fet que la gent entengui que sóc jo allà, que em podo les vinyes, que me les llauro, que me les treballo i que m'ho faig tot jo. I ja, bueno, la sèrie comença amb un vi que es diu Fill d'una sirena i d'un pastor.
0: Sí.
3: Jo sóc de l'Alt Empordà, doncs l'himne de l'Empordà és dins del mar hi ha una sirena, vora mar hi ha un pastor. El meu pare era pagès i pastor, i la meva mare era de família peixatera.
0: Caram.
3: Doncs Fill d'una sirena i un pastor, i després els vins de finca, els vins de vinya... Es diuen Brillant amb llum, Estrep vermell, i tinc el Born blanc i el Born negre.
0: Doncs escolta'm, ens els apuntarem. Magnífica aquesta història que m'acabes d'explicar, totes aquestes arrels de família, no?, que segurament també t'han portat a tu, passats els 50, a començar aquesta nova trajectòria i vida professional. A més, m'han dit que ets oient habitual del programa, Roger?
3: Sí, des del primer dia que t'escolto.
0: Home,
3: sí,
0: això és una meravella, doncs, no, ja està, jo ja estic content.
3: No tots els dies, a vegades intento estirar, depèn de quina època, però sí, molt habitualment.
0: Doncs esperem anar-te acompanyant també al llarg d'aquesta temporada. Roger, t'envio una forta abraçada des dels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé aquest tram final de la barema.
3: Igualment, moltes gràcies.
0: Una abraçada, Roger, adéu.
3: Igualment, abraçada, adéu. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Sheeran, dos cracks del món de la música, compartint aquesta cançó que es diu Bam Bam. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, bon dia, mecres.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, escolta'm, tinc moltes ganes de veure aquest cara a cara entre Ostrell i Sobera, un dels noms d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobera?
0: Carlos Sobera, no el tens avui?
1: Sí.
0: Ah, per això. Val. Ara m'estaves espantant.
1: No, cara a cara, tampoc.
0: Un cara a cara, una conversa, sí, sí, m'entens, sí, home, que segur que té moltes coses a explicar-te.
1: Però seria més graciós amb Zapatero, no?, perquè movien la cella els dos. Seria un cara a cara més graciós. Escolta, combat, molt bé d'entrevistar el Roger, eh?
0: Sí, home, tu el coneixes, a més, el Roger.
1: Sí, sí. Cop... és un geni.
0: Sí, a més, una ment inquieta, que de cop i volta ha tingut...
1: Va ser, no sé si ho heu dit, però va ser el segon millor sommelier del món.
0: No, no ens ho ha dit, això, mira.
1: Això va ser el 2000, a principis del 2000.
0: Doncs mira,
1: 7 o 8.
0: Una informació més. Us traig tot teu, fins demà.
1: Fins ara.
0: Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu bon dimecres.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: intel·lectual de
1: Venga.
0: La societat, eh?
2: Mariví Pérez, l'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: El que ens pertoca ara és més música en format de combat. Batalla de cançons que ens parlen de mestres, professors, alumnes o relacionades amb l'escola en general. Avui els combatents són en Sergi i la Laia. Bon dia, sou a punt?
1: Bon dia, puntíssim.
0: Sí. Laia, t'arrenques tu.
2: Escola de Ribera.

0: Doncs mireu, us he punxat aquesta versió d'Escola de Ribera, en aquest cas de l'Andreu Valor. Sabeu que l'original és de l'Ovidi Montllor, la va publicar l'any 77. És una crítica ferotge a l'escola franquista, fosca, resclosida, reaccionària, que ho feia tot menys educar i que diversos artistes han versionat com una manera de denunciar aquesta escola franquista.
1: Jo arrenco amb les Macedònia.

0: Aquest tema, que aquest grup rotatiu de noies va fer l'any 2014, que anava dedicat a l'aleshores ministre d'Educació del govern del PP, no sé si el recordeu, José Ignacio Wert, que pretenia, això ho va dir ell mateix, espanyolitzar els alumnes catalans. Les Macedònia van acompanyar la cançó Senyor Wert, aquesta que sentim, d'un videoclip molt combatiu en el que es veia els alumnes fent una barricada a l'escola. No sé si era el més adequat, però bé, en fi.
1: Mira, ara jo no et parlaré de l'Ignacio Wert ni del PP, però sí d'una altra escola que també volia espanyolitzar l'alumnat, que a més, Déu-n'hi-do amb l'èxit amb què ho va aconseguir. Al capdavall, qualsevol excusa és bona per punxar el tio Canya.

0: Fora, que el senyor...
1: Bueno, podem avançar?
0: Vale, és que us explico. No cal l'explicació.
1: No cal explicar aquesta cançó que ve.
0: Aquest himne insuperable ens parla de la nissaga del tio Canya. Té una estrofa sencera dedicada a l'escola franquista que sembrava la por entre tots els infants perquè no quedés a ningú cap ganes de tornar a parlar català mai més. Llàstima que va passar tot el contrari, si més no en les següents generacions, tal com canta la cançó del tio Canya.
1: Jo ara t'ataco, Laia, amb un temacle d'una pel·liculassa que es diu School of Rock.

0: minúscula que reivindica l'ensenyament de la música a l'escola i on hi veiem el meravellós Jack Black fent-se passar per un profe d'això, de música, i creant una banda de rock amb els alumnes de la classe d'un col·legi d'Alta Volada. Tot el film és un gran homenatge al rock i aquesta cançó és el colofó final. Va, milloreu això, Laia.
1: A veure,
0: va.
1: Què vols, una pel·lícula? Va. La vols nord-americana? La vols mainstream? Sí. Doncs té mainstream.

0: Per si queda algun despistat, això és We Are All In This Together i això és High School Musical de Disney Channel. A veure, no seria el Club dels Poetes Morts, però és Hollywood, que vols fer-hi? Llàstima que, a més, no està doblada al català.
1: Clar, no, ara no es parla tant del cole, de l'escola primària, com de la secundària, l'institut.
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: mira, a l'institut està ambientada aquesta altra cançó. Que no té a veure amb l'escola, aquesta cançó. El videoclip està gravat íntegrament en un institut i la Britney Spears, sí, va vestida amb el clàssic uniforme escolar i la lletra no parla tant de l'escola, però sí...
0: No parla gens de l'escola.
1: Sí que parla d'un trencament. I no em diguis, Laia, que no has tingut amors i desamors al col·le, a l'insti. Laia,
0: no
1: tu
0: gaires,
1: segur que,
0: els
1: feies anar de corcoll.
0: Mireu, hem parlat del passat, d'escoles podrides, d'escoles llunyanes, i ara un desig, l'escola que volem.

0: és l'escola que volem.
1: El millor és la lletra. No em queda clar. Que és l'escola que volem, Laia?
2: Escolta bé la cançó.
1: Val. L'escola que volem. És la que volem. No, no.
2: Clar, perquè ens explica com ha de ser aquesta escola. Perquè,
1: és la que volem.
2: Perdona, és la cançó que se diu més a aquesta jornada de vaga, que demana més recursos per poder tenir una educació pública, de qualitat i per tothom. I això qui ho diuen? Doncs els Xiula, amb l'escola que volem.
1: Perdona, l'escola de tothom és la que ens canta el Pony Pissador.

0: és que els nostres meravellosos i mai prou admirats ponis l'any passat van fer aquest himne a l'Escola Pública Catalana per fomentar el sentiment de pertinença al sistema educatiu i la defensa activa del dret fonamental a l'educació. Què, Laia?
1: És, que sempre és molt maca, és la més maca de les que has posat.
0: L'Escola Pública Inclusiva no has posat el poni pissador.
1: Perquè el poses tu.
0: T'he hagut de posar jo. T'he hagut de posar jo aquesta cançó.
1: A tu també t'agrada, això. És un tema que ens uneix.
0: Valoreu aquest fet, eh?

0: L'espai en què tirem del fil d'una xifra. Avui quin número és, Laia?
1: Doncs mira, 4.120. Són les pàgines que tenen entre tots els llibres de Harry Potter en català. Més d'un milió de paraules. No sabem si totes aquestes paraules seran pronunciades a la versió sèrie de la saga, que cada vegada queda menys, perquè s'estreni aquest Nadal a HBO. La notícia que hem conegut aquest cap de setmana és que la sèrie arribarà amb doblatge en català. I fins aquí les bones notícies, perquè els detalls no són tan bonics. El dia de l'estrena mundial només tindrem en català els subtítols, mentre que el doblatge arribarà més endavant, sembla que al llarg de l'any 2017.
0: Jo vaig veure el meme de la senyora celebrant la independència al cap de 4 segons.
1: Sí, és tal qual.
0: Vale, és
1: sempre
0: pidurant.
1: Sempre amb engrunes. Amb una discriminació lingüística.
0: I encara hi haurà gent donant les gràcies a HBO o a qui sigui.
1: Exacte. De fet, no és una sorpresa. HBO Max no es caracteritza per tenir gaire continguts en català. Sí que és veritat que el mes de desembre passat estrenava El cavaller dels set regnes, basada en, la saga aquesta de...
0: Quina?
1: Es diu?
0: Quina?
1: A la de Joc de Trons. Doncs és la primera vegada que feien un contingut de Joc de Trons en català i, per tant, doncs aquí sí que se'ls va donar força mèrit a HBO Max.
0: Però La casa del drac, no, ho dèiem naltros perquè sí, en català, no existeix en català.
1: O és posterior? No ho sé, jo crec que em consta que va ser la primera que es va fer en català. Si més no, HBO Max té poc més d'un centenar de títols en català, només un 3,2% del seu contingut.
2: Moltíssim, eh?
1: Sí. Prime Video, pels vols de 700 títols, això és el 9,5% del seu total.
2: És poc, però és més.
1: Exacte, és poc, però és més. Netflix, un 3,5%, i Disney Plus, el 2,2%.
2: Sí, em sobta moltíssim, això.
1: Engrunes i escorrialles, sí, sí, sí, seria, sí. Es quedaria curt, jo crec.
2: Sí que és veritat que vull creure que Disney Plus té un català molt extens, molt antic. L'antic el deu tenir sense doblar i suposo, vull creure, que tot allò nou sí que ho està doblant.
1: Sí, però també pensa que tot allò que ha passat per les públiques, per TV3, etc., està doblat.
2: És veritat,
1: és a dir, està disponible.
2: Podria recuperar i segurament no fa.
1: Sí, com sigui, tornant a Harry Potter, doncs la sèrie tindrà aquesta versió com a mínim al principi subtitulada i més endavant doblada, gràcies probablement a la tradició de les pel·lícules de la saga que han acostumat el públic català a veure les pel·lícules de Harry Potter en català.
0: Jo,
1: una tradició.
0: Jo agafava l'autobús a Tarragona per anar a veure en català. Jo me'n recordo que...
1: Sí, sí, però va ser la primera vegada que s'ha pogut anar a veure pel·lícules de talla internacional doblades en català. Sí. I tant, va ser una gesta que vam a la lluita col·lectiva, a la societat civil. Es va fer una campanya l'any 2001 que reclamava el doblatge en català de Harry Potter. Va ser quan va sortir Harry Potter i la Pedra Filosofal, que es van fer grans mobilitzacions, recollida de signatures, liderada per entitats com Plataforma per la Llengua, es va incloure un boicot virtual a la companyia, i per aquella pel·lícula, la Pedra Filosofal, no es va arribar a temps, perquè estava arribant a sales, però a partir d'aquell moment sí que es van estrenar doncs, ja la resta de pel·lícules de la saga en català. Almenys en algunes sales, com deia en Roger, però va ser una gesta...
0: Que havies d'agafar un autobús, sí.
1: Exacte, una gesta de la societat civil, perquè si no encara seríem on érem, que és que no se'n podia veure cap en català. Si més no, està previst que la gran producció de Warner duri prop d'una dècada, espero que cada cop sigui més senzill trobar-ho les coses en català.
0: És el dia de Nadal mateix, oi?
1: Em sembla que sí, sí, sí, sí. En tot que no serà en català aquest dia, potser ens haurem d'esperar els que la vulguem sentir en català. La sèrie dedicarà una temporada a cadascun dels llibres i diuen que serà més fidel a les novel·les que no pas les mítiques pel·lícules de fa uns anys.
3: Els experts i Cat.
4: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella i alguns

0: tens avui, Laura, en aquest nou espai, que és cançons que incloguin la paraula tal, val? Jo li vaig dir a la Laura, encara de vacances, paraules com columna o cenotafi, i ella ha triat la paraula benvinguda o ben tornada. Laura, de recomençaments va avui la cosa.
1: Sí, fem aquest petit homenatge al retorn a l'escola i a les tornades en general amb cançons amb la paraula benvingut o benvolgut. Havia d'entrar amb aquesta. O sigui, no hi havia cap altra manera d'entrar en aquesta secció que no fos benvolgut de Manel, que cada cop es consolida més com un himne d'una generació, diria, de Catalunya, dels països catalans, de la nostra música. Em fa molta gràcia que hi hagi altres grups que fins i tot no tenen res a veure amb Manel ni s'hi assemblen, que de cop i volta decideixin al mig dels seus concerts fer-se una versió de benvolgut. Fa poc vaig veure un vídeo, per exemple, de Svetlana.
2: Ah, sí?
1: A Vilafranca, que van fer un concert ara a la Festa Major i van baixar allà amb el públic i van començar a cantar Benvolgut, perquè
3: benvolgut,
1: sí.
3: Ostres.
1: Caram. I és una d'aquestes cançons que, tot i no tenir ni tornada, la gent se la sap sencera. De primera paraula a l'última, tu.
2: És fortíssim, eh? No trobeu que és una cançó que potser al primer moment no se li va donar la rellevància que mereix i que ha sigut amb el
3: vols
2: temps?
3: Dir?
2: Ai, no sé, jo trobo que al principi, o sigui, ara trobo que hi ha més consens que no pas abans, que és
3: totalment
2: del top 3 de Manel.
1: Sí, sempre ha estat de les més exitoses, sí. Però jo trobo que és veritat que els últims anys la gent se l'ha agafat com una mena d'himne generacional,
2: sí, sí, sí.
1: I se li ha donat molt més bombo del que ja tenia.
2: Jo crec que ara estan les tres cançons més conegudes de Manel, seguríssim.
3: A
2: el
3: més,
2: mar,
3: sí.
2: Aquesta...
3: Sí.
1: Una
2: sí.
1: Prova de que això passa és que nous grups que sorgeixen entre amics i persones que els agrada fer música els versionen constantment. Bé.

0: coses que faig ben volgut.
1: A mi m'agrada perquè inclou la paraula absis, i a mi m'agrada molt pronunciar absis i absidiola.
2: Qui són aquests, Laura?
3: Aquests són els Sant de Mandra, que a més
4: que
3: els van posar al
4: Sant Ever, de manera, jo crec que totalment injusta.
2: Eren d'Olot, oi, vau dir?
4: Són d'Olot,
3: de
4: deuen tenir una ressaca de cavall avui.
2: Sí, clarament.
4: I això, a part de la versió de Dover que l'altre dia vas portar a Sergi, tenen aquesta versió de Manel, que jo crec que és molt celebrada i es posa molt en festes, eh? Ja de seguir, són molt bons, Santa Mandra. I després, una cançó que inesperadament ha agafat aquesta paraula al mig de la seva lletra, és Xavi el tècnic de so, no sé si ho recordeu.
1: A on?
5: Aquí, què hi fas de feina?
4: Les té les dues, les dues protagonistes d'aquesta secció, benvingut i benvolgut.
3: Doble combo per Xavier el tècnic de so.
4: Xavier el tècnic de so, tothom recorda aquesta cançó per l'altre diàleg, però és veritat que té com aquesta part de benvinguda, no?, de part del grup, el Xavier, quan arriba a fer la seva feina amb la Ludwig Band. I després hem de passar obligatòriament per un himne també generacional que comença amb la paraula benvinguts.
5: Al club. Benvinguts.
3: Això a mi em va quedar gran.
4: Sí, anava a dir, jo no sé per què us celebrem tant si no és ni la vostra generació ni la meva.
2: No, jo era monitora, sí.
3: Clar,
4: a mi també m'ha agafat de monitora. De monitora i de germana gran, i a vosaltres, clar, les vostres filles ja tampoc, perquè ja s'havia acabat la família dels súpers.
3: No.
4: Doncs, mira, fa poc vaig llegir a X un fil d'una persona que, evidentment, totalment fora de la nostra corda ideològica, que deia, i que em va fer gràcia perquè realment penso que fins i tot podria tenir raó, però que, evidentment, l'impacte no és el que ell explicava, que la família del Super 3 havia estat com una mena d'estratègia política per part de TV3 en aquell moment per intentar fer els nens d'esquerres, perquè, clar, no deixava de ser una família absolutament fora del cànon, tot de replegat, sense pare ni mare. Clar, exacte, vull dir que, evidentment, la teoria no tenia cap ni peus, però també l'enemic era un especulador, era el senyor.
2: És veritat, això sí que és veritat.
4: I no sé com s'ho feia anar, el típic Josep Maria, que ja podeu contar què vota, dient que, clar, que tot el que passa ara a Catalunya és culpa de que
3: en
4: Super 3 van fer el senyor Pla, que era un especulador i que anàvem tots en contra seu, i que gràcies a això va néixer el sindicat de llogateres.
1: Quan és la ficció, tothom té clar que són els dolents.
3: Sí, sí, sí.
4: Sí, però que, en canvi, la realitat, no sé per què, la gent ens hi sembla bé. Hem de seguir per un altre grup que també va tirar molt de benvinguts.
5: Senyores i senyors, petits gigants, benvinguts al llarg viatge.
4: Himne del moment, també, benvinguts al llarg viatge de Xarango. Jo encara sento benvinguts al llarg viatge, tota la pell de gallina, però de cap a peus.
3: Sí,
4: juro, com no facin gira de comiat, Xarango, els propers 2 anys, els dono 2 anys de marge.
2: Sí que tu vas arribar aquí dient que Xarango tornava ja.
3: Sí.
4: I fa 2 anys ja d'això.
2: Sí, exacte.
3: Bon
2: se'm està fent llarg, això.
4: Arroba el Gui Miquel, espavila, hòstia.
3: Espavila, que se't passa l'arròs.
4: Prou de fer campaments i de hippiades. Feu ja la gira de comiat de Xarango.
2: Us necessitem.
4: Un altre grup del moment. És que totes les cançons que tenen benvingut al títol, no sé per què, jo crec que hi va haver una mena d'efecte domino en què uns es van inspirar amb els altres, surten d'aquests primers moments dels anys 2000, també, amb Obrim Pas. Si la
3: quan parlaves de pell de gallina, aquests també te la posen, la pell de gallina, eh?
4: Sí. Bueno, tot plegat ens posa nostàlgics, eh?
3: Una mica.
4: I tant, d'aquest estudi, suposo que des de casa també, i ens direu als oients que us està semblant aquest repàs.
2: Sí, xulo,
4: per les cançons de benvinguda. I jo aquí ara ja, per acabar, he d'escombrar cap a casa, perquè jo tinc una cançó meu imaginari des de fa uns quants anys, ben igual a dir, no? Que també diu la paraula benvingut.

0: versió dels Terratombats, que no és la que posen normalment per Nadal.
1: Ah, no? Així, jo és l'única que conec.
0: La dels Terratombats?
1: Sí.
0: Hi ha una altra que és com la típica, el típic enregistrament, com, diguem-ne, de cançó infantil. Però, no sé, vaig posar aquesta perquè és així més divertida.
1: Sí.
0: Però és una cançó que bàsicament va dient benvingut Patge Faruc, perquè és el Patge d'Igualada i ja està.
1: M'agrada molt. Va a les cases, oi?
0: Sí, puja per unes escales, hi ha tota aquesta polèmica del blackface. Bueno, és fantàstic, tenim una mica de tot en aquesta sessió.
2: Bona selecció, Déu-n'hi-do els que han entrat per aquí, Manel, el Beat Band, Charango, Obrim Pas, els Terratombats li han donat aquest punt de rumba. Bona selecció.
3: Els experts. ICAT.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Hora de parlar de sèries. Aquí l'experta és la Sílvia Comet. Bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Molt que vinguis avui, perquè és el dia que hem sabut ja bona part, si no tota la programació del festival Serializados. Aquí a ICAT us vam dir que la gran estrella convidada d'enguany, el mes vinent en aquest festival de sèries, és Stephen Moffat, showrunner de Doctor Who o de Sherlock, creador de Sherlock.
2: Sí, sí, un dels creadors de Sherlock juntament amb Mark Gatiss. Doncs, sensacional convidat.
1: Hi serem aquell dia, Sílvia.
2: Ara, hi serem, seguríssim.
1: Les seves paraules. Recordeu que se celebra el fenomen al CCB, als cinemes d'Aribau, aquest festival. Però avui hem sabut, a més, també que hi haurà novetats. Estrena de Celeste, sèrie creada per Diego San José i que protagonitza Carmen Machi.
2: Sí, aquesta és una sèrie que a mi em desperta moltíssima curiositat, perquè si heu vist la primera temporada de Celeste, que va ser multipremiada i que és boníssima, resulta la protagonista no era Celeste. La Celeste era una cantant que defraudava Hisenda, que representava que era la Shakira,
3: sí.
2: I la Celeste, i Carmen Machi interpretava el paper d'aquesta agent d'Hisenda que s'encarregava de perseguir-la, no? Uh-huh. O sigui, es titula Celeste, sí. La sèrie. No sé com s'ho faran, això, però això em pica tant la curiositat.
1: Clar, et pica que hi hagi una segona temporada, perquè el cas és el que és, no? Ja es va explicar, ja.
2: Sí, jo m'imagino que deu ser un altre cas de la inspectora d'Hisenda, però el més curiós és que es digui Celeste,
1: sí.
2: No?
1: Sí,
2: perquè
1: sí,
2: la
1: sí.
2: Celeste, en teoria, sobre el paper, ha desaparegut. El cas ja es va resoldre i el de Shakira també es va resoldre.
1: Potser d'un cas real que s'han inspirat per una sèrie de ficció, potser els dona per més casos i ves tirant amb la ficció.
2: Sí, no ho sé, però Diego San José és un tio que és super solvent. Sempre explica unes històries així molt bones. Recordem altres sèries, no sé, ara mateix no me'n vegué al cap, no? Però és un tio que sempre explica històries molt ben contades, al final sempre se n'acaben duent premis.
1: Vota o sigui, Juan, per exemple.
2: Exacte, vota Juan, vamos Juan, venga Juan, aquesta sàtira política que va fer. És veritat, ara no em venia al cap.
1: Doncs l'altra novetat internacional que vindrà als Serializados és Android, és a dir, algú que es diu Ann, però és una androida, i l'actriu és la Diane Morgan, que fa de robot, entenc.
2: Sí, sí, la Diane Morgan és una actriu coneguda sobretot últimament per aquesta sèrie de fals documental que es titula El Mundo según Filomena Kang, no sé si l'has pogut veure,
1: no.
2: És divertidíssima, l'actriu és sensacional, la veritat. És un fals documental en format de fals documental que explica antropològicament i científicament el món, però la gràcia és que són experts de veritat, o sigui, catedràtics de Harvard, per exemple, i ella els hi fa preguntes surrealistes. És molt, molt divertida.
1: Ah, em surten reels a Instagram.
2: És
1: val,
2: molt divertida.
1: Val. Però miro els capítols sencers, molen, eh?
2: Sí, sí, tant.
1: Vale, me l'apunto, perquè em surten reels d'història, de normal, TikTok, i de cop em surten fragments d'aquesta sèrie,
2: sí, sí,
1: amb
2: sí.
1: Aquestes preguntes totalment absurdes, i senyors seriosos que la seva feina és seriosos.
2: Senyors seriosos que no saben què contestar.
1: Vale. A més, també és la que sortia de IT Crowd, no?
2: Sí.
1: Vale, ara, he lligat caps, ja sé qui és, vale. Tot això passarà el mes vinent al Festival Serializados, i en parlarem quan s'atancin, com fem aquí cada any als anglès, als experts. He dit anglès perquè la sèrie que ara ve és English Teacher.
4: This is Mr. Marquez. He is here to teach you all about non-binary.
5: A non-binary person is somebody who does not identify as male or female.
6: Oh, like a hermaphrodite.
5: No. Yes, not at all. And that word is not in use anymore, is it?
1: Aquest és un profe woke o és un profe que efectivament no s'identifica amb el seu gènere, tot i que treballi en un institut de Texas?
2: S'identifica moltíssim amb el seu gènere perquè
1: sí.
2: És un profe gay.
1: Ah, vale, ok, sí.
2: És un profe gay que treballa en un institut de, com dius, de Texas, territori Trump.
3: Totalment.
2: I aleshores el que passa és que un fet del passat, que és que es va liar amb un... es va embolicar, perdó, amb un altre professor en presència dels alumnes...
1: Bueno, però doncs, en presència que és petonets, o...?
2: Bueno, en teoria el desencadenant és un peto, no?
1: Vale.
2: I aleshores, doncs, els pares dels alumnes...
3: Escandalitzadíssims,
2: imagineu-vos,
3: no?
2: Territori Trump.
1: Però era dintre de l'insti.
2: dintre de l'Insti.
1: És que potser no ho haurien de fer, no, això, independentment
2: però
1: de
2: si és... està clar que si hagués sigut noia no hagués passat, no hagués escandalització.
1: Em referia a això, que ningú que intenten petonejar-se a la vorera, però vaja.
2: Clar, és que en teoria és un petonet, però la gràcia de la sèrie són els flashbacks. Ell ho ven com un petó sense importància, però després veiem que la cosa té una mica, una miqueta més de... És una situació bastant més compromesa, no? I aleshores, a partir d'aquest moment, doncs, la direcció del centre li prohibeix tenir relacions amb altres persones del centre. Ho prohibeix en general, però aleshores arriba un professor nou que està molt bo,
3: clar,
2: i la cosa es complica una mica.
1: Aquí, els alumnes que són profes, que no són pocs, no només avui que comença el col·le, sinó que en les últimes setmanes algú ens ha parlat no només de profes que s'enrotllen i més o menys ho dissimulen, sinó també de docents que s'enrotllen amb pares dels alumnes. Això passa.
3: Deu passar. I una pregunta, Sílvia, és de to humorístic? Perquè pel cartell ho sembla, eh?
2: Val. És una comèdia. I a partir d'aquí, ell ha d'intentar fer bé la seva feina mentre navega per conflictes culturals, polítics i socials, doncs això, cada vegada més absurds. Woke, anti-woke, sexualitat, identitat, censura... Però una de les gràcies és que se'n fot de la guerra cultural americana, però no només... ell és d'esquerres, però no només des de l'angle de criticar els trumpistes, no? Diguéssim, també se'n riu de la superioritat moral del món woke. Està molt bé, té un humor molt fi, la veritat, i està molt ben interpretada. El protagonista és Brian Jordan Álvarez, que també n'és el creador, que pot arribar a ser una mica irritant, la veritat, per això de fer mofa de l'altra banda també, però és un humor bastant intel·ligent, és bastant recomanable. Són dues temporades que trobareu a Disney Plus.
1: Doncs la segona que hi ha arribat a Disney Plus, ara anem a una altra que també renova, The Gentleman.
6: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see.
1: The Gentleman, que a més veig que és una sèrie creada per Guy Ritchie.
2: Sí. Guy Ritchie es va inspirar en la seva pròpia pel·lícula amb el mateix títol del 2019. És un tio que té una mica d'obsessió amb les famílies aristocràtiques vinculades amb els baixos fons.
1: Ah, era aquella pel·li de màfies que sortia el Matthew McConaughey. I d'aquí...
2: Matthew McConaughey no recordo. No recordo.
3: El que veig és que el prota és el Theo James, que a mi m'encanta.
2: A mi també. I aquí fa de duc. És un duc que a la primera temporada doncs hereta la mansió familiar i descobreix que sota la mansió hi ha un imperi de la droga. El seu pare al que es dedicava era a traficar marihuana.
3: És a dir, època contemporània absolutament, eh?
2: Totalment.
3: Encara que sigui de ducs, diguéssim.
2: Sí, encara que sigui de ducs. També existeixen els ducs, encara.
3: Sí.
2: I aleshores, què passa? Que ell intenta resistir-se amb això, intenta que el seu patrimoni sigui legal. Però a mesura que avança la primera temporada, cada vegada li agafa més gustet a la història. I de la primera temporada ens n'acomiadem una mica amb allò de a veure com evolucionarà això, perquè sembla que li agrada, no?
3: Val.
2: La segona entrega és menys gamberra, menys esbojarrada, però igual de distreta i amb el segell Ritchie 100%.
3: Apuntada, de Gentleman.
2: Sí.
1: Digues. No, que arriba, la següent sèrie arriba just avui, anava a dir, la de Netflix.
3: La següent sèrie, que sí. Ve. Aquesta del Gentleman, quantes temporades hi ha?
2: Ara hi ha dues temporades ja completes i la trobeu a Netflix. La van estrenar divendres passat, o sigui que la teniu ja. Teniu Gentleman per estona.
7: Eli, ولك هذا فار. انت اكثر واحد تعرف شو يعني فار.
1: Ara sí, la que arriba avui mateix, com dèiem a Netflix, Fauda, una sèrie israeliana.
2: Una sèrie israeliana amb el merder que ja imagineu-vos. És la traducció de caos, Fauda, i és un tema delicadíssim. El conflicte entre Israel i Hamas enmig d'una sèrie que és sobre espionatge i pura acció. Aquesta sèrie es va haver de reescriure sencera. O sigui, arriba 3 anys després...
1: Però per l'actualitat, no perquè hi hagués posés tisores al govern d'Israel o...
2: No. Ja la tenien preparada, però la van reescriure de cap a peus arran dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 23 i té 2 capítols dedicats específicament a això. Està creada per Leo Ras i Avi Isharakhov i està produïda per Israel, evidentment. és la perspectiva israeliana, no ens enganyem, vull dir, això és així, vull dir que la gent que coneix bé el conflicte li veurà molt les costures.
1: Però hi ha bons i dolents de forma molt clara, o què?
2: No, el que fa és mantenir una mica la equidistància. Jo crec que els creadors de Fauda han dit, a nosaltres el que volem és que aquesta sèrie la vegi el màxim de gent possible.
3: Clar, no són tontos tampoc.
2: No són tontos. Llavors, una cosa que fa és que els israelians no són impecables. També humanitza personatges palestins, per exemple, no? En aquesta ocasió, el protagonista afronta una operació d'infiltració amb l'objectiu d'aturar un atac massiu contra Israel, però el prota no és aquella màquina de matar que veiem a les temporades anteriors, que n'hi ha quatre. Fauda és una sèrie de llarg recorregut. No se'ns presenta com invencible, sinó com un home tocat per les conseqüències del conflicte. O sigui que, si us agrada l'acció,
3: sí.
1: I la Melanie Logan fa de palestina o d'israeliana?
2: No en tinc ni idea.
3: Vale. No sé qui és aquesta.
2: Jo tampoc.
1: Una actriu francesa, si la busqueu, us sonarà segur. Veig que està aquí entre el cas.
3: Molt bé.
2: Des d'avui ja teniu els 8 capítols a Netflix i teniu les 4 temporades anteriors, que són igual d'adrenalíniques, ja ho havia dit bé. I aquesta, doncs, també arrenca molt, molt forta.
3: Fauda.
1: I acabem amb un thriller australià. Això es titula Causa Abierta.
2: Sí, s'estrena demà. Això va d'un home que porta 11 anys obsessionat amb la desaparició de la seva filla, que va desaparèixer quan era petita. Ell sempre ha estat convençut que la nena està viva, i ara que treballa atenent trucades d'emergència de la policia, un dia rep la trucada d'un adolescent que demana ajuda i ell, doncs, està segur que és la seva filla. A partir d'aquí comença una investigació que el desestabilitza ell totalment i també posa en risc, doncs, l'estabilitat familiar. A mi aquest argument m'ha recordat moltíssim a Lo sin nombre, per exemple, una sèrie espanyola.
3: Sí, em sembla que ja sé quina vols dir.
2: O una altra de britànica que es diu Missing, que tenen exactament el mateix punt de partida, però jo crec que aquesta valdrà la pena veure-la només pel protagonisme de Patrick Bramall, que és un actor que ha sortit al Diablo Viste de Prada 2, per dir alguna cosa recent, però no sé si heu vist la comèdia de Movistar Plus, Colin de Cuentas, una comèdia australiana molt recomanable, que és aquest actor, el personatge, és un tio quarentón, és un boomer, que s'embolica amb una millennial, i el xoc generacional és divertidíssim. Si no teniu ganes de veure aquest thriller, mireu Colin de Cuentas, que és a Movistar.
3: Colin de Cuentas.
0: Els experts. ICAT.

0: obrir-nos també el tema, ni que sigui seducció, perquè sembla que hi ha noves maneres de lligar. Laura, em sorprèn que alguna no l'hagi provada. Sorprèn-me, no,
1: no
0: sé si...
1: jo vinc a informar de la tendència sobre com està canviant el mercat de l'amor, perquè crec que aquest estiu, jo no sé si és per la meva edat o si és pel món, però he detectat un retorn a l'analògic. I em sembla perfecte.
2: Ho celebrem.
1: Prou de lligar per les xarxes socials, ja. És a dir, sí, xarxes socials sí, vale, pot ser una cosa complementària, però la trama principal està començant a passar una altra vegada, com a la generació dels nostres pares i els nostres avis, en coses molt més senzilles del tu a tu, del cara a cara, del parlar per telèfon, que semblava impossible... Imagina't, estàs tornant la trucada de telèfon.
0: Però i els xats previs, ni que sigui una eina que no sigui xarxa social, per SMS, ni això.
1: Sí, però, aviam, jo el que he detectat és que, primer de tot, s'han acabat les likes dels stories, cosa que em sembla fenomenal.
2: Ah, sí?
1: S'havia d'acabar aquesta pandèmia ja, de lligar d'aquesta manera tan covarda.
3: Si ho haig de fer de forma analògica, què hauré de fer? En comptes de llançar un fueguito, anar amb una caixa de mistos?
1: Sí. Anar a una caixa de mistos i tirar-la a la persona que t'agrada pel carrer. Ets tonto, Sergi, mare de Déu.
0: O una canya de Coca-Cola.
2: Moment, que m'ha interessat això. Ara no podem posar likes als stories.
1: No, sí que, no. Sí que podeu, si voleu. Sí.
2: Jo però no per lligar.
1: Ha caducat com a manera de flirtejar. Em sembla perfecte.
2: Millor, Sergi, això tu i a mi ens va bé, perquè no ens posem likes i si no tothom es pensa que volem lligar amb ells. Per això, que no hi cal mil malinterpretacions.
0: I contestar, Laura, contestar una història.
1: Contestar ja vas una mica millor i més ben encaminat. Però tot i així, jo el que trobo que està passant al meu voltant és que la gent està lligant de manera purament analògica. És a dir, amics d'amics, en festes on tu tens la persona davant i estàs xerrant i donant-se un paperet amb el número de telèfon. Jo no sé què està passant en l'entorn, però està passant això,
0: Hòstia.
1: Us ho dic ja. O demanant-se a l'Instagram, que això també es pot acceptar com a cosa més o menys presencial, que després es converteix en virtual. Però no és al revés. O sigui, el camí de la seducció no és del virtual al presencial. Torna a ser del presencial al virtual com a cosa complementària i que falca la trama romàntica.
0: Dubte. Llavors, en un cas on jo faria el que és ara habitual, que és em dones l'Insta o ens intercanviem l'Insta, què et sembla que saltar-me això i dir vols que ens veiem tu i jo un altre dia?
1: Ja, perfecte, sí, ja està, no fa falta parlar per l'Insta. Estic totalment d'acord.
2: Que bé, que fàcil, no, Roger?
3: També, o sigui, ha anat tan enrere la cosa que també es demana la mà als pares? No, això.
1: No, però per exemple, una cosa que ha tornat, crec, als meus entorns, és que això, oients, m'ho heu d'anar confirmant, perquè jo, si no, em penso que la meva experiència individual és universal, és un defecte que tinc, llavors necessito que m'ho aneu confirmant i corroborant també les vostres franges d'edat, que són diferents de la meva, vale? Crec que ja està havent un retorn molt positiu de la figura de la Celestina. De persona que diu, aquest amic meu i aquest altre amic meu...
2: Aquesta sóc jo, em presento, hola.
1: Encaixarien molt bé.
0: Sí.
1: I els hi fas una cita.
0: En lloc de Celestina, que és una història molt guai, plaia de ma vida, que era era la Celestina del Tirant lo Blanc.
1: Sí. Exacte, és que estava buscant un sinònim en català i no m'ha sortit.
0: És això
3: de ma vida, que bonic.
0: Perquè millor que Matchmaker, no, Laia?
3: No. Plaia de ma vida.
1: Sí. És que no queda gens bé en una frase i no s'entén res, nois. Però vaja, ja m'enteneu.
2: Sí, ho hem fet moltes vegades, ho hem treballat i ha funcionat, a més a més.
1: Exacte, que t'ajunta.
3: Una PMBD. Plaer de ma vida és una PMBD.
2: Sí. No busquis coses estranyes. Val.
1: Llavors, si vosaltres sou aquest perfil de persona que té una mica d'intuïció i de vista per ajuntar amics seus...
3: No ho ets.
2: Sí,
3: no.
2: Sí que ho soc.
3: No.
1: La Laia considera que ho és, però ens hauries de dir una mica de quota d'èxit.
2: Ja, sí, ja. És que ara mateix estava intentant recordar. Espera. Ja tot arribarà,
3: Sí, tot arribarà.
1: Passeu a l'acció. No sigueu tímids. Convoqueu els vostres dos amics que creieu que es poden agradar a la mateixa festa. Sigueu descarats. És igual. Li dieu a la persona en qüestió. Mira, que la meva amiga m'ha dit que li agrades una mica. S'ha d'anar una mica sa, com aquesta informació.
3: Encara que no sigui cert.
2: No, que l'ha quedat sa.
1: Sigui cert, però vull dir que...
3: No, que a vegades s'ha de fer aquella empanteta, no?
2: No, però tu t'has de dir les coses pel seu nom.
1: Que hi havia una certa timidesa, jo penso anteriorment, jo no li diré, això ja és cosa seva, si volen parlar, si no volen parlar, jo no m'hi posaré. Poseu-vos-hi.
0: Perdoneu,
1: poseu-vos-hi tot el que pugueu.
0: Laura i Laia, jo és que havia entès el del Sergi, tu agafes dos i sense avisar-lo...
2: No, els hi has de dir.
0: Tal eres una mica, i l'altre, tal eres una mica.
3: Exacte.
1: Això és una mica de
2: no, però sí que tu has d'anar explicant la mentalitat. Tu li dius a la teva amiga, mira, tinc un amic que és que de veritat, és que us ajuntaria i aniríeu perfectes. Llavors li vas parlant bé i dius, mira, vine aquest dia que ell hi serà i ja veureu que així us coneixeu. I ja està.
1: I a l'altre també li dius, mira, tinc una amiga que et cauria fantàstic. Bueno, és perfecte.
3: Així vaig conèixer la meva parella.
1: Veus?
0: Com?
1: Està tornant l'antic Sergi.
3: Gràcies a una mena de plaer de ma vida.
0: És a dir, si et pregunto qui va dir primer de quedar, em diries una tercera persona.
3: Totalment.
0: Uau.
3: Sí, ens va unir aquesta tercera persona sense nosaltres buscar-ho ni...
1: Senyal-la que funciona.
0: Va venir a les noces, va venir.
3: Home, va ser el van fer de tot. Un gran homenatge.
1: Una altra cosa que ha tornat.
3: També serà el màxim culpable si la cosa no funciona.
1: S'ha de cuidar. A tota costa. és el flirteig presencial en una festa, és a dir, en un espai informal o quedada de qualsevol tipus, fins i tot una manifestació, qualsevol excusa social va bé, amb xapa incorporada. O sigui, en aquell moment en què tu estàs tan entregat a la conversa i tal, que no vols interrompre-la, que estàs bé, que estàs... Jo no sé per què, les meves amigues tenen el radar atrofiat i últimament no paren de rescatar-me de situacions en què jo no estava demanant ser rescatada.
2: Ai, això s'ha de tenir molt el radar, molt bé.
1: Era com, ties, per què m'esteu interrompent el meu flirteig?
0: No seran envejoses o gent avorrida a tenir parella?
3: Ben vist.
1: No, sí. No, jo crec que és gent que es pensa que necessites ajuda perquè t'està absorbint l'altra persona.
3: Han interpretat malament els gestos, no?
1: Sí, no ho sé, és que és com qui t'ha demanat.
2: Estan acostumades a que la Laura la tabali gent.
1: Ah, això també pot ser, veus?
2: I llavors diuen, ja tornen a tabalar-la, i és el costum.
1: No, la intenció és bona, però us heu de controlar. Ni amb mi ni amb qualsevol dels vostres amics que estiguin solters i estiguin intentant conversar amb una persona de l'altre gènere o del gènere que els agradi, de manera més o menys animada. Ningú està demanant ser rescatada.
3: Una paraula de rescat o alguna cosa així, no?
1: Sí, s'ha de fer un senyal d'aquests com, però de llengua de signes, saps?
3: Sí.
1: Bueno, acordeu amb el vostre entorn, però que no us interrompin.
0: El dijous hi haurà jogo, entenc, no? Perquè a manifes tal, pot ser un bon entorn.
1: Pot ser un bon entorn. Bueno, hi haurà emocions fortes, també.
2: També, no? També.
1: També una altra cosa que està tornant. Torna. És que ara, clar, bueno, és igual. No feu cap comentari, sisplau, que ja us conec. Torna la cita exitosa que no s'acaba al llit.
3: Sí.
2: És que no podem fer cap comentari.
1: Bueno, podeu comentar el concepte en si. Si podeu estalviar-vos els comentaris sobre la meva vida personal, us ho agrairé.
2: Si vols, estem super a favor.
0: No, ja t'ho dic jo. Si no s'acaba fent sexe, és que a l'altra persona potser li agrades molt. Així que és guai.
1: Clar, o sigui, jo estic molt a favor de dir allarguem aquest moment i tornem-nos a veure un altre dia.
2: Vaig llegir el concepte slow aplicat a això i ara no recordo quin era, perquè hi havia com un gènere de slow, potser era slow romance, no me'n recordo, però era com aquesta
3: tot
2: idea...
3: Tot és romance per tu, eh?
2: Bueno, estem en aquest tema avui.
3: Estàs tocant tot el romance, el dark romance, el clean romance, el young romance.
1: Laia, ens has d'explicar alguna cosa.
2: No,
3: slow
2: ja sabeu que m'encanten aquestes coses, no me n'he amagat mai. És que no recordo, no, slow barn, ara me'n recordo, slow barn.
1: Molt bé, és a dir, teníem una paraula d'antes, sí. Per això, que era el festeig.
2: Ah, exacte.
1: El festeig, que és aquest...
3: Reivindiquem
1: el festejar i aquesta temporada en què tu no acabes de consumar totes les coses amb la persona que t'agrada, però estàs podent gaudir d'un procés de descobrir, no? Justament si t'agrada, que no quedes amb algú i al minut 3 ja saps si t'agrada o no per fer més coses. Hi ha d'haver aquí com un procés de coneixença que últimament l'havíem exaurit. O sigui,
3: sí,
1: estava totalment rebentat.
3: Hi ha un moment que dius ja, no? És a dir, i a quina cita seria això?
2: Depèn.
1: Ho hem d'anar descobrint i depèn de cada persona.
2: Clar,
1: però jo l'únic que reivindico...
2: Però dissenyar tot.
1: És que abans, almenys al meu voltant i a la meva generació, hi havia una tendència a cremar-ho tot tan ràpid que no hi havia cap temps ni per conèixer ningú ni per saber ni si t'agradava ni si no. Era com, quedem i si va bé anem a casa d'algú i si no ja ens veurem el 2030.
2: Per això es diu, bueno, això es diu slow barn.
3: Que cremi a poc a poc.
2: Per això es diu slow barn, saps? Perquè si no és que es crema tot molt ràpid.
3: Clar. No,

0: El sexenni que quan salien amb altres artistes els surten temes explosius com aquest titulat Televisió, aquí els lleidatans cantant amb en Miqui Núñez. Ara, Laia, el que hem de fer és parlar de literatura. Oients, recordeu que la temporada passada vam parlar i, de fet, es va generar un debat bastant més ampli del que m'esperava amb vosaltres, oients, docents i oients pares, al voltant del Dark Romance. Molta crítica en aquest tipus de literatura juvenil, però una mica tòxica. Doncs avui us hem de parlar de l'altra cara, el Clean Romance. Per tant, ens referim a una altra edició de...
1: La Paraulota.
2: Sí, és que, aviam, ja veureu que el tema té matisos, eh? Aviam si entre tots en traiem l'entrellat. Se'n parla encara molt, d'aquesta toxicitat que parlava en Roger, aquesta toxicitat tan recurrent en els textos de la franja de lectors young adults, aquests adolescents i postadolescents, que a més per culpa de les xarxes socials doncs s'han fet força virals, especialment entre els joves. Això que dèiem el Dark Romance. Un Dark Romance que sovint també conté escenes sexuals explícites i que les adolescents devoren amb avidesa, i com que és una mica com quan es consumeix porno abans d'hora, és a dir, assumeixen com a normals coses que no ho són, perquè és aquesta explicitat contaminada per la toxicitat. Doncs no sempre les reaccions són just el que necessitàvem, i no és que vulgui posar aigua al vi, però avui us ho explicaré, perquè hi ha tot de veus que asseguren que aquest és un dels casos en què sortim una mica del foc per caure a les brases. Potser aquest Clean Romance de què us volia parlar no és allò que necessitàvem exactament.
3: Jo em pensava que el Clean Romance justament era la cara bona, la cara amable, la cara...
2: Doncs mira, ara, és que tot, com us deia, tot té matisos.
0: Quan he dit l'altra cara m'he precipitat.
2: Vol ser-ho, o ens la volen vendre, com això, que no sé què és pitjor. Mireu, el que ha aparegut en moltes lleixes de llibreries és això del Clean Romance o la novel·la romàntica blanca. Què hi trobem sota aquesta etiqueta? Doncs, sobretot, trames romàntiques més blanques, aparentment per un públic una mica més jove, però, sobretot, sense relacions explícites.
4: Si jugues a fer-te una mica de dura, prens certa prudència emocional, respons els missatges cada dos dies com si no portessis planificant.
2: Val, sense relacions explícites, però no està garantit que desaparegui la toxicitat. És a dir, hi poden seguir havent relacions desiguals, abusos, assetjaments, aquest control innecessari. Què ens queda, doncs? La garantia que no hi ha sexe explícit, però... Hola, potser això no és el que demanàvem. A mi em sap una mica de greu que haguem com dimitit de buscar una etiqueta pel Young Romance sa, diguéssim,
3: Aquesta potser... etiqueta te l'acabes d'inventar tu.
2: Sí, aquesta la dic jo, és a dir, relacions saludables.
3: És una barreja d'anglès i català, Young Romance sa.
2: Sí, saludable.
3: Molt bé.
2: Perquè potser una mica malintencionadament s'ha vinculat aquestes relacions passionals, explícites, més carregades... cap a models toxiquíssims. I no té per què ser així, no té per què anar de la mà. Sí que el Clean Romance baixa una mica el to, si hi ha un abús, segurament perquè no és tan intens com el Dark Romance. Segurament la violència explícita desapareix, però no és sobre això el que es posa l'accent i, per tant, no hi ha un filtre clar que protegeixi les nostres joves d'aquests models tan negatius.
5: Wellsy.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
2: Això que sentim és el Love Campus, que aquí sí que jo crec que hi ha uns models molt més saludables, perquè també a xarxes hi ha molts booktubers que es queixen que associar aquest nom de net, de Clean Romance, implica que considerem brut allò que conté relacions explícites, que aquí hi ha una pàtina absolutament innecessària. No té per què ser brut allò que és explícit, ni net el que no ho és. Fins i tot en aquesta etiqueta sembla que s'hi estarien refugiant ideologies més conservadores per infiltrar doncs doctrina a joves lectores al voltant de la castedat, etcètera, que se'ns està com anant una mica cap a l'altre extrem. No sé si és gaire bona alternativa al subgènere que també se'n parla del cozy romance, que més aviat parla de finals feliços, de tendresa, de poca atenció, però no entenc per què ens costa tant trobar una etiqueta que englobi senzillament això, literatura adreçada a joves amb trames protagonitzades per relacions saludables. Una mica a veure si aviat surt ja un subgènere per young adult, una mica tipus això que sentim, tipus off-campus, que ens dibuixa relacions sanes, equilibrades, emocionalment molt responsables, i m'és igual a mi si és explícit o és implícit, però sí. que es tractin bé, sisplau.
3: Tu segueixes mostrant off-campus com aquesta alternativa a tots aquests gèneres que no t'agraden, com el Clean Romance o el Dark Romance,
2: Sí, més que res que menys etiquetes i més potser veure el model que hem de seguir, copiar-lo i collons, és que li podem posar una etiqueta, perquè també és veritat que les famílies i els docents no hem d'haver de llegir tot per poder saber què estan llegint els nostres adolescents. Si jo tinc el segell que una cosa és saludable, ja li puc donar, però no a mi que sigui clean o que sigui de brut, m'és igual.
0: Acaba d'arribar una prova d'una bibliotecària, la Thaís, que t'ha dit, diu exacte, i destaca això, que ens ha explicat la Laia, i pensava que era com la solució i sembla que és com una via de sortida dels
2: adolescents. És un pedaç, per mi, mal posat.

¡Ya son las 7! Va a llevar que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: I comencem amb la paraula perdre. Perdre el cap es titula aquesta cançó i amb ells comencem aquesta nova hora de ràdio. Són el Ginestar i nosaltres som els experts. Són les 7:02. Us despertem un dia més aquí als matins a ICAT amb la companyia de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: En Sergi Vives.
2: Molt bon 9 del 9.
0: Avui és dimecres, efectivament, 9 de setembre i trobo que avui més que mai ens hem d'interessar pel temps. A aquesta hora, Gemma Puig.
3: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamar-se, de pedra, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems. Mala

0: que ens diu bon dia i diu aquí cel ras, fresquet i prou. Hem de deduir on viu, perquè diu aquí, sort que jo sé que la Mag...
1: Aquí és algun lloc remot de Catalunya.
0: Bé, la Magda viu al Matarranya, eh? Així que...
2: Imagina-m'hi així. Sí.
0: Bé, la Thaís diu bon dia, Salrà, de moment ni gota. Jo trobo, oients, 7 i 4, que ara és un bon moment d'obrir una nova edició de...
3: Meteo Experts. El minut a minut de les pluges a Catalunya. Perquè fora
0: plou. Nova edició del Meteo Experts. Avui les pluges marcaran una gran part de la jornada. Pluges que poden ser fortes, especialment, Sergi, al sud de l'àrea metropolitana.
1: És per això que el govern ha suspès tota l'activitat educativa a les escoles, per això ens comentaven el tema de la vaga encoberta, l'activitat universitària i també queda restringida la mobilitat. Això pel risc de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i l'Alt i al Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundació s'ha d'atenció de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
1: Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a les comarques amb més risc. El Meteocat preveu xàfecs localment molt intensos, que han començat aquesta matinada, ja ho hem sentit, i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
0: Aneu-nos comentant, oients, si plou a casa vostra o fora, com diuen els tallers, i de quina manera i amb quina inclinació respecte a la superfície al terra, al 638-684-565, i anirem confeccionant un mapa expert de les precipitacions que han de fer baixar les temperatures en les properes hores. Tenim ja comentaris d'aquesta hora, com en Nacho, que diu en Sant Pol, a les 6 caió un ratillo maco. Ahora en Mataró no cae ni gota. Maresma lliure i tropical, afegeix en Nacho. A la Marta de Terrassa diu, ara comença a ploure i a tronar, i en res d'agafar camí a la feina. La Magda diu, rectifico, la que és del Matarranya, diu, sud de la Terra Alta, ara ennuvolat, i ara tiro cap al Baix Ebre, que ha d'anar a treballar. De fet, és profe, també, Magda. Digue'ns si el teu centre segueix la feina de forma normal.
2: Mireu, tenim aquí el radar del Meteocat i, efectivament, sembla que és com... Us heu d'imaginar com una estela que va escombrant el litoral de sud cap a nord-est, diguéssim, i sempre movent-se en aquesta franja, trobo, d'on comença la terra i on comença el mar. Per tant, jo trobo que no seria tan estrany que algun moment passés només al mar i, per tant, no plogués enlloc, o algun moment entrés més cap a terra endins i aquests xàfecs que estem sentint es anessin desplaçant cap al nord.
1: El que sí que es preveu que els propers minuts afecti segurament la ciutat de Barcelona, la capital
2: del
1: país.
2: Sí, això és, però minuts, és a dir, ara està, de fet, arribant això pel Baix Llobregat ben bé, i a més fa una mica de llengua per agafar tota la ciutat de Barcelona, seguríssim, i després el Maresme de ple, també. És el que té el Maresme, que és una franja prou estreta com perquè quedi ben escombrat tot. També dic, de terra endins, poca cosa, a partir de Vallès Occidental cap endins no crec que hi caigui gaire aigua.
0: En aquest mapa que estàs mirant, pots assenyalar-me Gualba?
2: Sí, mira, Gualba és aquí.
0: Veus? És la selva?
2: És el límit de Vallès Oriental, l'últim poble abans d'entrar a la selva.
0: Mira, la Judit diu, a Gualba res, i ara cap a treballar. La Núria, a Poblenou, està plovent molts llamps i trons. En Jordi, des de Palma, diu, aquí està cobert només. El mapa té un no hi surt.
2: No, però aquest radar no arriba.
0: Ah, ostres. L'Alexandra diu, a Tarragona res, està núvol, però no plou. Tenim un microclima, ja sabeu que Tarragona...
2: Jo crec que Tarragona ja no plourà.
0: I la Magda ens confirma que sí, que el seu centre avui ha de fer classe.
1: Avui podeu anar a PortAventura.
0: Bé, a 7 i 7 minuts, de seguida tornem a... I anem-nos explicant a com va el temps a la vostra comarca, de seguida tornem a la meteorologia. Ara la pregunta del dia. Avui, notícies històriques.

0: dos dies de l'aniversari del quart de segle dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York, us demanem que feu una mica de memòria entre nostàlgia i notícies tristes, la majoria que estan caient. De quina notícia vau viure en directe i per què és la que més recordeu? Aprofitarem també per fer una mica de balanç d'edat dels oients. Per exemple, el Premi Boomer d'avui és per en Ferran Armengol.
1: Què recorda l'Armengol?
0: Diu l'arribada de la humanitat a la Lluna. Diu, ho vaig veure per televisió i afegeix, i en blanc i negre, com si hi hagués altres opcions, també.
1: No, crec. No gaires.
0: Diu,
1: no.
0: Va ser la primera vegada que no em van fer anar a dormir a les 9 de la nit. El pare ens va deixar estar desperts mirant la tele.
2: Home, no n'hi ha per menys.
1: Els nens deien 6-9, perquè era l'any, no? El 69.
0: Explica'ns-ho, Ferran. 6-9, 6-9. Diu que tenia 8 o 9 anys.

0: i que fa molt de temps, això segur. Sí. La Mireia diu, jo també sóc boomer, i ja sabeu que en aquest programa la gent doncs competeix a veure qui és més gran, perquè diu que recorda l'Underrock del mur de Berlín. Jo tenia 14 anyets i no coneixia la importància de veure aquelles persones apujades uns als altres a tirant a terra el mur. Em va flipar veure aquella història a la tele. I diu que a l'Expo de Sevilla va anar i li van donar un tros de mur.
1: A l'Expo de Sevilla repartien trossos de mur?
0: Suposo que de forma legal, no? Perquè ara avui en dia aquestes coses no es poden fer.
2: Clar, però en aquell moment era la moda del moment,
0: Era recent, sí. Que el meu pare ens va llevar, ens va despertar de matinada, era fosc, per dir-nos... Atenció, pare, l'armista és un tema greu, eh? Els va despertar per dir-los que havia començat la guerra del golf.
2: Si jo també me'n recordo com va començar la guerra del golf. Sí, però... Recordo perfectament on era.
1: Aquelles imatges verdoses, eh?
0: No, a més, no, aquesta jo... és la segona, és la del 2003, la que dius.
1: No, la del 91...
0: També era verdós.
1: Sí.
2: Però jo, a més, recordo, sense imatges de televisió, recordo estar perfectament al restaurant dels meus tiets, que va venir un cosí segon meu i va dir, ha començat la guerra. Però, jo vaig, hòstia, on?
0: Dinant.
2: No, estàvem anar visitant-los.
1: Era el restaurant. Poc alarmista, la guerra sí com en general.
2: La guerra en general.
0: Jo, no entenc que aquesta oient la despertessin mentre dormia de matinada i tu estiguis en un restaurant.
1: És veritat, què foties en un restaurant? Però si era
2: no,
1: això,
2: eren els tiets, els meus tiets i jo els havia anat a veure. No,
1: a les 8 del matí?
2: No, home, potser m'ho va dir doncs, el dia abans. No, era un moment en concret, això, eh?
1: Jo sé que me'n rogeix, això va ser primeríssima hora, eh?
2: Però a veure, que la guerra no comença en un moment de minut.
0: Però t'ho van dir tard.
1: Les imatges en directe van començar al matí.
2: Però jo no parlo de les imatges en directe, parlo de quan comença la guerra. La guerra ha començat, no? Que potser és anterior.
0: La Cristina potser us va passar molts a vosaltres, que estava a la Fira de Tàrrega de teatre el dia de l'11 de setembre, i diu que estava superemocionada perquè aquell dia havia començat una relació i patapam, només arriba a casa, els pares tenien la tele posada, i li van dir, corre, com si hagués de solucionar alguna cosa, aquesta oient, i diu, recordo perfectament aquella sensació de malestar en veure aquelles imatges de les torres. La Miau també diu que recorda l'11 de setembre, diu, el tinc gravadíssim, eh? Suposo que va posar el VHS per tenir-lo per sempre, diu, recordo que estàvem al poble i ens va trucar amb un tiet que engeguéssim la tele i vam flipar amb les imatges, no acabava d'entendre què estava passant. Per a mi no em convencia cap motiu de les anàlisis que hi havia en aquell moment, perquè era jovencella, vaja, tampoc se'n puguen trobar de motius de matar persones, però vaja, anàlisis polítics òbviament se'n poden fer i se'n seguiran fent.
2: Vosaltres recordeu què fèieu? On éreu aquell moment?
0: Sí, era com l'hora de la sobretaula, estava escarxofat al sofà, així que vaig veure tot, les torres, el Matías Prats, el que volies.
1: Tot.
2: Jo recordo perfectament que estava baixant pel Passeig de Gràcia perquè la Diada acabava de baixar amb tren per anar a la manifestació com absolutament cada any, i per tant recordo que ens ho van dir allà al Passeig de Gràcia mateix, baixant des de l'estació de Passeig de Gràcia cap a Urquinaona, que és on era la manifestació.
0: Enguany no fallaràs a la cita?
2: Tu què creus?
0: Has fallat alguna vegada? No. Es preveu pluja?
2: Sí, un any que havia parit i estava indisposada.
1: Quina mala catalana.
0: Mira, el Toni diu, l'11 de setembre a mi em va agafar, que devien ser aquí, era després de dinar, com
2: sí,
0: dic,
2: sí, per tant, les 7 de la tarda. Dos quarts de 4, perquè jo vaig agafar el tren de 2:45, que és el que fem sempre per ser la manifestació cap a les 5.
0: Agafat aquesta tarda, que eren 3:45 de la tarda, perquè en Toni diu, em va agafar de tornada d'Empalme, tornant de la sala del cel, ja tornant de...
1: Quinoi!
0: Sí, que
2: vas allargar la festa, tu.
0: En Jordi diu, aquell dia de l'11S no entenc per què no podíem veure Sakura el 33 i que seguíem fent notícies en lloc de posar aquest anime tan de culte, Sakura, la caçadora de cartes. L'Anna diu, em sumo l'11S, aquell dia estava fent la maleta per volar a on? Doncs a Nova York, perquè havia d'anar a fer un intercanvi estudiantil. La cosa es cancel·la i diu que l'institut...
1: Per què es va cancel·lar?
2: No ho sé.
0: Bé, li hem preguntat, vas acabar anant-hi? I diu, no, l'institut que havia d'anar no va ni reprogramar-ho pel mes vinent.
1: No m'estranya.
0: I diu, i encara no he anat a Nova York. Vaja, poc s'ho pensava unes hores abans.
1: Tot i que era el lloc més segur per anar, segurament.
0: I barat. La Berta diu, l'11S, recordo sortir de la dutxa envoltada amb una tovallola per anar a mirar la tele. Jo trobo que solpeu una mica, eh? Vull dir, si encara no saps què ha passat, que és aquesta escena de sortir amb la tovallola.
1: No, sí, però jo me'n recordo estar... havia anat a dinar a casa la meva primera nòvia i dir, marxo cap a casa a seguir-ho.
2: Ostres!
1: Sí.
2: No tenia tele.
1: Sí, però vaig dir, no, necessito pair-ho sol. Vaig marxar.
0: La Núria diu, a mi em va afectar molt la guerra dels Balcans, ho vaig passar molt malament. Jo, personalment, jo com a Roger, és el primer conflicte que recordo començar a entendre una mica, tot i que era tenia 10 anys o 9 en aquell moment. I diu, la Núria que ho mirava, no acabava d'entendre què passava, ho recordo amb molta tristor. Bé, les 7 i 13 tenim més respostes avui d'aquell moment històric que vau viure en directe i que veig que encara teniu molt gravat en el record. Sentim, doncs, més respostes en format nota de veu.
3: Me'n recordo de molt. Sí que me'n recordo inclús la roba que portava, que a l'època molt hippie, de la mort d'en Kurt Cobain. Vaig passar el dia plorant, però plorant mal, que me'n recordo inclús que havia anat a comprar roba a una botiga que era guai aquí a Girona, que era l'Amsterdam, i jo plorant com una madalena jo sola, el vestida i tal, i llavors vam decidir al vespre anar a la terra a fer uns xupitos del seu honor, de la seva mort. Xupito! El que vaig pillar una taja, em sembla que tenia 16 anys o 15, no sé, i me'n recordo que vaig arribar com a les 5 de la matinada, amb la taja, plorant, el meu pare flipava, i al final em va cardar una hòstia. No m'havia picat en ma vida, però em va cardar amb la nena, ets tonta, para allà. I bueno, mira, va anar bé, saps? Em va trencar el bucle, llavors em vaig enfadar molt amb ell i ja està, però em va quedar un galleto, tio, flipant. Però bueno, suposo que estava molt insuportable. Adolescència, divino tesoro.
4: Divinal fortuna.
5: Doncs ara març de 2004 estava ahí a Madrid d'Erasmus quan em vaig despertar amb un ressacón com quasi cada dia. El meu telèfon tenia com 30 trucades perdudes de la meva família que es preocupava. I igual, va ser un dia sencer amb els compis del pis mirant la tele, trucant amics i enviant missatges i sentint de fons la sirena de les ambulances que estava a prop del Gregorio Marañ... Com és això? De l'hospital aquest.
6: Doncs a casa meva la tele va arribar tard. Jo potser tenia 7 o 8 anys.
7: Boomer!
6: A la caiguda del mur de Berlín, que llavors jo ja era a l'institut, el cop d'estat també, impactant. Últimament, així com ha fet més recent, doncs l'atemptat i la caiguda de les Torres Bessones. Em va impactar molt de veure-ho en directe.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: cantant valenciana Esther us canta Si tanque els ulls mentre vosaltres els esteu obrint i despertant-vos amb els experts i cat, com fem cada matí. Tenim més reaccions al temps, com ara en Ferran, que diu, per sorpresa de tothom, precisament avui a Figueres no hi ha vent. És l'excepció que confirma la norma. A veure si d'aquí una estona aquesta llengua, Laia, que t'expressaves fa uns minuts, aquesta llengua, aquest front de tempesta arribarà a l'Alt Empordà.
1: No, temo que no ho sé, crec que no.
0: El que també,
1: el que sí que és veritat és que diuen que quan que a l'Empordà hi fa vent sempre, excepte quan fa com mal temps a la resta del país. Doncs, que quan fa mal temps a la resta del país, a l'Empordà justament s'atura el vent.
0: En Ferran ens ho confirma, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Ara una mica d'Aitana.

0: último error.
1: He anat veient aquests dies una mica d'stories de... Bé, de gent adulta, que és qui ha de fer d'stories, Laia. O sigui,
2: home, no faltaria.
1: Té aquest Insta, però que ha acompanyat els seus fills a veure l'Aitana en algun dels 4 concerts que ha ofert al Palau Sant Jordi. De fet, ahir la nit va ser l'últim d'aquests 4 emmarcats en la seva gira mundial, Quarto Azul World Tour. Però abans de marxar de Catalunya i seguir amb la gira, ha volgut fer, Sergi, en el concert d'ahir, una defensa de la llengua.
3: Sí, la cantant de Sant Climent de Llobregat va explicar que a casa seva sempre s'ha parlat castellà, però que gràcies a l'escola ella és bilingüe.
4: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he nascut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar més.
3: Des de l'escenari...
1: Com molta gent, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Jo em quedo amb la crida que fa, diu, m'agradaria poder practicar-ho més. Per tant...
3: Espera, que hi ha, hi ha un segon punt, eh? Des de l'escenari d'un Sant Jordi ple a vessar, ara et dono peu a comentar el que vulguis, l'Aia.
2: Sí, sí, no.
3: Aitana va valorar el fet de conèixer les dues llengües, tot i que ha reconegut que li agradaria millorar el seu català perquè fa temps que és fora i que no el practica. Fins i tot ha animat a les famílies que no el parlin a veure pel·lícules en català.
4: Pots moltes castellanades, jo ho sé, però quan és important a vegades... Quan he crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, no sé si em parlin gens, m'encanta, veure pel·lícules en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
3: És el més important. Què et sembla, Laia?
2: Home,
3: vas posseir-la?
2: No
3: vas fer alguna mena de cosa esotèrica i vas posseir l'Aitana ahir al vespre o què?
2: No, però he de dir que, hosti, tenia raó Laura Grau quan deia que l'Aitana era maja. Ara ho he descobert. No, el que volia dir-te abans és que si l'Aitana diu tinc ganes de practicar més, totes aquelles persones que li parlin en castellà a l'Aitana, siguin de Catalunya, li estan fent molt flac favor, perquè si ella ho demana, i per extensió a tothom que vol aprendre català, que vol poder practicar millor el català, si canvieu de llengua no els esteu ajudant.
1: Però,
2: que ara no sabem com dir-ho.
1: Això que diu de practicar-lo, què passa? Vull dir, és d'aquí, no en sap.
2: No, ella diu que no, perquè no viu aquí ara, i diu que té ganes, quan ve, doncs quan ve, que no hi hagi cap cambrer, cap periodista, cap taxista, que ningú no li parli en castellà, perquè ella ho ha demanat així, vol que li parleu en català. Tothom que parli amb l'Aitana, parleu-li en català, si us plau, ho ha demanat més clar, no ho pot dir.
3: Sí, com sigui, la cantant va rebre l'aplaudiment unànime del Palau, com heu sentit. Alguns comentaris a les xarxes d'usuaris que li agraïen el gest, alguns aprofitaven, a més per demanar-li que publiqui alguna cançó en català. De moment, a la cantant només hi hem sentit dues versions en directe l'any passat del tema La gent que estimo d'Oques i El boig per tu de Sau, i aquest enregistrament el 2018 del disc de la Marató de TV3 que versionava el What a Feeling de Flashdance. Ets la força.
1: Doncs a pas, practicant, l'Aitana, que s'està guanyant mèrits per endur-se, potser, una medalla d'or de la Generalitat. De moment, enguany, no serà una de les guardonades, però sí que us podem explicar que ahir Salvador Illa va entregar aquest guardó a dues personalitats, la física Caterina Viscari i el cuiner Ferran Adrià.
2: Va ser un acte al Palau de la Generalitat que el president els va lliurar la màxima distinció del govern per les seves trajectòries professionals i per haver projectat Catalunya al món, una mica com l'Aitana, eh? Viscari ha liderat el Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès durant 14 anys, mentre que Adrià va revolucionar la gastronomia mundial amb el bulli.
1: Recordeu que si accelera electrons i fa bip-bip, no és un ocell.
3: Exacte.
1: És un sincrotró.
2: Sí. Ah, exacte. Tots dos van agrair les oportunitats que Catalunya els ha brindat.
5: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible.
6: He de tenir molt reconeixement, molts. Però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest. Som un país meravellós.
2: Caram, l'Adrià.
1: Sí, doncs mireu, expliqui.
2: L'Illa va tancar l'esdeveniment posant-nos d'exemple del fet que la diversitat contribueix a assolir l'excel·lència en tots els àmbits.
7: Els qui s'entesten a projectar una Catalunya tancada, replegada i aïllada del món no entenen la naturalesa mateixa del país i de la seva gent. Entreu a la Fundació Ubulli, entreu al Sincrotró Alba i trobareu talent de mil i una nacionalitats.
1: Un acte com cada any emmarcat en els actes de la Diada. Així que felicitats als guanyadors per excel·lir en el camp de l'excel·lència. Ara una mica de Human, que són les 7:22 i sé que necessiteu més música per acabar d'enfilar aquest matí de dimecres, avui que és 9 de setembre, i són les 7:23 minuts.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan estàs fent un rodatge?
2: No, no, no s'ha de cridar la gent.
1: És que ell és el director, aquests són els actors, i si
2: igual,
1: un rodatge és difícil...
2: Tracta bé la gent?
3: I algú dirà, és que el està traient el millor.
2: No, no, no, no, no.
4: És sota pressió. Sí.
2: En absolut.
4: Laia, per favor.
2: La gent.
1: Ella.
4: Treballa!
5: Bueno, vale, vale, vale, vale.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 26 minuts, ahir al Festival de Venècia, la Penélope Cruz i en Javier Bardem van ser estrelles a la Catifa Roja i van rebre un aplaudiment, ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva nova pel·li, Búnquer.
3: Molt bé.
4: Bravo.
1: Jo sempre penso que és exagerat aquestes dades que ens donen. És que 15 minuts d'aplaudiment per aquesta pel·lícula, però ho explica l'Òscar Callau, que és company nostre. El coneixem d'aquí. Bé, una pel·lícula, Búnquer, en la que Cruz i Bardem representen a la ficció un matrimoni en crisi. Òscar, des de Venècia.
7: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnquer de luxe per un magnat.
8: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
7: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
9: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
1: Ai. Bé, gràcies a Òscar des de Venècia, més pantalles, perquè ja s'ha presentat la temporada del 3CAT, que ofereix, per exemple, programes de culte com els experts, sí. I pel que fa a les novetats que estan a punt d'arribar, Laia, la travessa VIP, vale hype?
2: Ja te dia o no?
1: Ara sentirem la Montse Pujol.
2: M'interessa moltíssim.
1: Ah, també la gran cita, també torna.
2: Mira, també me la miraré.
1: Amb més solters i solteres. Sí. Pel que fa a la cultura, que és el que ens interessa,
2: sí, sisplau,
1: el Nervi continua, nova presentadora, la Clara Molins, que la coneixem de fa anyíssims, substituirà l'Andrea Gómez. Bé, més detalls, si en vols, te'ls explica la Montse Pujol, que va anar ahir a la presentació.
10: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
11: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on si no hi som nosaltres hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
10: Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvis respecte al programa de la temporada anterior.
11: Cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple, la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert, com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
6: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, la travessa, diu en Ferran, el nostre oient, que el 29 de setembre torna, d'acord?
2: Com ho sap?
1: No ho ha buscat. Clar, t'ho hauríem de dir nosaltres a tu, Ferran. Bé.
2: És que no sabia.
1: El Sopa de Cabra sentiu de fons amb aquesta nova versió del Far del Sud, acompanyats de Jordi Stone. I ara de seguida, l'actualitat de la jornada.

0: experts, ICAT.
1: Dos quarts i un minut. Mira, Laia, l'Alba ens diu a Cardedeu comença a ploure i estem valorant si passar o no per l'AP7 a l'hora d'anar a la feina, mentre que a la vegada ha arribat un mail, diu, de l'empresa, diu, diu, avui es pot fer teletreball?
2: Doncs escolta, aprofiteu.
1: Bueno, el que ella vulgui. O, o acollir-se
2: a
1: acollir-se a catàstrofe, que deu ser també un dret. Ens assenyala l'Alba. Diu que treballa al Vallès Occidental. Com tens el mapa ara mateix?
2: Mira, jo el que estava veient és que el front se'n va una mica cap al mar, la veritat. Però és veritat que pot venir un altre front. Però el front que veiem, la part gruixuda, la part més intensa, és sobre el mar.
1: La part en vermella.
2: La part vermella, exacte. I sí que és veritat que pel Maresme i Vallès Oriental, doncs hi ha pluges de color verd, que en principi no haurien de ser preocupants.
1: Doncs a aquesta hora, com sempre, ens actualitzem amb els titulars de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Què és dimecres? Avui és dia 9.
3: Doncs com diem, avui estem molt pendents de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les, temperatures, però també tempestes que, atenció, doncs, poden ser torrencials. Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts al Pirineu i en punts de les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul, de fet, del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. En aquestes comarques el risc per inundacions és de 5 sobre 6 i és per això que el govern doncs, ha suspès classes i ha demanat que es prioritzi el teletreball. De fet, Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla InUnCat, ha alertat que al Garraf i al Baix Llobregat doncs, hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Més coses. Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares al Congrés a partir de les 9 del matí en la sessió de control. Serà poques hores, serà a poques hores que el govern doncs, espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants de Ceuta. Però aquest no és l'únic front que té obert el govern espanyol perquè el Tribunal Suprem ha donat la raó a Vox i ha suspès el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. La llei de Nets és la que dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1955. Tot plegat quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació a l'alt tribunal. Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per l'informe PISA. La petició arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. I acabo explicant-vos que avui Brussel·les presentarà la llei que vol posar fre als pisos turístics i a la compra de segones residències. La Comissió Europea proposa donar cobertura als ajuntaments perquè puguin posar límits a aquests habitatges en les zones amb més pressió immobiliària sempre que ho justifiquin amb dades. La mesura forma part de la nova llei europea d'habitatge assequible i, de fet, l'Ajuntament de Barcelona ho veu com un aval a les seves polítiques.
1: Dos quarts i cinc, als esports.
3: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 3:45 de la tarda. Eric García no jugarà per sanció i Lamine Yamal, en roda de premsa, ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. Ahir va debutar al Madrid, va superar 2-1 l'Inter de Milà, però va acabar patint en el tram final. I per cert que Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or al Barça femení i col·loca 6 futbolistes. Graham Hansen, Patrick Guijarro, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. La gala es farà a Londres el proper 26 d'octubre, l'endemà del Barça-Madrid al Camp Nou.
1: Ens escriu l'Anna al xat i ens diu a Sentmenat ja plou amb força. Per tant, comarca, Laia?
2: Vallès Occidental, no?
1: És correcte. A Sentmenat ens escolten i plou amb intensitat. Avui, Anna, alerta a tot arreu per les pluges, oi?
3: Sí, les pluges i el vent marquen una jornada d'alerta a Catalunya. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que al llarg del matí poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: Doncs anem a Madrid per animar-nos una mica, que potser allà estan una mica més tranquil·lets, almenys en la jornada d'avui. Els Carolina Durante...
4: Me llamó a las 6 horas española.
1: Versionant els Amaral amb aquesta cançó sobre l'amistat. Marta, Sebas, Guille i los demás. I de seguida, Laia, ens obrim al fantàstic món de
2: les llengües romàniques.

0: Escoltes ICAT.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderas protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
7: Les 7 i 41 minuts, obrim de nou l'espai, el punt de partida. Laia, de quina xifra avui estires el fil?
8: Doncs mira, del 300, de fet, més de 300. Són les paraules que són idèntiques en romanès i en català. I és que si bé aquest país de l'est d'Europa és a més de 2.500 quilòmetres de distància de nosaltres, les nostres llengües són molt més properes del que es podria pensar, o almenys això sembla. Mireu.
7: Jo, quan miro pel·lis romaneses, que em molen molt, és guai, perquè no entens, clar, s'assemblen prou com per no entens de res, però de tant en tant en cau una amb accent com si fos a Tarragona.
8: O sigui, sí?
7: Paraules clavadíssimes.
9: Hauríem d'entendre tot el que diuen el Dragostea d'Intei, per exemple, no?
8: Veus, però ara veuràs que no. Mira, foc, bou, ràdio, nas, però també porc, joc o medicament són paraules absolutament exactes. I aquí cal afegir-n'hi moltíssimes més que, si assemblen molt, diuen fins a 2.000.
7: També, lògic, també que així sigui.
8: Sí, però això no té tant a veure amb un passat en comú, per si algú podia pensar això, com aquesta evolució una mica paral·lela dels sons de la llengua. Ja sabeu que les llengües romàniques apareixen per l'evolució del llatí vulgar, i el cas del romanès és sorprenent perquè, malgrat estar envoltat de països que no són d'origen llatí, doncs ha mantingut una base molt forta, encara lligada doncs, a aquest llatí originari. Mireu, si mirem els números de l'1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 16, sonen força a llatí. Però, en canvi, quan vas cap a les desenes, serien uns precese, dois precese, tres precese, que són irreconeixibles per un català no parlant, perquè la base és romànica, però l'estructura és un calc de l'eslau. Ells compten sobre 10, 2 sobre 10, etc.
7: Clar, tenen aquesta influència.
8: Clar, és a dir, estan envoltats de països d'altres orígens, amb les llengües d'altres orígens, la influència és molt alta i, per tant, sigui bé, hi ha paraules que s'hi semblen molt, ni altres que no tenen absolutament res a veure.
7: Mira, he buscat de forma memètica, perquè hi ha gent que fa risses amb això a la xarxa, frases que siguin igual senceres.
8: Ah, digues.
7: Exemple, un joc de cap de bou, que no té massa sentit, no. És igual en català que en romanès.
8: Exacte,
7: és
8: perquè has agafat les paraules concretes que són idèntiques. De fet, com deia en Roger, si sona familiar és perquè comparteix molta sonoritat, és a dir, té les 5 vocals i la neutra, d'acord? I això és la marca més singular que l'uneix al català. Tot i les similituds, com us deia, de moltes paraules concretes, els experts, els que sí que saben romanès, diuen que és molt difícil la intercomprensió. En canvi, si hi ha un consens...
7: Exemple, si vols esmorzar, un suc i un ou.
8: Clar.
7: Tu vas a Bucarest, aquest té sentit.
9: Un suc i un ou.
7: M'encanta.
8: Ja has de fotre una xorra en romanès i no entens res. Però bé, el que us volia dir és que sí que hi ha consens en què la llengua més fàcil d'entendre pels parlants de llengües romàniques és l'italià, perquè és una llengua molt conservadora que ha mantingut les arrels de les paraules llatines i, a més, està com situat bastant al mig i, per tant, tothom la pot arribar a entendre amb bastanta facilitat.
7: Recordeu que ens ha dit contrari, no és així. Si ets italià, doncs és molt difícil entendre el català. Bé, són les 7:44, avui hem fet una mica de lingüística i de història estirant el fil amb l'espai de la Laia aquí ben d'hora al matí, i també volem sentir nova bossa, com si anéssim a Brasil, però fent un revol i quedant-nos a casa. És la Muixca.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí. Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: Va, a la tres, hòstia. Fem un fa major, va.
3: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i...
4: Fa!
1: Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mella!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 48 minuts. Mira, Laia, et molarà el comentari de la Judit, que diu que tenia un company de pis romanès i que quan la Judit parlava amb sa mare, per algun motiu el romanès escoltava, i en acabar podia dir amb bastanta efectivitat de què havia parlat amb la mare.
3: Ostres, veus, el tio... també, clar, potser el romanès coneixia alguna altra llengua romànica. Jo tinc la teoria que sí.
1: Vivia aquí, també.
3: No, això també ajuda. Però vull dir que si tu tens el coneixement d'un parell de llengües romàniques, una tercera és molt senzilla. I si en saps tres, jo trobo que ja les entens totes.
1: Mira, en Màrius es llença a fer una altra frase idèntica en català i romanès. Diu, un bou ha fugit com un ou. L'atzucat del furt. Clar, també costa que tinguin sentit. Jo, és millor
3: costa la, trobar el moment
1: sí,
3: per dir-la.
1: La de l'ou i el suc mola.
2: Sí, on sóc jo nou, exacte.
1: Podeu seguir parlant en romanès? Ah, de fet, que teníem un oient nou d'aquesta temporada romanès.
2: Sí.
1: Amb Màrius. Màrius, digues alguna cosa, que és el teu dia. Bé, ja saps on fer-ho.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aquí mateix també podeu clicar a la cançó de les 10, és a dir, que podeu votar a l'enquesta quina cançó voleu que culmini al programa, com sempre, a partir de les 4 que us llencen, Sergi, inspirat en...
6: l'efemèrdida!
7: Un 9 de setembre, com avui de l'any 92, els Nirvana protagonitzaven una de les seves actuacions més recordades durant els MTV Video Music Awards.

0: El grup encapçalat per Kurt Cobain estava tocant aquesta cançó que sentim, Lithium, acabant amb un gran final on el baixista Chris Novoselic va decidir llançar el seu instrument a l'aire. Ara bé, quan va intentar agafar-lo va fallar i el baix li va colpejar violentament el cap. Tot i així, va ser una gran actuació d'aquest grup. Avui aprofitem la vinentesa per proposar-vos quatre cançons dels Nirvana. La primera, ja la sentiu, és Lithium, que formava part d'aquell gran disc de la banda que portava per nom Nevermind i que incluïa un dels grans èxits del grup Smells Like Teen Spirit.
1: Ha pregut el romanès, eh? Marius ens diu que en romanès, fotut, una mica vol dir el mateix, però quan diuen follat, diuen fotut. Que, de fet, l'arrel també de la paraula va per allà, també.
0: O sigui, si dic, hosti, estic molt fotut...
1: Sí, està bé. Estic ben fotut. Marius, alguna cosa més instructiva ens la pots dir, també.
0: La cançó que Cobain va confessar que va fer inspirat en els Pixies, aquesta que sentim, Smells Like Teen Spirit, tenia una lletra que al principi va ser complicada de desxifrar pels seguidors del grup. D'una banda, per la veu gutural de Kurt Cobain, i arrossegada, i també per la seva absurditat, i a tot plegat que l'afegir que Nirvana no va incloure les lletres de la cançó al disc. Ara sí, la podeu trobar fàcilment. Més cançons de Nirvana.

Aquesta que sentim és Come As You Are, que també formava part del gloriós This Never Mind, que podem dir que és una de les cançons més optimistes de tota la discografia de Nirvana, amb moltes cançons més aviat fosques, eh? I acabarem amb Her Shepherd Box.

0: que va ser el primer senzill de l'últim àlbum d'estudi de Nirvana, In Utero, publicat l'any 1993, un any després que trobessin el cos sense vida de Kurt Cobain a casa seva, Seattle, i passés a formar part d'aquest malaguanyat club dels 27. Avui teniu a votació 4 cançons dels Nirvana. Quina voteu perquè soni a les 10? Lithium, Smells Like Teen Spirit, Come As You Are o Her Shepherd Box?
1: Entreu i voteu. Per ara guanya per només un clic la cançó Smells Like Teen Spirit, que més veig que hi ha gent amants d'aquesta cançó que també la detracten, perquè diuen l'hem escoltada tantes vegades que, si us plau, voteu Come As You Are, que la teniu aquí també disponible.
0: És la que he votat jo.
1: Sí, va només un clic per darrere. Doncs a les 10 punxarem la cançó que aconsegueixi més vots entre vosaltres. Ara són les 7:52 i hem de parlar de més paraules perquè obrim l'espai...
2: La paraulota.
1: Quantes vegades us ha passat, oients, que un divendres al vespre seieu al sofà davant el televisor, però no us podeu decidir sobre què veure, perquè hi ha molts continguts a la carta, suposo, Laia.
3: Exacte.
1: Hi ha una paraula, això, és el bed cansing, el coach cansing.
3: No, és la fatiga per decisió.
1: Ah.
3: Aquesta la tenim en català. O paràlisi per elecció. I no afecta només el tema de les sèries, també, per exemple, en què demanar per sopar, o quin pla fer el cap de setmana, un excés d'elecció.
0: Soc jo tota l'estona, eh?
3: Veus? Sí, sí, sí. És un concepte que va encunyar un psicòleg que es diu Roy F. Boymeister, que la va descriure com una forma d'esgotament de l'ego. La nostra capacitat per prendre decisions no és il·limitada, és un recurs cognitiu finit que s'esgota en mesura de fer-lo servir. A més, investigacions recents han demostrat que la fatiga per decisió ens pot dur a cedir a temptacions com, per exemple, compres impulsives o escollir aliments poc saludables. És a dir, tu ets davant de la màquina.
0: Sí.
3: I has d'escollir alguna cosa per entretenir la gana mig matí.
0: Una merda o una merda encara més gran?
3: Clar, i com més avança l'estona que no et decideixes, acabes dient, va, una merda i me'n vaig ja. Saps què vull dir? Si com que vols acabar,
0: yeah,
3: agafes la merda més grossa. També es veu que ens condueix a delegar responsabilitats. Doncs mireu, segurament conscients de tot plegat, les plataformes audiovisuals estan mirant de posar fil a l'agulla per evitar-nos aquestes emocions, doncs, negatives que ens poden generar rebuig cap a aquesta activitat. I ho fan per supervivència, perquè si l'usuari es bloqueja quan ha de decidir què veure,
0: clar,
3: doncs té més risc de tancar l'aplicació i anar-se'n, doncs, per exemple, a la competència o directament a dormir.
0: Té collons, eh? M'ofriu tantes coses que plego.
3: Exacte, és que és fort, eh?
0: Sí, sí.
3: Doncs mireu, per combatre-ho han decidit ajudar-se de la intel·ligència artificial. Alguns experts adverteixen que externalitzar la decisió de què veure a la tele pot tenir implicacions negatives, però hi ha un professor de la UOC, un que es diu García Fernández, diu que un bon sistema de recomanació funciona com una bastida, és a dir, et redueix les opcions, per exemple, de 1.000 a 10, i això és una tasca de filtratge que al nostre cervell li costa molt i, en canvi, doncs, a la màquina no, i deixa intacta la part que sí que importa, que és la de triar entre aquestes 10 i gaudir-la, és a dir, com que ens ho mastega, saps? Ens ho facilita una mica. De fet, diuen que és una mica com el paper d'un bibliotecari, que ens porta fins a la prestatgeria correcta, però ell no decideix el llibre per nosaltres, però sí que diu, mira,
0: sí, sí, sí,
3: et condueixo, no? De fet, fins ara el motor de recomanació de les plataformes de streaming oferia a l'usuari continguts relacionats amb les seves accions, amb allò que havies triat abans, com ho havies puntuat, no, les cerques que havies fet, però amb el nou model algorítmic, que per exemple Netflix cada anuncia que posarà, doncs l'usuari no només rebrà aquestes recomanacions pel que ha fet, sinó que podrà posar-s'hi en contacte, com si diguéssim, demanar ajuda, saps? Demanar consell. O sigui, Netflix el que vol és que l'usuari pugui establir una conversa amb el sistema, pugui explicar-li com se sent en aquell moment, si avui té ganes de veure alguna cosa d'una certa manera, no per com sóc jo en general, sinó el que vull ara, el que em ve de gust, quines emocions tinc ara i quines vull experimentar.
0: Gràcies, Netflix.
1: Digueu-nos, oients, si també heu patit fatiga per decisió o el que es coneix també com a paràlisi per elecció. Aquí anem encarrilant ja al final d'aquesta hora, 5 minuts i seran les 8, tenim temps per més música. Ara, l'Ariana Grande, que ens canta Break Free, s'allibera d'aquesta manera cantant.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7:57, mira, Laia, en Luciano, com a persona italiana, constata allò que és obvi. Diu, els meus companys de feina, camioners com jo, són romanesos, i jo, com a italià, entenc pràcticament tot el que diuen. I diu, quan va arribar a Catalunya, com que ell parla, és al nord d'Itàlia, i parla el llatí dolomític, la variant italiana més similar a l'occità, diu, va arribar a Catalunya i era facilíssim.
2: Veus?
1: Per tant, conclusió, no hi ha cap mèrit en aquest, en el cas de Luciano.
2: Que les llengües romàniques són guaiíssimes.
1: Gràcies per ser-hi, estimat oient italià. Ara ens aproximem a les 8, 2 minuts perquè siguin en punt. I amb l'Anna, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Hem d'escoltar el que ens explica, que és el més espaterrant que avui has llegit.
2: Doncs mireu que a Suïssa un miler de persones han enterrat roba interior de cotó en jardins, camps i prats perquè un grup d'investigadors doncs ho necessitava per poder fer un estudi. En total es van enterrar més de 2.000 peces de roba en un miler de punts diferents durant 60 dies. Al cap d'aquests 60 dies, d'un parell de mesos, els participants doncs van desenterrar la roba, la van fotografiar i van enviar als científics doncs les fotos juntament amb les mostres de terra.
3: A veure.
2: L'objectiu era descobrir la quantitat de vida que hi ha sota terra i sota gespa i descobrir doncs quina quantitat de teixit doncs pot arribar a desaparèixer. I què diuen els resultats? Doncs que les peces de cotó enterrades havien perdut aproximadament un 58% del teixit.
4: Déu-n'hi-do.
2: En canvi, les que estaven enterrades sota gespa només havien perdut un 40%. El cotó està format principalment per cel·lulosa, una matèria que serveix d'aliment a bacteris, fongs i altres organismes presents al sol i, per tant, doncs, això voldrà dir que sota terra hi ha molta activitat biològica.
4: Que guai, i que a més vol dir que el cotó és prou orgànic, em refereixo, si tu poses, si tu enterres unes malles sintètiques, no passaria el mateix.
2: Sí, jo veig, Laia, que t'has pres molt en sèrio aquesta notícia i el Sergi el veig aquí rient.
3: Sí, saps què passa? Que tota l'estona...
4: Interessantíssima.
3: És que en el moment en què parlem de roba interior i activitat biològica, saps què vull dir? O sigui, m'imaginava que tot pogués germinar d'alguna manera, saps què vull dir? Jo pensava que després d'enterrar segons quins calçotets...
4: Però neta no, la podien enterrar neta, no?
3: Els britànics que els utilitzen fins a 7 vegades abans que no els tornen a rentar, saps? Què podia sortir d'allà?
2: Exacte.
4: Home, hi havia molt aliment per als animalets. Però el que em refereixo és que sigueu molt conscients de si comprem roba de cotó, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
5: Que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: t'agrada aquesta cançó de Mamaduixa? Aquests 15 segons que ens conviden a cridar allò de espera, no?
1: Espera!
0: És que un bon amor s'ha d'esperar, no?
1: És que aquesta cançó és molt guai. Només per aquesta frase. És clar que s'ha d'esperar i, a més, és molt xula. La història d'aquesta cançó és molt xula.
0: Oients, com arrenca aquest dia d'avui, aquest dimecres, dia 9 de setembre, un dia marcat sobretot per les pluges, perquè recordem-ho, hi ha alerta en diferents localitats i comarques de l'àrea metropolitana. Veurem si aquestes pluges, que de moment sembla que no són tant com el que semblaven.
1: De moment veurem, sembla que no tant.
0: La primera almenys, llengua, si més no, a marxar cap al
1: la
0: mar.
1: La llengua actual està marxant cap al mar, però no sabem si vindrà una segona llengua o no.
2: Fes-ho així amb les mans.
1: Ja, amb les mans no ens sentiran els oients, eh?
2: Però a veure com ho fas.
1: Doncs mira, ara està, per exemple, el Maresme, que hauria de, podria haver estat regat, ara no ho és perquè la pluja se'n va cap al mar.

0: Un volum que celebra els 30 anys d'història de Verdín el superrealista, el personatge de l'autor català Francesc Capdevila, més conegut com a Max, i que va començar a publicar fa 30 anys en revistes, en publicacions, i ara es recopila tot aquest material en aquest volum que us regalem. Però qui és Verdín el superrealista?
1: Qui és?
0: Doncs és, mira, aquest senyor que tens a la portada, el podries descriure com un senyor normal?
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: És un senyor baixet, calb, amb vestit,
1: ai, m'està recordant
0: vestit
1: avui,
0: i corbata.
1: Ara no me'n recordo qui.
0: Potser et recorda el Rampeteig, jo, sense anar més lluny, perquè la gràcia d'aquest personatge és que és un senyor normal que podríem posar en el mateix sac que Rompetechos o el Pitof del Cavall Fort, que
1: un
0: també anem amb
1: vestit
0: i corbata. Ho dic en el sentit que són senyors normals però superats per les circumstàncies, que surti de casa i els hi passen coses incomprensibles. En el cas de Verdín, el personatge d'en Max aposta molt fort pel surrealisme, però l'original, no allò de, mira, l'altre dia anava pel carrer i vaig trobar el Sergi, oh, que surrealista! No!
1: No!
0: Surrealisme. De fet, aquí el títol d'aquest còmic, que es diu Verdín el superrealista, ve de la primera paraula que es va fer servir per parlar d'aquesta avantguarda, del surrealisme. En aquest còmic veiem personatges en escenes oníriques, simbòliques, més prou pròpies dels somnis, de les sensacions, del subconscient, que no pas al nostre dia a dia real. Tant hi ha històries de surto al carrer i em trobo un conegut, com històries que estan dintre d'una escena de pel·li de Buñuel o dintre d'un quadre. Aquí veureu moltes referències pictòriques, com ara Bruegel, Chirico, Fuseli, Miró. Sort que l'he repassat perquè jo vaig llegir fa molts anys.
1: Però... Mira, he obert per qualsevol pàgina i he vist que està de cop i volta batallant amb unes aranyes.
0: De potes molt llargues.
1: De potes molt llarguíssimes.
0: Que podrien ser de Dalí, en aquest cas. No?
1: Sí, sí, amb un sol ull i ho fa més o menys amb una espasa que sembla rotllo Kill Bill, amb una katana, i després s'enfronta cap a una monja pobreta.
0: Jo em recordo o m'agrada quan aquest còmic, aquest personatge us transporta als còmics de Crazy Cat, que és un còmic americà de fa més d'un segle, és a dir, un còmic que es publicava al mateix temps, quan aquelles avantguardes estaven vives, una història de gos, gat i ratolí, però que mai saps ben bé què està passant. Doncs si us agrada tot el que té a veure amb el subconscient, sobretot el subconscient i la creació, que al Francesc Capdevila li agrada molt sobre el fet de crear, dibuixa sobre dibuixar, escriu sobre el fet d'escriure. Doncs si us interessa tot el que li passa per la ment a personatges com André Breton o Apollinaire, i a més amb tota comèdia, doncs heu de llegir Verdín el superrealista. En aquest volum teniu el recopilatori, que el 2007 ja es va endur el Premi Nacional del Còmic, un llibre que es titulava Fets, dites, cabòries i vagareig, i inclou 80 pàgines extres que jo no tinc a casa meva, que són pàgines inèdites, remakes, col·laboracions o rareses. Es titula Verdín el superrealista, de Max, i el publica l'editorial La Cúpula. Si algú el vol, atents al miniquiz, perquè avui sortejarem aquest còmic tan guapo. Ara són les 8:07, el miniquiz serà, com sempre, després de 2:15. Ara és moment de sentir més música, amb el ritme de Cora. Aquesta es titula Perduts, tu i jo.

Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.

0: jo he de dir que si em surt Zapatillas em la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
1: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
0: Sí.
1: Té mèrit.
0: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen.
1: Cançó de cançoner.

0: Un quart menys 5 minuts de 9 del matí. Seguim aquí en directe als experts d'ICAT. Ja amb la Laura Grau, que ja entra per la porta.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Laia, que ens has refrescat dels mitjans.
1: Doncs mira, m'he fixat en que al periòdico expliquen que jo també m'ho estava perdent una mica. Aquesta es veu que comencen a haver-hi moltes interaccions entre diferents plataformes audiovisuals que comencen com a fer pactes entre elles. És a dir, per exemple, avui la notícia és que Netflix ha tancat un acord amb Filmin perquè per poder tenir 10 títols
0: més
1: cada
0: títols
1: mes...
0: en català. Ah, no.
1: Em temo que no va per aquí, vaja. Però 10 títols de Filmin que es podran veure la gent que tingui subscripció a Netflix.
0: Ah, i que... al revés.
1: Ah, jo també he pensat el mateix, una mica al revés, perquè els que som de Filmin no som de Netflix. No, sembla que de moment no és així. La idea és com acostar una mica el cinema d'autor a Netflix. Bé, Netflix ja ho té, això, que vol una mica de tot, no? I, per tant, doncs, ha volgut... Està bé, perquè dius, Filmin et fa la selecció, em quedo amb els 10 que poden tenir més bona acollida pel meu públic, i segur que han tingut un bon tracte.
0: Però puc dir aquella màxima de... Jo és que només tinc Filmin.
1: Sí, és el que ja deia, no?
0: És veritat, eh? És veritat.
1: Sí, com sigui, també es veu que hi ha hagut alguns precedents, es veu que jo no me n'havia entrat tampoc. Disney Plus ha fet un acord amb A3Player. Es veu que per força continguts d'aquests com més aviat programes de directe, fins i tot, són alguns tipus...
2: En aquest cas suposo que ha anat contingut de Disney cap a A3Player, no?
1: No. A 3 Media, a l'Hormiguero, l'Intermedio, Passapalabra, Equipo de Investigación, tot això.
0: Ah, sí? Gràcies, Laia, per la info. I les de Filmin que van a Netflix, se saben?
1: No, perquè són 10 cada mes i les han de
0: seleccionar. És com una subscripció.
1: Ah, exacte.
0: Si m'haguéssiu
1: sentit, us he dit 10 cada mes. Sí. És dir, cada mes Netflix agafa el catàleg de Filmin i diu, mira, d'aquestes que incorpores em quedo, està bé. Vull dir, és molt
3: bon. Fort com canvien les coses de ràpid, eh? Sí, a mi m'està rifa pensar que d'aquí 4 anys tot funcionarà absolutament diferent de com ho fa ara.
1: Sí, no, que va canviar. Tu acostumes a una cosa, canvia, no?
2: Sabeu com
1: sí,
2: ho vaig notar? Ahir es va fer el primer InfoK de la temporada i mai el veiem en directe, no? Sempre el veiem com gravat. I aleshores, les meves filles el veiem en directe ahir i em diuen, el pots aturar un moment? I dic, no,
1: ja.
2: És en directe. I diu, què vol dir en directe? I dic, oh!
1: Què està passant?
4: Oh, filles meves,
0: però
4: què vol dir en directe?
0: Aturar, ho pots aturar, que no pots fer tirar endavant, però aturar... O...
1: No, però si ho mires per la televisió analògica, o sigui,
0: lineal...
2: No, la pagues. Sí. Bueno, sí, però no, estàvem S3, que gairebé mai el mirem perquè tots els continguts ho fem per plataforma, i em va petar molt fort al cap.
0: Vas aprofitar per fer servir l'adjectiu rigorós i que així l'aprenguessin?
2: No, vaig dir, són coses que passen ara mateix, això està passant, i elles estaven molt flipades. Sí?
1: I en aquest cas, perquè saps que segurament ho penjaran després, però hi ha coses que es veuen i que ells et demanen tornar a posar, o allà ho veurem, anem a sopar i després seguim. No, o sigui, és que això es veu ara o no es veu.
3: A mi em passava al revés, que em flipava que es pogués gravar.
2: Clar.
3: La meva mare em gravés els capítols de Vent del Pla, per mi era una cosa marciana.
2: Sí.
1: Més això, si voleu més informació aneu al periòdico, que explica doncs aquestes hibridacions entre diferents plataformes, que suposo que veuen que també la gent no ho vol tot i una mica com que ser la preferida del client has de tenir una mica de tot, no?
0: On coi és el meu marit?
3: Bona pregunta.
0: Qui s'ho pregunta, això?
2: La Ray.

0: Your husband is coming.
1: Ah, està venint, està venint. Ah. El teu marit una mica...
2: Cerca bé. A veure si tanca els micròfons al marit.
1: Veure, comentaris als oients. Ens envia aquesta hora les 8 i 16 en Nacho una foto de Mataró. Diu, el cielo en Mataró. I ens mostra...
2: I què,
1: com...
2: què?
3: Ui, que negre.
1: Narra.
2: No, home, sí, es va pinta de que caurà alguna... He de dir que hem posat amb en Sergi el pronòstic meteorològic a diferents localitats i, de moment, Mataró és la que s'endú la palma. Hi havia un pronòstic de cap al migdia, cap a 6-7 mil·límetres d'aigua. Vull dir, bastanta... És on hi haurà caure més aigua.
1: Una anàlisi una mica més estètica.
2: No, és molt gris, que vostè, no veig gaire res.
4: Aquí a Barcelona ja hem acabat de la broma.
1: S'ha currat una foto.
2: Núvols amenaçants, molt
3: grisos.
2: La
3: primera llengua sembla que ha marxat com una mica cap al mar. I ara estem esperant aquesta segona andanada de pluges, que és en teoria la que ha d'afectar a la població i és la que ha motivat, suposo, que moltes escoles, recordem-ho, de l'àrea metropolitana,
2: ara mateix
3: doncs
2: no
3: s'obrin avui.
2: Ara mateix està descarregant tota la selva i cap al Gironès i està escombrant. I sí que el Baix Empordà també quedarà ben tacat. És a dir, sí que selva, Gironès i Baix Empordà està passant... està escombrant aquest front que ha tornat, per dir-ho d'una manera, cap a la terra, ja no és tant al mar, però sí que és veritat que s'ha quedat amb colors verds i blaus i no hi ha ni grocs ni vermells, que són els colors que amenacen amb tempestes més fortes.
4: I com la loteria, ha quedat molt repartit, sí, que a mi em sap un greu que torni a villar la gent del Camp de Tarragona i del Delta de l'Ebre, que penso, mira, que feia una mica cap amunt aquest
2: bastant
4: cop.
2: Bastant Penedès.
3: És més cap al Penedès, sí, eh? Sembla que les comarques del sud no han de
2: patir. Per això ho diu, aquesta vegada no han patit tant, sí, que havien pillat una mica aquest estiu.
1: Mira, el meu pare de Tarragona, saps que et truquen per coses així una mica no molt trepidants.
2: Diu, ni una gota, no?
1: No, em va trucar l'altre dia dient, doncs avui he trucat a l'asseguradora de la llar perquè se'm va trencar la gelosia del safareig amb unes calamarses, saps?
2: Ja. Però és que la calamarsa fa mal.
1: Em truqui per això.
2: No, mira, sí. T'explica. Com mira, estàs? Explica això.
1: Precisament, des de Tarragona, en Jordi diu, aquí a Tarragona tot sec, però gràcies a l'alerta això m'ha servit per quedar-me treballant des de casa. I l'Emmanuel, com diu... L'Emmanuel diu, com en Macho... Ai, collons! L'Emmanuel es refereix al Nacho, al comentari d'abans. Diu, a Mataró no plou, però com que hi ha alerta de Baix Llobregat, que és on treballo, ens han convidat a treballar des de casa. Sembla que sí, com tot un avantatge, no? Ens han convidat, ens han proposat, treballeu, treballeu.
4: Ah, no, a mi em venia molt de gust, eh?
2: Era molt comentat ahir, eh? Moltes empreses van enviar comunicats als seus treballadors que fessin teletreball en la mesura possible perquè es preveia, doncs, una mica de pitote als transports.
1: I parlant de topònims divertits, la Berta ens escriu des de Palau Solità i Plegamans, diu, bon dia, ha plogut, però ara s'està tranquil. I la Thaís, una foto des de Medinyà. Això és a...
2: Medinyà, deu ser.
1: Ah, per tant que era a l'Aràbia Saudita, no?
3: Medinyà.
1: Quatre gotes, i es veu des de la foto que ha capturat des del seu vehicle, com llagrimegen les gotes al vidre de davant. Bé, les 8 i 18. Oients, aneu-vos categoritzant, perquè nou espai definidor de persones de la Laura. Avui hem de parlar de burocràcia i quin tipus de persona ets, segons hi reacciones. Jo ja sé que hi ha gent que té més o menys paciència, però n'has trobat algun de gent que li encanta fer tràmits?
4: Hi ha de tot en aquesta vida. Per això us porto aquestes classificacions, perquè he tingut el plaer de conèixer molta gent diversa en aquest món. I ara, de fet, és una d'aquestes èpoques de l'any en què hi ha molta burocràcia,
3: moltíssima.
4: No? Més enllà del gran moment de la declaració de la renda del juny, diria que el segon pitjor moment de l'any pel que fa a la burocràcia és el setembre, quan s'han de presentar beques per l'escola, per la universitat...
2: Sí, si tens criatures, inscripcions a 46 llocs diferents amb tot el paperassa que això suposa.
4: Exacte. Llavors, anem a repassar una mica com ens hi podem enfrontar. Jo et diria que el mètode més habitual és aquest primer. No ho entens, que no ho entens, per mi que no.
3: No ho entens, és que
4: no
3: és difícil d'entendre la burocràcia.
4: Bueno, és que està fet expressament perquè no ho entenguis, sí, i no la facis servir, no la demanis.
3: Hagis de contractar un gestor.
4: Clar. Després et puguin cobrar per qualsevol cosa, estiguis totalment subeditat a les forces una mica de la burocràcia de l'Estat, no? No, és que si no has fet bé la paperassa, doncs hauràs de pagar una mica més o hauràs de perdre tal privilegi. Jo
3: no creus que potser la IA de les millors eines...
4: Ara, que vingui la IA!
2: Exacte, sí. Tant que la fem servir per xorrades, exacte. Això sí que ens ho podria solucionar.
4: I no tindríem tants conflictes ètics de no, és que la IA està fent música, és
2: exacte,
4: que la IA
2: no.
4: Està fent cartells de disseny gràfic...
3: La IA hauria de ser per la burocràcia.
4: Ara.
3: IA.
4: Exacte.
3: Per aquí,
2: no està passant. Veig un filó aquí, eh? Has de muntar una empresa d'això.
3: Ja t'ho dic.
4: Bé, jo crec que la majoria de mortals estem en aquest estadi, sí. De no acabar d'entendre de què van les coses, però intentar-nos-hi esforçar i, en tot cas, delegar-ho a la gent que més o menys ho tingui més controlat, com pot ser un gestor pagant-lo, evidentment, o aquesta cosa que feu tant a vegades els pares de... No, com ho faci el meu fill, no? O com ho faci aquell cunyat, aquell tiet, que més o menys domina d'aquests temes. Hi ha com un especialista a cada família.
2: Home. Però hi ha una diferència. Hi ha gent que en sap i hi ha gent que en sap i que li agrada. I si li agrada, entesos. Però si només en sap, és una manera de pillar com una altra, eh?
1: Totalment.
4: Que li agrada, jo no conec a ningú, crec.
1: No.
4: Bueno, gent que s'hi ha de dedicar, però clar, llavors el ja s'ha pagat.
3: Segons coses, meus pares, allò, mira'm això del CatSalut.
4: Exacte, mira'm de la clave PIN. Mira'm... Hòstia. Se m'ha desconfigurat la clave PIN.
3: L'IDeCAT mòbil, bueno, això no ho acabo d'entendre.
4: Hi va haver un cristo ara amb la meva salut, que ens diguin els oients si algú s'hi ha trobat, però que es veu que estan canviant el sistema, sí, i que ara ho has de fer com amb les teves dades, el teu DNI i tal, i això és un problema per la gent gran, que els seus fills o filles els hi porten a l'aplicació de la meva salut, perquè, clar, si necessites les credencials exactament de la persona, es veu que és un xou d'actualitzar-ho i de demostrar que ets tu, perquè, clar, realment no ets tu, ets el fill.
2: És que jo no entenc que són coses que teòricament ens han de facilitar la vida i moltes vegades és una complicació extra. És una tonteria, però la inscripció al menjador dels meus fills, ara han posat una aplicació que dius a priori bé. Doncs una aplicació és tan més complicat que complir el formulari tota la vida.
4: Jo vaig anar aquest estiu a una piscina municipal que s'havia de comprar l'entrada per la web, per internet, i era tan difícil comprar l'entrada. Hem estat tanta estona per intentar posar el codi no sé què que al final vam marxar.
2: Ostres, imagina't. Bueno, és que això és contraproduent absolutament que ho vegin, perquè és que si no, on anem a parar? És que no ho entenc.
4: Aquí, podem anar a parar aquí.
5: No dic res d'interessant, no dic res d'interessant. No,
4: podem anar a no fer res davant aquesta burocràcia obligatòria. També és un mètode una mica antisistema d'anar per la vida. Jo he de dir que en alguns moments l'he aplicat força, a la universitat, amb les multes que a vegades m'arriben a casa, que són més difícils de pagar que de posar, clarament.
3: Aquí, si vas pel costat bo de la vida, com si diguéssim, tens un recàrrec, no?
4: En principi sí, però...
2: A mi m'arriben recàrrecs de coses que no sé on s'han de pagar, m'entens? Jo què sé,
4: vull
2: anar a l'Ajuntament i dir, sisplau, això, porto els diners,
3: me'n cobres, sisplau. Ja m'ho direu quan de cop i volta un compte corrent o una targeta us diguin, això...
4: Jo he de dir que cada any faig servir el mateix mètode per pagar l'impost de circulació, que és esperar que me l'embarguin. Perquè és tan difícil entrar a la pàgina web del Consell Comarcal de la Selva a pagar la taxa que et toca de l'impost de circulació, que dic que m'ho embarguin. Que m'ho embarguin, és igual, em recàrrec.
2: El Gual és molt difícil també de pagar.
1: El dramaturg?
2: No.
1: Adrià Gual.
2: El cartell aquell, perquè no, perquè ningú, sinó perquè ningú és igual. Jo el poso igual.
3: Sí, és que no n'he tingut mai d'igual.
2: És que no entenc per què és tan difícil de pagar. Jo no sé quin compte.
1: És teu al carrer o què, Laia? És teu.
2: No, és obligatori tenir igual, sinó jo de què? Al meu carrer us juro que és obligatori tenir igual.
4: No, i la Laia Vidal és la persona que menys té necessitat de tenir un igual a la vida, jo crec.
2: És que no m'enteneu.
4: Bé, després hi ha gent que es queda una mica a mig camí.
1: I en Marsu diu que fa servir el mateix mètode, eh? Les multes no li arriben directament, s'espera l'embargació i que sembla més senzill.
2: Però que s'ho facin mirar també, eh? Vull dir que si això està passant...
3: A veure, per sort sempre t'embarguen el compte més petit que tens. Per tant, si tens un compte de 5 euros, doncs mira tot això que tens, no?
4: Posa't l'expressament perquè te l'embarguin.
2: Però que tenim molts multa. Comptes. Jo vaig amb el compte normal i ja està.
3: Només tens un compte corrent, tu?
2: Sí.
4: Això
3: no és perquè et vinguin molts quartos, eh? Però sempre hi ha aquell compte que tens a zero o que tens a 5 euros.
2: Però no que no fan pagar per tenir un compte a zero.
3: Bé, depèn, no, tu vas pagant.
2: Surt superbé.
4: M'encanta aquesta tertúlia, no?
3: Podeu
4: tirar endavant. Tràmits que queden que sí que no. Que primer el presentes, però llavors hi ha com una revisió per part de l'administració, per exemple, quan demanes una subvenció, una beca, llavors et diuen que et falta un document, ai, no acabes mai de tenir-lo complet del tot, t'has de personar tu físicament a una puta oficina d'atenció ciutadana per portar una fotocòpia del DNI.
3: Que no hi ha cosa més agradable que anar a una oficina d'aquestes,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, és passar el matí. Bueno, exacte, és un gran entreteniment.
2: Amplis, horaris calor, molt amplis, sempre.
3: Calor, agafatorn, males cares sempre de tothom, dels que esperen i dels que tenen, vull dir...
4: Exacte, que sembla que t'estiguin perdonant la vida.
2: Totalment. Parla en català i tens molta sort.
4: Què dius? No teniu WhatsApp que jo us pugui enviar aquest escanejat d'aquest certificat. No, s'ha d'anar presencialment, amb el document original, firmat pel notari, perquè si no, no compta. Bueno, és allò que no l'acabes de fer mai, el tràmit.
1: El nostre oient, en Ferran, va més enllà d'aquest mètode que has dit tu de passar de tot i no fer res. Diu en Ferran que quan hi arriba alguna sol·licitud de l'Estat, ell es posa a cantar i diu, no t'entenc, sóc catalana. Catalònia, que els mediterrànies...
4: Hauria estat molt bon hit per posar en aquesta secció. La veritat és que sí.
1: Al final et cacen igual, no?
3: Sí, home, mare meva.
4: Sempre t'acaben cacant, és flipant, tu. Sempre hi ha algú que no té altra feina que venir-te a buscar. Ara, hi ha autèntics experts d'això de la burocràcia.

0: són els que fan ja la declaració de la renda el dia 1 de gener?
1: Sí, perquè saben exactament com fer-la per cobrar diners. Saps, aquesta m'ha fet una mica de mandra de posar, perquè he pensat, estàs aquí donant una mica de peixet a aquest, tot aquest sector, de, sobretot de la dreta, i fregant l'extrema dreta, que diu que hi ha tantíssim aprofitat, que tothom és un expert en burocràcia i tothom sap com extreure les ajudes de l'Estat per no haver de treballar.
2: Són tota la penya que té com a empreses i fa colar els quadros de casa com part de l'empresa.
1: Ah, exacte, t'anava a dir, justament, no fan, la gent que té empreses és la gent que més en sap de poder fer el trepitxeo i retejar la burocràcia de l'Estat per no haver de pagar impostos, per poder pagar el mínim que li toca, doncs això de seguretat social.
2: Tothom
1: llavors
2: sap
1: hi ha autèntics experts en el sector.
2: Tothom sap que qui es quedava les beques de manera fraudulenta a la universitat eren els fills d'empresaris. Els fills de treballadors no podien falsejar cap nòmina, però els fills d'empresaris deien que tenien uns ingressos menys dels que tenien i tots amb beca universitària. I jo tenia alguna companya que m'havia dit, avui me'n vaig a comprar roba que m'ha arribat la beca.
1: I què dius, a veure?
2: Dissimula una mica.
1: No diguis,
0: i què te deia? Vaig a aquest, que tinc la beca per la roba.
3: M'estàs dient una cosa que crec que ha passat els últims 2.000-3.000 anys, que és que els rics paguen menys?
1: Sí.
3: Vale,
1: sí,
3: sempre.
2: Però com que Laura feia referència a gent que deia que s'aprofitava de la burocràcia,
3: sí,
2: jo els que he vist que se n'aprofiten són els rics, no pas els pobres.
1: Bueno, perquè són els que tenen el temps lliure per aprendre els trucs.
0: Clar.
1: Tu penses que jo era monitora de menjador al meu primer any d'universitat i la meva pobra mare, que també treballava, teníem temps d'anar a mirar a veure si posàvem un percentatge de discapacitat de no sé què, podíem beneficiar... Tu penses que jo tinc temps de fer això?
0: No.
2: Vale, no, doncs... i que a més una nòmina no es pot falsejar, i quan tu tens una empresa pot ser moltes coses.
1: Tots els que estem en aquest estadi pertanyem a l'última categoria. Però és que et vull perquè
3: no puc. Abans que disparis, més oients que se senten identificats amb tu, la Marta diu, Laura, que el mateix que passa al Consell Comarcal de la Selva li passa al del Baix Penedès, perquè diu la Marta, m'ha sigut impossible pagar l'impost de circulació al Vendrell. Ella ho ha volgut fer, no se n'han sortit.
1: No, nois, ja vindreu a embargar-nos, jo què sé, saps? I us quedeu aquests 3 o 4 horets de recàrrec de regal, mira, tot sigui aportacions a la societat civil. Pertanyem a aquest últim calaix de voler, perquè no podem, perquè hem de fer la burocràcia perquè necessitem realment estalviar-nos aquests diners amb la matrícula universitària, amb el lloguer o amb el que sigui que faci falta, amb l'abonament jove del transport públic, perquè és imprescindible per la vida i n'has d'acabar prenent per collons. Jo des d'aquí, suposo que m'està escoltant, no ho sé, però sempre catifa vermella la meva mare, que era una autèntica experta en beques i baquetes de família nombrosa general, família nombrosa especial, bueno, totes les merdes que us podeu imaginar. Ah, per un tema de necessitat, és que ja et dic, ningú passa la quantitat de temps i d'estrès i de caos mental que es necessita per omplir formularis per gust, és per necessitat. Per tant, ànims a totes les que aquests dies heu de presentar paperassa i que us ho posin el més fàcil possible i que us tractin amb respecte i en català.
4: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Mel.
5: Ué.
3: Nel.
5: Ué.
3: Lia.
5: Ué.
3: Leia.
5: Ué.
2: Bueno, vale.
0: La gent per cridar els nens vol el mínim esforç.
1: Vist els noms, que ja estan inventats. No fa que te l'inventis tu.
0: No, jo és que la meva filla vull que sigui d'una manera que no s'ha dit mai.
2: Que vull que sigui especial i única.
3: Amb la Mia, aquest possessiu...
2: Tampoc cal, Mia. Mia, Lia, tot això... És clar, és que és un problema, això.
3: Vinta. Això podria ser una escombra, qualsevol cosa. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Kiara, això sí que podria ser un detergent, també.
2: Jo, els Jonathans i els Enzos seran Enzos, no? Seran italians.
1: Sí, sí, és que costa una mica.
2: Però així d'Enzos, eh?
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: 8:45 del matí d'aquest dia, dimecres 9 de setembre, molt marcat per la pluja. Oients, estigueu alerta. I ara, Laura, que en citaves la teva mare, doncs la Jenny des de Blanes ens diu 4 gotes només per ara a Blanes. En canvi, la Marta des de Terrassa diu que fa una hora pedregava a la seva ciutat. I en Jordi, ja que molts de vosaltres dieu l'Emmanuel, un altre Jordi, que avui heu aprofitat per teletreballar, que l'empresa us ha ofert l'oportunitat de no deixar de treballar i fer-ho a casa i heu acceptat, doncs en canvi en Jordi no ha pogut teletreballar la seva empresa, que és comercial de productes químics, l'ha enviat igualment a la missió que havia de fer avui, i diu, aquí tenim 36 graus, no plou gens, i la humitat sembla que farà que tinguem una sensació d'estar dins un forn. Sí que és veritat que l'han enviat a Tunísia. En Jordi avui ens escolta des de més enllà, així. I no s'esperen pluges. Pel que fa a l'actualitat general de la jornada, bon dia de nou, Anna Closa.
5: Bon dia.
3: Avui hem d'estar atents a...
5: A les pluges.
3: A les pluges, clar.
5: A les pluges, evidentment. Ja han descarregat el Penedès i el Garraf, i avancen, de fet, en sentit nord, i a 5 comarques en alerta a nivell 5 sobre 6, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. El govern ha suspès, com dieu, les classes en aquestes comarques i ha demanat que fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. La Protecció Civil ha alertat aquest matí que les tempestes doncs, poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. El govern també ha suspès l'activitat sanitària no urgent, demana que s'evitin desplaçaments i recomana el teletreball. Les restriccions també afecten els centres de dia de persones grans i amb discapacitat, i pel que fa a l'aeroport del Prat de Barcelona, AENA alerta que les tempestes podrien provocar retards i recomana consultar amb les companyies l'estat dels vols. Més coses, el Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels nacionalitzats espanyols nascuts a l'estranger, descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. El Tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles.
2: Però això és una mica el de les dues Espanyes, no? Perquè no han retirat el vot a gent retornada en qualsevol origen, sinó els que van exiliar-se en la Guerra Civil, que això són els...
7: I per què es devien exiliar durant la Guerra Civil? Deixa'm pensar.
3: Per això donen beca, que jo tenia un avi que es va exiliar a Argelers i a França va estar uns anys.
2: Però és que no et retiren el vot a tu.
3: Què? Una ajudeta, una compensació.
2: Sí, fa tota la pinta.
3: Sí.
5: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornaran a veure al Congrés, serà a partir de les 9 en la sessió de control, i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats l'aturada per la pandèmia i l'ús de les pantalles amb les xarxes socials i la intel·ligència artificial. I acabo explicant-vos que Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. El sindicat agrari calcula que l'última dècada s'han perdut fins a 2.000 hectàrees dedicades als cítrics, afectades bàsicament per l'emergència climàtica que altera el creixement del fruit i acaba caient de l'arbre.
3: I el titular d'esports?
5: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 6:45. Eric García no jugarà per sanció i Lamine Yamal, en roda de premsa, ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. Els blaugranes, Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són, per exemple, ni Pedri ni Rafinha, i de fet també hi ha 6 jugadores del Barça que opten al premi. Ahir va debutar al Madrid, va superar 2-1 l'Inter de Milà, però va acabar patint en el tram final. També debuta avui a la Champions el Barça d'en Bol a 8:45 del vespre contra l'Horus Danès, i a Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Lilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
3: I el temps d'avui passa per aigua.
5: Exacte, continua actiu l'avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. També s'esperen ruixats i tempestes localment intenses a més comarques interiors i del litoral i prelitoral, i notarem, de fet, un descens molt contundent també de la temperatura.
3: Escolta, Laura, molts oients identificats amb burocràcies impossibles. L'Aina va tenir la sort a la vida, perquè, clar, això et canvia bastant, va heretar un nínxol, val? I diu que...
1: Un nínxol de cementiri, eh?
3: Sí, el va heretar, i és una sort que té. I diu que van estar anys, fins a 3 anys, reclamant-li la taxa anual, i ella que ho intentava i que no podia pagar el manteniment, i van arribar a amenaçar-la en desnonar els ossos dels seus avis si no pagava. Mare I meva. Tot això
1: increïble.
3: Ella volent.
1: És que ni mort et deixen en pau, tio.
7: Al final intentant pagar-lo, però
3: per pagar-lo. Bé, Aina, doncs ens alegrem que el capdavall acabés bé i ja saps, doncs, on acabarà tot plegat, eh?
7: Sí, el
3: nínxol. Ara de seguida tornem i juguem al miniquiz. Aneu traient els mòbils, que tenim regals molt guais. Abans, però, tenim temps per sentir en Joan Miquel Oliver amb aquesta cançó que us dedica a tots i cada un de vosaltres, gent que mola un munt.

0: escoltes, Icar.
1: Li agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Un estiu que els canviarà la vida.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Omar.
7: És una provocació darrere un altre.
4: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-me prou.
4: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
10: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
11: Qui no balla no és viu.
10: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: Les 8:39, per cert, si ja enyoràveu l'Aina, l'oient que va agarrar un nínxol, diu, a sobre és un nínxol àtic, d'aquells que està a dalt de tot.
13: No hi arribes.
12: I no li he dit, i com ho fas, allò? Perquè, clar, els de baix,
13: per
12: baixar flors, diu, he de fer venir una escala plataforma amb rodes, practiquíssim, aquest nínxol que posseixo, i que va pagant cada any. Bé, ens podeu explicar els vostres hàbits mortuoris i tanatològics aquí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
12: Jugueu al miniquiz també participant aquí al nostre grup de WhatsApp i alerta perquè avui el premi té un bonus. Els oients afegeixen bonus als regals que regalem. Dius? Mira, en Jordi... Ai, perdoneu, l'Albert Font, un dels nostres oients ciclistes, mira, us ho explica en aquest missatget.
14: Hola, oients experts. Us he portat uns imants de record del nostre viatge a Corea. Una mica en conxorxa amb el Roger que anava boig per un imant de la bandera de Corea. Només dir-vos que ha estat un plaer portar aquests imants per un grup d'oients i de WhatsApp tan dixaratxero.
15: Murri o facaciós.
14: Àrea adaptada fent sortides en bici per persones amb discapacitat i sense des de fa 20 anys. I un cop l'any anem a algun país estranger a fer ruta llarga en bici. Aquest any ha tocat Corea. Tenen un carril bici que travessa el país de nord a sud absolutament espectacular. Paisatges de molta natura, rius cabalosos. Sí, també molta calor. Menjàvem cuina típica del país. Vam visitar temples, palaus, museus. Si aneu al canal d'Àrea Adaptada i busqueu el viatge a Corea, us sortirà fàcilment. Abraçades repartides a tots i totes!
16: Bona abraçada, molt bé!
13: Gràcies!
12: L'Albert, jo me n'he quedat un, però la resta d'imants els anirem repartint aquests dies entre els oients que guanyin els miniquizos.
13: Que guai!
12: I l'Albert ens insisteix que visiteu les xarxes socials d'Àrea Adaptada, aquest grup ciclista, per gent amb mobilitat plena o no, van tots junts, i que, a banda d'anar a Corea un cop l'any pel món, que durant tota la temporada es coneixen bé el país i els seus paratges i els seus carrils bicis, si us voleu apuntar alguna de les seves sortides en bicicleta.
16: Meravellós.
12: Per guanyar l'imant i el còmic aquest que us hem recomanat abans, Laia, sobre quina àrea temàtica els oients han de demostrar destresa?
13: Avui parlem de Xile.
17: Te recuerdo, Amanda,
18: la calle mojada,
17: corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha.
13: És que amb la Laura s'ha parlat de néixer una mica. Va,
19: sí.
13: Vinga, avui recordem l'11 de setembre nord-americà de les Torres Bessones, que enguany
12: fa... L'artista que sentíem...
13: No, Silvia Rodríguez. Ah. Ho estic dient bé?
18: No en tinc tanta idea, jo.
13: És que és Víctor Jara, perquè si l'ha cantat tothom aquesta cançó, però és una de Víctor Jara, sí.
12: Ja veig.
13: Perdoneu.
5: Qui ha triat aquesta cançó?
18: Jo, l'he escollit jo. Que jo me la sé per OT, m'entenc.
12: Bé, avui la pregunta del dia, Laura, et
13: presenta.
12: La pregunta del dia, atès que estem arribant al quart de segle de l'11S, és notícies que heu viscut en directe, notícies històriques, eh?
13: Si no us sap greu, digueu 11S als Estats Units, perquè d'11S, com ara veuràs, n'hi ha molts.
18: És la diada.
13: Tanta centrisme nord-americà, vull dir, tampoc som americans, saps què vull dir? Jo entenc que va ser molt important.
12: Jo em sé el de la llenda.
13: Va, doncs de què parlarem ara. Mira, resulta que, ja em salto del par aquesta de Catalunya i tal, perquè no em deixeu temps, resulta que el fatídic 11 de setembre de 1973, Xile va perdre, doncs, les seves llibertats, un dia de funesta memòria, perquè hi va haver un cop d'estat que va destituir per la via militar el legítim govern democràtic de Salvador Allende.
12: Van bombardejar una fàbrica de timbres.
13: Van bombardejar, sí. No, era la moneda i no era fàbrica de timbres, era el govern, no? Bé, en tot cas, amb una repressió brutal per tots els defensors de la democràcia, el comandant en cap de l'exèrcit, Augusto Pinochet, va liderar una dictadura que va prohibir partits polítics, va utilitzar sistemàticament la tortura contra opositors. Almenys 30.000 persones van ser víctimes de tortures i 200.000 van haver de marxar a l'exili. Doncs mireu, després de més de 50 anys, els documents desclassificats han provat, això ja ho sap tothom, que els Estats Units era darrere d'aquest cop d'estat que va destruir la democràcia a Xile. Un d'aquests documents desclassificats és l'enregistrament de la conversa entre el president dels Estats Units d'aquell moment, Richard Nixon, i el seu conseller de Seguretat Nacional, Henry Kissinger. Una conversa que va tenir lloc dies després del cop d'estat, 5 dies concretament. Per això, la pregunta que us farem avui és la següent. Què va respondre el president dels Estats Units, Richard Nixon, quan Kissinger li va dir: a l'època d'Eisenhower hauríem estat herois? Què li va respondre Nixon?
12: Pots dir Nixon, per coherència?
13: No. Mira, que opció A, li va respondre: però en aquesta ocasió la nostra intervenció no s'ha notat. O opció B, però els diners aconsegueixen més gestes que no pas els exèrcits. O opció C, ara és el moment d'acabar allò començat i pagar la festa. O opció D, però ara no hem hagut d'embrutar-nos les mans.
8: 638-6845-65. 638-6845-65.
12: En resum, què va respondre el president Nixon quan Kissinger li parlava del fet d'intentar robar diners d'altres països, que és la seva política exterior dels últims a 3 segles, i de muntar a governs titelles a l'estranger? Doncs les opcions són A, en aquesta ocasió la nostra intervenció no s'ha notat; B, els diners aconsegueixen més gestes que els exèrcits; C, ara és el moment d'acabar allò començat i pagar la festa; o D, per ara no hem hagut d'embrutar-nos les mans. Doncs aneu responent aquí al nostre grup de WhatsApp i entre tots els encertants sortejarem aquest còmic que abans us recomanàvem, Verdín, el superrealista, del dibuixant català Max, i un petit lot d'imants de Corea.

0: relaxat, però només una miqueta, amb la Taylor Swift, que ens canta Opalai des del seu últim àlbum. Ara ens separen 12 minuts de les 9 del matí, d'aquest matí plujós. Avui és dimecres, és 9 de setembre, i teníem pendents de resoldre, Laia, un mini-quiz.
1: Te recuerdo, Amanda,
2: la calle mojada. I canta, qui és?
3: Víctor Jara. Ah, sí. Perquè l'ha cantat també tothom després, aquesta cançó, inclòs Silvio Rodríguez.
4: Amaya Romero.
0: Algué, Miquel.
1: La sonrisa ancha.
0: Hi ha un oient que diu, sembla Jorge Drexler.
5: Sí? També, clar.
0: Sí, sí.
3: Oh, quines ganes del concert de Jorge Drexler al novembre.
5: Ah, fa aquí a Barcelona.
0: I va,
3: Sant Jordi. No tinc l'entrada, però l'aconseguiré.
0: Molt
3: bé. No sé amb quins mètodes.
2: Aquesta burocràcia sí que t'agrada.
0: I la Mireia Garrido diu al WhatsApp, l'Ismael Serrano en té una on diu, te recuerdo, Amanda. També et mola, no, l'Ismael Serrano?
5: Ell té la de les Madres de Paso de Mayo, molt xula, sobre aquest tema.
0: Anem al mini-quiz.
5: Va, anem a... És que em volia que és aquesta cançó, no voleu sentir una mica més?
0: No, no, no.
5: Val, doncs mireu, us preguntàvem què va respondre el president dels Estats Units, Nixon, quan Kissinger li va dir, a l'època d'Eisenhower hauríem estat herois, referint-se a la seva intervenció en la destitució, diguéssim, vaja, l'assassinat de... Tot i que va ser un suïcidi perquè l'estaven... Bueno,
0: pues compta com assassinat.
5: De llent, exacte, compta com assassinat. Bé, doncs el que li va respondre Nixon... Les opcions que us donàvem eren, en aquesta ocasió la nostra intervenció no s'ha notat, els diners aconsegueixen més gestes que els exèrcits, ara és el moment d'acabar allò començat i pagar la festa, o ara no hem hagut d'embrutar-nos les mans. Doncs l'opció correcta era la A, és a dir, Nixon va dir, però en aquesta ocasió la nostra intervenció no s'ha notat, fent referència que havia estat una manera, doncs, que havien subvencionat la revolta de l'oposició, vaja, a Allende i les forces armades, sobretot xilenes, que van ser qui va fer el cop d'estat. De fet, en aquest diàleg és un dels diversos registres desclassificats per Washington al llarg dels anys i és part de les evidències sobre el rol que van tenir als Estats Units, doncs, en aquest assassinat del president socialista de Xile, Salvador Allende, i també sobre la repressió i tota la dictadura, doncs, que ho van seguir. Hem rebut 38 respostes, de les quals 45 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 45.
4: Va, avui farem un número d'una xifra.
2: Li ha costat, això, eh?
4: El número 8.
5: Tens alguna crítica, Sergi?
2: El número 8.
5: El número 8 correspon a en Carlos, que té un número acabat en 0-2.
0: Felicitats, Carlos. T'endús el còmic Verdín, el superrealista. Aquesta nova edició de Max i fins a dos imants de Corea que ens ha portat el nostre oient ciclista, l'Albert Font. I després dels vostres intents d'endur-se al mini-quiz, ara haurem sentit les vostres veus. Recorda, Laura, notícies històriques que hem viscut en directe.
6: A l'octubre jo estava fent guàrdia al meu ajuntament, al de Celrà, i sí que va haver un moment de tensió perquè van aparèixer, bueno, es veien de 3 hores lluny, que eren secretes, mal, tios amb unes estelades, amb una pinta de pagès de Madrid, fatal, i volien entrar al col·legi i, bueno, companys i companyes no els van deixar, llavors la gent es va començar a agrupar i va haver algun moment de tensió, però van marxar.
7: El carrer de l'1 d'octubre, que nosaltres estàvem amb la família, doncs, a les escoles, amb tota la canalla del poble, i era com del pal, no pot ser, que fotem? I tindré pànic. I dir, bueno, doncs mos quedem. Si mos han de pegar, que mos peguen.
2: És curiós perquè,
4: si
2: clar...
4: Si mos han de pegar, que mos peguen. M'ha encantat.
2: Avui estàvem preguntant per notícies que ens han sobtat. El que passa és que l'1 d'octubre podríem dir que l'hem protagonitzat.
0: Sí, clar.
5: No era una notícia de la tele, no.
0: Clar. Bueno, potser hi ha tanta gent que ho veia a la tele i què està passant avui. Ah, això també. És molt desconnectada. Sí. Bé, Laura, la majoria de gent diu l'11S, tu tenies 5
4: anys. Clar, és que n'hi ha tantes. Sí. Bueno, últimament, els últims anys, n'hi ha hagut tantíssimes que ja no sé ni amb què quedar-me. Jo recordo especialment, perquè ja treballava a la ràdio, a l'erupció del volcà de la Palma.
2: Home.
4: Amb aquell senyor que va dir...
2: Ai, tiempo de comer.
4: Encara ho dic molt, jo, això, com a meme. Ai, tiempo de comer sin problema.
5: Es fa servir, es fa servir.
0: Jo recordo, i parlant de volcans, l'islandès, que va provocar un nom.
5: De la cendra, no era?
2: Això va ser el 2011, fa 15 anys, una cosa així.
5: Com te'n recordes tant?
2: Me'n recordo tan petit al Barça.
0: Bueno, jo me'n recordo perquè els Band of Horses havien de venir a Primavera Sound i no van venir perquè hi havia fum al cel.
2: Cadascú a la seva, exacte. Sí, sí. És que el Barça de Guardiola l'havia d'anar a jugar a Milà i no va poder agafar un avió, va anar a motocar, va perdre el partit. Sí, sí, va ser un desastre.
5: Tot gravíssim. La gent que tenia cendra allà és igual, no, el Barça.
2: Això s'ha de venir, això.
8: Hola, bon dia, sóc el Jordi.
9: Hola.
8: Bé, l'11 de setembre. Jo vaig veure la caiguda de les Torres Bessones des de casa. Però què va passar, que a mi em va impactar molt? Un mes abans, la nit del 31 de juliol a l'1 d'agost, estava a la planta 107 d'una de les torres. Mai recordaré si era la de l'antena o no. en una festa privada, vale? Recordo mirar al carrer i els cotxes eren com si tinguessis el tamany de miniatures d'aquests dels cotxes de col·leccionista.
9: Hombre, claro.
8: La sensació que em donava era aquesta. Bé, aquesta és la meva experiència. Adeu.
0: Adéu.
5: Déu-n'hi-do, eh?
2: És un clàssic, però sempre surt algú, sí.
5: Sí,
2: sempre.
5: Algú que era en aquell moment allà.
2: Sí, sí,
5: bueno,
2: sí.
5: Uns dies abans, en aquest cas.
4: Sí. Bueno, jo ho veuré des de casa.
2: Ostres, jo hi era aquí. I si hagués passat justament sí. Quan
5: jo
2: hi era aquí.
5: Jo no em deixaria dormir una bona temporada, eh?
2: El què?
5: Que això no em deixaria dormir una bona temporada.
4: Molta gent li va passar amb l'atemptat de la Rambla.
0: Sempre hi ha gent a les Rambles, a les Torres, sempre.
5: Clar, però la típica gent que diu jo hauria agafat aquell avió, jo l'havia d'agafar, però a última hora no. Això va ser terrible.
0: Un mes abans. La Mireia diu, ostres, Estats Units darrere de cops d'estat antidemocràtics, no ho puc creure. A Xile va passar.
5: Sí, uns quants llocs més.
10: Doncs jo el que recordo que més em va frapar va ser l'alliberament de la farmacèutica d'Olot. Estava a casa dels meus avis i la meva iaia m'havia anat a comprar uns croissants per esmorzar i estàvem allà mirant els dibuixos i es va parar tot i va sortir les notícies que havien trobat a la farmacèutica d'Olot en una gasolinera i vam flipar tots. Que tingueu un bon

0: Aquí, encantats de fer-vos descobriments i encantats, sí, la feina de l'Aina Pujol l'heu descobert aquí, els experts aquí a ICAT. Hem sentit Sold Out, que és el que esperem que li passi en els seus futurs concerts. Ara són les 8:57 i ja sabeu com tanquem sempre aquesta hora de programa. El dilema, l'espai on us proposem una tria entre dues opcions bastant complexes i que ens pot arribar a fer conclusions de tota mena, fins i tot filosòfiques. Laia, la d'avui és de filosofia, és més d'economia, de mercat, de...
1: No, és d'ètica, et diria.
0: Ètica,
1: va, sí,
0: ètica,
1: m'agrada. Sí, va. A veure sí. Si us agrada, aviam.
0: Laia, el dilema.
1: Mireu, recordeu, ara la Laura ens ha dit que volia anar a un concert de qui era?
2: De Jorge Drexler.
1: Que li hauria agradat molt i que no té entrades. Això ens pot passar a tots, que el nostre superartista preferit ve a la ciutat i... el que sigui, ens hem quedat sense entrades i doncs no hi podem anar. Però a vegades passa, i a vegades amb un concert o amb un partit o amb un esdeveniment o fins i tot amb una obra de teatre, dius, tinc molt d'interès, m'acosto una mica abans a l'esdeveniment a veure si algú n'hi sobra una o si hi ha una mica de revenda. També sempre pot passar, no? Dius, em va bé aquell dia i vaig. I aneu, i quan sou de camí des del metro fins a la sala del concert, veieu que una persona que va davant vostra li cau l'entrada a terra. Què feu? Li torneu l'entrada o us la quedeu?
0: Però hi ha una solució molt clara, que és fer les coses bé o no.
1: D'acord, però ningú ha dit que sigui la que s'ha d'escollir.
2: La... Què, qui tira la primera pedra?
3: A veure, no robar.
1: Final de la Champions,
3: no,
1: Sergi.
3: No robar.
1: Juga al Barça, final de la Champions.
3: Final de la Champions.
1: Juga al Barcelona.
3: Juga al Barça. Val. Li ha caigut a un aficionat de l'equip contrari, l'agafo.
1: Quin subterfugi aquest has acollit, eh?
3: Què et sembla?
1: D'acord, i si és un aficionat del Barça?
3: Si és un aficionat del Barça, no
1: li
3: agafo.
1: Si és una persona gran?
3: No li agafo.
2: Va, jo aplicaré el mateix tades moral per dir que si és un guiri li agafo.
3: Exacte.
0: Vale, si en aquest cas accepto, sí.
2: Si no, no. Si guiri, però clar, no ho pots saber, molts
3: cops. Tot i que, clar, tot i ser guiri o tot i ser aficionat de rival...
1: Sergi és un aficionat rival amb un nen petit a la mà.
3: Hosti.
2: Home, no ho faries, no ho faries.
3: No ho faig. Ah, no, sé que sigui del Madrid. Però no, ostres, clar.
1: És que... És difícil, sí. Perquè...
3: No, és robar.
2: És robar.
0: On està la dificultat d'avui?
3: És robar.
1: Home, doncs és robar, però també penses que tu també et ve molt de gust, que és una petita única, i que penses que aquella persona li ha caigut i que segurament seguirà caminant i que si no hi fossis tu a davant,
3: clar,
1: aquella persona no podria entrar. I l'agafaria un altre que va darrere teu.
0: Hi ha l'opció de tornar-li, no l'has valorat.
1: Sí, home, sí, és la cosa que estic oferint. O tornar-li o agafar-la... Perquè si no li tornes clar. I no l'agafes, el de darrere teu sí que l'agafarà, perquè bàsicament no sabrà qui és la persona que li ha caigut.
3: Clar.
1: És a dir, només que deixis passar un minut, només que te l'haguessis trobat i no ho haguessis vist, ja seria diferent, no?
3: S'ha de tornar.
4: Que ja són les 9! Una hora i plenem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La nova cançó d'en Guillem Gisbert, que us vam punxar aquí el primeríssim dia que va aparèixer, que era la setmana passada, finals de la setmana passada. Si encara no l'havíeu caçat, es titula Entretén-me. I amb en Guillem obrim aquesta nova hora de ràdio als Matins i Cat, les 9 i 2. Aquí els experts, amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives.
2: Molt bon dia.
0: I la Laura Grau.
3: Bon dia.
0: I sobretot els oients que responen, com és pertinent, Laia, el teu dilema. De fet, a l'enquesta ningú ha clicat robar l'entrada a ningú. I pel que fa als comentaris, diu en Roger, tornar-li l'entrada a la persona, clarament. La Cristina, no hi ha dilema, se li torna.
1: Que bé, sí, que bona gent, sí, però, tothom que
0: però
1: sou,
0: diu,
1: eh?
0: Sigui qui sigui, com incloent els expats i els turistes. Cristina, concreta-ho. O la Montse, que diu...
3: A veure, era per intentar fer una mica de jogo, però la veritat és que a l'hora de la veritat potser no ho faríem.
0: La Montse,
1: o potser
0: diu...
1: la veritat, tothom està dient aquí tot per quedar bé i a la veritat m'agradaria veure'ls, eh?
0: Espero que no fa res per quedar bé, oients. La Montse diu que quan tenia 20 anys sí que ho robaria i ara que té peculi, doncs sí que tornaria l'entrada, eh?
1: Això és veritat, eh? Evolucionem, eh? Això
2: la humanitat és meravellosa, no sé com hi ha guerres.
0: Ah, aneu explicant-nos cosetes.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí al WhatsApp llegireu tot el que ens envieu, textos, àudios, memes, i també heu de votar la cançó de les 10. És a dir, l'última de cada programa la decidiu vosaltres. Heu de decantar-vos per una de les quatre opcions que us llencen Sergi inspirat en...
4: L'efemèrdida!
2: Un 9 de setembre, com avui, de l'any 1992, els Nirvana protagonitzaven una de les seves actuacions més recordades durant els MTV Video Music Awards.

El grup encapçalat per Kurt Cobain estava tocant aquesta cançó que sentim, Lithium, i era un final una mica agosarat perquè Chris Novoselic va decidir llançar el seu instrument a l'aire i, clar, quan va intentar agafar-lo de nou, va fallar i el baix li va colpejar violentament el cap, ell va caure a terra i va ser un final apoteòsic. Va ser una gran actuació del grup, tot i això. Avui aprofitem la vinentesa per proposar-vos quatre cançons dels Nirvana. Aquesta ha estat l'excusa. La primera ja la sentiu, és Lithium, que formava

0: a l'àlbum, saps? Aquell llibret.
1: El llibret, mític, m'encantava a mi aquell llibret.
0: Jo soc molt fan d'aquells llibrets. Ara és veritat que les trobes totes a internet, però abans era l'única manera de saber ben bé què cantaven, no?
1: Sí, sí, a mi m'apassionava, eh? Me'l mirava molta estona, aquell llibret.
0: Més cançons de Nirvana. Jo.

Aquesta que sentim és Come As You Are, que també forma part del gloriós disc Nevermind i que podem dir que és una de les cançons més optimistes de la discografia de la banda. Mentre gran part de les cançons tenien un punt més aviat fosc, aquesta tractava la qüestió de l'acceptació, convidant a tothom qui volgués acostar-s'hi tal com un sigui. I acabarem amb Heart Shaped Box.

0: que va ser el primer senzill de l'últim àlbum d'estudi de Nirvana, In Utero, publicat l'any 1993, un any després que, ja ho sabeu, van trobar el cos sense vida de Kurt Cobain a casa seva a Seattle i passés a formar part del malaguanyat Club dels 27. Avui, a votació, 4 cançons de Nirvana. Quina votes, Laura, perquè soni a les 10? Lithium, Smells Like Teen Spirit, Come As You Are o Heart Shaped Box?
1: No, jo la més famosa, nois. Smells és la like segona, no? Spirit,
2: No, és, va primera, però només per un clic. Porten tot el matí freca frequíssim entre Smells Like Teen Spirit i només un clic enrere, Come As You Are.
0: És que hi havia oients que deien, ostres, s'ha de votar Smells Like Teen Spirit, i uns altres que deien, ostres, que justament per això l'hem sentit molt. Tant que millor sentir l'altre.
2: Bé, la decisió és vostra. Laura, quina, amb quina et quedes? Amb la Smells Like Teen Spirit?
1: Smells Like Teen Spirit.
2: Val, a les 10 comprovarem quina és la cançó amb més vots i us la punxarem per acomiadar-vos i dir-vos adeu i fins demà. Per ara seguim amb més música aquí a l'Antena Dicat, a les 9 i 7, Aires Guais, amb en Miqui Núñez, que ens parla de l'últim petó i també el primer. I ara la Laura, avui més petons o més salser? O...
1: Mira, ara que parles de Miqui, ahir em va presentar a Laura Escanes, a la presentació de la temporada de 3 Cats. Ja puc dir que l'he saludada.
3: A veure què tal.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: De quin poeta o poetessa és aquest poema, Oh capità, el meu capità? I us donaré quatre opcions. Opció A, Herman Melville. Opció B, Emily Dickinson. Opció C, Walt Whitman. Avui només hi ha tres opcions.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 5 minutets perquè sigui un quart de 10 del matí, ben d'hora avui, quan eren res, un quart de 8, si no m'equivoco, recollim una mica de reaccions de la presentació de la temporada nova del 3CAT. Tu, Laura, tu, i vas ser ahir mateix, vas poder estrenyar mans.
1: Sí, és que no sé bé com explicar-ho.
2: Vols que et posem una música així com molt de fanfàrria?
1: Ara, sí, posa una mica música de fanfàrria.
2: Era així, uau!
1: Era tot així. Era tot una flipada general que, bueno, tothom estava encantat de conèixer-vos allà.
0: Era més catifa vermella que roda de premsa catalaneta.
1: Mira, us explico, us poso un context.
3: Si us plau.
1: Vam anar allà a l'esplanada de la Font Màgica de Montjuïc, diguem-ne, pujant les escales cap al MNAC, sí, que hi ha l'Ideal Montjuïc, que és una mena de sala d'exposicions immersiva on ja s'hi han fet diverses exposicions que han tingut prou renom, una de Pompeia, em sona, que va ser una de les últimes, i en aquesta ocasió 3CAT va llogar aquest espai per fer-hi la seva presentació de la temporada d'una manera una mica original i innovadora, no? Llavors hi havia com dues parts d'aquest esdeveniment. La primera, que a mi se'm va fer eterna, de pur picoteo, bueno, anava a dir, piscolabis.
3: Era bo, almenys, producte de proximitat?
1: Sí, s'ha de dir que hi havia menjar, pocs envasos, que és una cosa que no sol passar.
3: D'un sol ús?
1: No, copes de vi, amb gent que et servia vi, cervesa, aigua, el que vulguessis.
2: L'escamot és gran.
0: L'escamot al canapé hi era?
1: Totalment escamot del canapé, però és que era escamot portat a l'extrem, perquè heu de pensar que hi havia allà barrejat, jo penso, ara no sé ben bé qui hi havia, no tinc la llista de convidats, però jo vaig anar-hi en funcions de creadora de contingut, et diria, perquè si vosaltres no hi estàveu convidats,
2: millor,
1: clarament no hi vaig anar com a expert.
2: La millor creadora de contingut, segons els premis Crítics.
1: Exacte.
2: Ah, val, val.
1: I llavors hi havia doncs tota la gent també que fa coses a Eva, totes les presentadores i presentadors dels programes de capçalera de TV3 i de la grella de Catalunya Ràdio.
0: I la
1: on éreu vosaltres? On era ICAT? És la meva pregunta.
2: No, mai, no hi
3: havíem estava, perdut el temps de la
2: no
3: podia, invitació.
2: No estàvem treballant en aquella hora.
1: No es va arribar, no, la invitació? No.
2: A
1: l'Ideal Montjuïc.
2: A mi se'm va caure justament a la porta i la va agafar un de recurs.
1: Clar, la va agafar... Doncs pues mira, podria passar perquè allà hi havia tot Cristo menys vosaltres.
0: Ni que sigui del programa rèplica, la Bet Molina no hi era, que sempre se'n far de menjar canapés.
1: No la vaig veure. Potser també li va caure la invitació.
2: Jo crec que sí.
3: També.
1: És que és flipant. Bueno, no farem comentaris perquè jo tinc una ressaca de guilla d'haver xerrat més del compte que bueno, espero que ningú m'ho tingui en compte en el futur.
2: Qui et vas trobar?
1: Doncs mira, una de les persones que m'ha fet il·lusió conèixer ahir en aquest esdeveniment astronòmic de 3CAT va ser justament el que ara dèiem, la Laura Escanes. I ens hem trencat tants cops, hem perdut la
2: por i ara presentar justament amb Miki.
1: Sí, clar, és que al final queda poca gent per conèixer en aquest nostre univers, clar, en què tots som els mateixos a tot arreu, i sí que és veritat que si em preguntes quina és la persona més famosa d'aquell esdeveniment, probablement sigui Laura Escanes, i també era una de les poques que em faltava per conèixer, perquè arribava un punt que jo ja allà o sigui, vaig amb sabatilles, mica, i és una cosa d'estar per casa, conèixer a tothom.
3: Major, com la festa major, que et vas trobant a la gent que hi vas saludant, no? O sigui,
1: clar, jo amb Miki ja hem coincidit diverses vegades, hem entrevistat, hem fet coses junts, i al final, doncs, mira, ell estava allà amb la Laura, perquè fan junts les campanades, i també es coneixen de la travessa i de
3: clar,
1: mil altres històries que han fet.
3: Ha gravat ja la travessa, amb Miki.
1: Exacte, hi havia els tiets, també, com a participants de la travessa. Clar.
3: Se sap mira, si hi haurà preestrena de travessa o no se sap?
1: Jo et diria que sí, sobretot si és la VIP.
3: No, perquè però... l'any passat el que vam fer va ser no fer capítol inicial en preestrena, sinó que vam fer capítol final, em sembla.
1: No ho van anunciar, no ho sabem, no ho sabem. Però jo et diria que alguna primera hi haurà, si no és del primer serà
2: sí,
1: de l'últim.
2: Jo crec que sí. Eh?
1: Val. I res, i van estar anunciant doncs, les novetats d'aquesta temporada a 3CAT, sobretot les audiovisuals, diguem-ne. Doncs això que, per exemple, Arnau París passa a presentar el joc de cartes en el lloc del Marc Ribas.
3: Sabia que plegava en Marc, però no sabia qui anava.
1: En Ramon Pellicent estrena un programa d'actualitat.
3: Molt bé.
1: Hi haurà també nova temporada de cites de Barcelona. Bueno, podeu entrar a la web de 3CAT a veure aquesta nota de premsa de la presentació de temporada, a veure quines novetats hi ha i què us fa més il·lusió. La veritat. I va ser una mica el tema del dia d'ahir. Ja us dic, jo en realitat estava una mica desconcertada per tot aquest espectacle de llum i color, que ens van posar una pulsera de llums per avisar-nos de quan havíem d'entrar l'experiència immersiva.
2: Cora, això quina hora era?
1: Ahir al vespre bueno, ens van convocar a 3:45 i fins les 11 de la nit va durar allò, tu, amb la DJ Trapella i els canapés i tot el xou.
2: És a dir, mentre vosaltres estàveu allà, a poca distància hi havia l'Aitana.
1: Clar, anaven passant fans de l'Aitana, això va ser molt fort.
2: Clar.
1: Que anava pujant gent cap al Palau Sant Jordi per les escales mecàniques aquelles del MNAC i anaven passant com dient aquest Cristo què és?
3: Ja, clar, que
1: i de cop veien la Laura Escanes, vull dir que, ja, clar, que realment clar. El fan base de l'Aitana amb el fan d'Instagram de Laura Escanes, jo crec que hi ha força coincidència.
3: Perquè a Laura hi havia una part, doncs, a l'aire lliure, es diu, si la gent us veia des del carrer.
1: Sí, a mi això no em va acabar de semblar bé. Mm-hmm. Com moltes altres coses, però aquesta jo crec que la puc dir.
0: Veig que hi havia en Tamayo.
1: I hi havia en Tamayo, que també estrena a programa Eva.
0: Molt bé. Mira, sembla que sigui d'això de destapar fraus, perquè estic llegint-ho ara sobre la marxa.
1: Sí, home, és la seva especialitat.
0: Increïble però fals, el nou espai de Carles Tamayo, que
3: genera
0: vol...
3: Genera molt bon fitxatge, sí, per la televisió pública, sí, catalana.
0: Fomenta el pensament crític davant de la informació que circula per les xarxes.
1: Sí, una llàstima també que sigui un creador de contingut en castellà, eh? Seguim amb, aquesta, sí. Seguim amb aquest mètode en aquesta casa, perfecte.
3: Sí, però ell jo crec que sí que dedica...
1: A veure, perquè em cau bé, perquè no, em cau bé, però el mètode és el mateix.
3: Sí, però ell ha fet més cosa en català. És a dir, en programes de televisió espanyola s'ha parlat més català que no pas qualsevol creador d'aquesta que han posat a fer la travessa, que no ha dit mai ni una paraula en català.
2: Unim el tema de la llengua i d'Aitana, sisplau.
1: Exacte, va, seguim alimentant-nos d'engrunes.
4: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he crescut, he nascut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els vaig dir, mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que ells amb mi no parlen català, perquè jo no acostumo a parlar-ho.
1: Bé, doncs aquesta va ser la gran proclama a favor del català que va fer l'Aitana en el seu últim concert a Barcelona, després de 4 nits al Palau Sant Jordi. Engrunes, ho hem dit, però alhora, doncs mira, una mica de llum, una mica d'esperança, perquè com a mínim, ja que vens a actuar a la teva ciutat, al teu país, en la teva llengua, que en principi dius que domines i que has estudiat a l'escola i que parles a partir d'ara amb les teves amigues, tingues el detall de dirigir-te al teu públic en català, ja que cap de les teves cançons ho és.
3: Home, jo he de dir, i no sóc fan de l'Aitana i ho saps, avui t'he mencionat a primera hora perquè la Laura sempre l'ha defensat i jo aquí la veig millor que cap de les seves iguals, si es pot així. Ni Batgui l'ha fet mai, no l'ha gata fora de català com ella, ni tampoc no l'ha fet la Rosalia.
2: Amb l'Anna sí que valoràvem al principi fora de micro que s'ha esperat el quart dels concerts a fer aquesta proclama. Que
3: d'acord,
2: també
3: però ha parlat, no ha parlat en català, ha parlat del català, sí, de sí, la sí. Importància de saber català, i per mi una cosa que n'estem parlant poc, que és aquesta idea de parleu-me en català, si us plau, és a dir, dit d'una altra manera, catalanoparlants no canvieu de llengua, que és el missatge sí. Més potent que es sí, pot sí, donar sí. Avui en dia.
2: No,
1: i a més jo penso que potser amb les seves amigues no totes deuen ser catalanoparlants, diguem-ne, de llengua materna, i que també és xulo fer aquesta reflexió de consciència lingüística, que tot i que a casa teva tinguis família, doncs, migrant, d'Andalusia, d'Extremadura, doncs sí, que n'hi ha moltíssimes a Catalunya i es parli castellà a casa, tu pots fer l'esforç de relacionar-te socialment amb les teves amistats en
3: mira,
1: català.
3: Mira, t'ho diré molt fàcil. Les criatures, que són fans de l'Aitana, que n'hi ha moltíssimes, i que des de casa els diem no canviïs de llengua amb la teva amiga perquè no li estàs fent un favor.
2: Clar. No és el mateix que t'ho digui ta mare, que t'ho digui l'Aitana.
3: És a dir, si jo a la meva filla li dic a la fulanita de tal, quan tu li parles en castellà, no l'estàs ajudant, perquè aquesta, la seva única font d'aprenentatge de català ets tu, si jo li dic, ella ho farà. Però si li diu l'Aitana, és important que a l'escola parleu en català, hòstia, això és potentíssim per totes les criatures que ho estan sentint.
2: No és l'únic referent ahir que es va expressar en la seva llengua.
1: No, ahir també vam tenir un altre recital d'engrunes.
5: Bueno, és un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip. Bueno,
1: jo crec que Lamine Yamal, el nou capità del primer equip del Barça, no?
2: Exacte, és un dels 5 capitans, eh?
0: Ara estem destacant
1: pot
0: això.
1: Pot ser que cada cop hi hagi més capitans.
2: Crec que sí.
1: A la meva infància només era Carles Puyol, i punt. Bueno, I ell era el capità.
2: A la teva infància.
1: Sí, com ja, però
2: a la meva infància ja t'explico.
1: Que no hi havia com 8 capitans simultanis.
2: Sí, cada cop n'hi ha més.
3: És una feina col·lectiva, perquè són tan jovenets, pobrets, que mireu, ho hem de fer entre tots.
1: Bueno, però llavors potser si hi ha tants capitans, no cal que hi hagi capitans, no?
2: Bueno,
1: pregunto.
2: No sé, hi haurà un moment que tots seran capitans i hi haurà un que no ho serà.
1: En tot cas,
0: no
1: molt bé.
0: No destaquem que parli català, no?
1: No destaquem que parli català, perquè la Minya Mal és català, vale? Vull dir, és que és una cosa que la gent li costa molt d'entendre. Però és veritat que està bé que utilitzi cada cop més, penso, a les rodes de premsa, la seva llengua, en lloc de cedir a les pressions de la premsa espanyola i internacional, que li demanaran sempre que s'hi pot parlar en castellà i que ell digui, no, la meva llengua és el català, estic a Barcelona, treballo en un equip català.
3: Totalment.
1: Evidentment que ha de xerrar en català, i el que deia la Laia, és molt més important això per la canalla, a vegades, que no pas el que els hi puguin dir a l'escola.
3: Sí, sí.
1: Una cosa que a vegades no recordem, quan traiem aquests titulars de oh, la Minya Mal, declaracions en català... Sabeu qui sempre parla català? Les jugadores del Barça femení.
2: Sí. És veritat.
6: I tant.
1: En canvi, clar, està tan normalitzat
6: les
1: que mirem jugar i ho donem
6: fora,
1: per fet.
6: Les d'aquí i les de fora.
1: Exacte,
6: la Quica
1: i... Exacte.
0: Bueno, la seva feina, no, també.
6: No,
0: bueno, per futbolistes, quan venen els equips masculins, s'adapten al país que van.
6: No, mira, en Flick
1: en Hansi està aprenent, no, també, català.
6: Tot el dia.
2: Hansi va tard, va bastant tard.
1: Però jo crec que no tan tard com altra gent que ha passat pel Barça.
6: Sí, en Cruyff no va parlar mai,
2: no,
6: per exemple.
2: En Cruyff no parlava bé ni l'holandès, no, saps què vull dir?
1: Bé, i per últim, una petita anècdota relacionada amb el món universitari que tot just arrenca.
2: Què t'ha passat?
1: Doncs bé, he vist a X, aquesta xarxa social abans anomenada Twitter, que sí, alguns estudiants han fet saber a la seva comunitat que hi ha una assignatura a la UOC, suposo que en un grau de comunicació, que es diu, atenció...
6: Hòstia, m'ha arribat per Twitter, això, molt
1: Juliana fort. Canet, identitats socials virtuals i presència de la llengua catalana a la comunicació audiovisual. Aquest és el títol de la
6: xifra. Sí, també ho llegit.
1: Pobre Juliana, és que de veritat,
0: no
1: és que li, fan, li fan fer unes coses.
0: No serà una xerrada, no, més que una assignatura.
1: Jo he entès que és una assignatura.
0: Ah, i quants sí, crèdits,
1: que deu,
0: quants
1: que deu ser de 6 crèdits, com totes, no? O potser de 3, bueno, no ho sé. Tampoc he investigat tant, la veritat, sobre aquesta assignatura de la UOC. Però a mi em posen el meu nom en un títol d'una assignatura de la UOC i els denuncio, en plan, una cosa que us he donat permís per fer-me tan protagonista de la vostra, del vostre contingut acadèmic sense el meu permís, m'imagino.
2: Una cosa és que siguis un contingut de la CELE, saps? D'una prova de la CELE.
1: No,
2: CELE.
1: I que dins de l'assignatura puguis posar algun referent com a exemple. Exacte. Però d'aquí anar al títol, que prou feina té la Joana Canet a vegades per navegar segons quines polèmiques que, en les que es veu immersa, com perquè a sobre la posin en el focus d'aquesta manera.
6: Home, jo veig molt inversemblant que no li hagin preguntat, eh?
1: No ho sé, tampoc n'he parlat amb ella i m'agradaria saber si això realment...
2: Parlen.
1: Exacte, si això ho tenia present, que passaria, però vaja, que potser li sembla divertit. Sí, a mi m'ho sembla, però alhora és una mica extrem, és un clickbait una mica estrany que ha fet la UOC aquí al seu grau de comunicació. Sí.
0: Encara tens el somni de que et falten crèdits per acabar la carrera, Laia? Jo el tinc cada dues setmanes.
6: Sí, jo també, cada dues setmanes.
0: Uau, tio, és terrible. De fet, dues nits crec que el vaig tenir.
6: Jo assumiu que estic matriculada i que no, vaig ja molt endarrere que no arribo
0: no
6: a res.
0: No podia anar-hi perquè, esclar, he d'anar a Tarragona a la uni i no podia perquè he de treballar també. Bé, ara...
1: Molt bé, nois.
0: Laura.
1: Ànims, amb l'inici del curs universitari també.
0: Ànims. Qui tingui anècdotes de la FACU nova ja ens ho pot explicar, eh? Laura, amb tu ens retrobem demà, dijous. Serà dia de revetlla, ja.
2: Últim dia de la setmana.
1: Revetlla de la diada.
0: Fins demà.
1: Fins demà. Adéu, adéu, Laura Grau.
0: Ens quedem amb aquest clàssic de l'entrada dedicat. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. Són els Kaiser Chiefs, a 9:22.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Cinc minutets perquè siguin dos quarts de 10 del matí. De seguida obrim l'actualitat de la jornada perquè us esperteu informats amb nosaltres. Abans, però, encara tenim temps per Laia. Hem estat uns minuts parlant de llengua. Ara de...
2: De llengua també, perquè mira...
1: Bones notícies, ha millorat la cosa des de fa 5
2: anys. No, especialment, no. Mireu, posem una mica de flashback i recordem que era el mes de maig del 2025 que el govern de la Generalitat signava el Pacte Nacional per la Llengua amb l'objectiu de protegir el català, de revertir la pèrdua de parlants i d'ampliar l'ús social de la llengua al final a tots els àmbits de la vida. Un pla que, a més, tenia un pressupost de 255 milions d'euros només pel 2025, per l'any passat, i que a dia d'avui, aquesta és la notícia, Plataforma per la Llengua denuncia directament que no s'està complint. Segons l'entitat, un any i mig després de la seva signatura, només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per l'any passat i que un 30% no s'han executat en cap grau. És per això que demanen al govern que hi actuï i apel·len directament a Salvador Illa. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
3: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
2: Escudé ha apuntat que, tot i que el pacte feia una bona diagnosi de l'estat del català, del mal estat del català, les mesures que plantejava i el seu pressupost eren insuficients. Però és que, a més, l'entitat alerta que, si bé el Departament de Política Lingüística s'hi ha implicat, com sentíem ara el que deia, moltes conselleries continuen tractant la llengua com una qüestió sectorial, no com un objectiu transversal. Segons la plataforma, els departaments de Salut, d'Empresa i de Drets Socials són els que menys han desenvolupat les mesures previstes. A més, consideren que la Generalitat hauria de reforçar especialment les polítiques lingüístiques en els àmbits de l'ensenyament, de la salut, de l'esport i el lleure, també de l'empresa i dels mitjans de comunicació públics.

0: Les nenes de ciutat són la Salosa. Per cert, ahir mateix m'estava mirant la programació del Festival B, sempre noms guais, Young Beef i altres reis del trap, i també han inclòs la Salosa. Així que, res, d'aquí dos caps de setmana les podreu veure al Parc del Fòrum, sempre encantats de tenir-les a prop. Amb elles arribem al punt de 9:45. Com sempre, 9:45, ens informem amb l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui?
1: Que Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència, per les polèmiques pels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. El seu substitut serà Ferran López. D'altra banda, el pas del primer front de pluges deixa incidències menors, però afectacions a la mobilitat, bàsicament al servei ferroviari. A l'aeroport de Barcelona hi ha retards generalitzats i una trentena de vols cancel·lats, la majoria com a conseqüència del mal temps. Les males condicions meteorològiques han obligat a espaiar més les operacions, sobretot a l'hora punta de les sortides, i això ha generat els retards que es mantenen. Protecció Civil també manté l'alerta al Garraf, al Baix Llobregat, al Penedès i al Vallès Occidental. El govern ha suspès les classes en aquestes comarques i ha demanat que fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Els experts apunten com a causa d'aquests mals resultats l'aturada per la pandèmia i l'ús de les pantalles amb les xarxes socials i la intel·ligència artificial. A Madrid, el Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels nacionalitzats espanyols nascuts a l'estranger descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. I per cert que mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso. Cofundador de la Sala Beckett, va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière, i també era conegut per papers a la televisió en sèries com Nit i Dia i el cinema.
0: Les 9:33, el titular d'esports.
1: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 7:15 de la tarda. Eric García no jugarà per sanció i Lamine Yamal, en roda de premsa, ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. Per cert que els blaugranes Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha, i també hi són 6 jugadores del Barça. També debuta avui a la Champions el Barça d'handbol a 9:15 del vespre contra l'Horus Danès, i a Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Lilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
0: I avui alerta a les pluges.
1: Sí, continua actiu l'avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. També s'esperen ruixats i tempestes localment intenses en més comarques interiors i del litoral i prelitoral, i notarem un descens molt contundent de la temperatura.
0: Les 9:34, avui sí que sí que, com diu l'Anna, oblideu-vos dels 40 graus i dels 30 llargs.
1: Exacte.
0: Tindrem algun sostre de 30 i també podeu començar a estrenar. Laia, podem començar a estrenar coses aquestes fines però de màniga llarga. Fines.
2: Ai, tant de bo.
0: Fines. Per què dius tant de bo, si tu vas sempre així?
2: Bueno, però per aquest dia vaig dir així, sí. Perquè tenim aire condicionat, però el carrer no es pot anar així.
0: Pots fer un outfit check des de la llunyania, perquè la Rita Oller ha entrat per la porta de l'estudi, i allà a la llunyania pots fer-li l'outfit check.
2: La Rita ha vingut molt estiuenca, com sí. Si no hagués de venir la Catombe, que de moment li està donant la raó, perquè aquí de gotes n'han caigut molt poques i encara fa caloreta.
0: Que diguis l'outfit.
2: Ah, que va curta, que va amb un peto curt, no? O texà.
0: Sí, i a sota.
2: De tirants.
0: Sota.
2: I a sota un top.
0: De color?
2: Negre.
0: I sabates?
2: Per què no ho dius tu? Vull dir que
0: no,
2: m'ho fas dir a mi.
0: Perquè em diran frívol.
2: I unes albarques. Vale. I a mi m'ho poden dir. Sí.
0: Ara decidim de parlar de teatre. Rita, fot un crit perquè la gent vegi que no és mentida el que estem... Un crit.
2: Ui, ostres, aquest crit és un crit suau, eh?
0: Més xiu-xiu-baixat. Ah, els Coldplay, per emocionar-nos una miqueta, amb el seu cel ple d'estels, i ara de seguida sí, teatre amb la Rita Oller, que crec que també van ahir a la presentació del 3CAT i tal, sí? Ah, no, a Tàrrega has d'anar-hi algun dia? Ah, això sí, vale, ok. Em fa mal els pols.
2: Però no és perquè tingui un micròfon, sí, i tal.
0: Saps com els emojis, però amb la mà, fent així amb el pols.

0: Escoltes ICAT.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
3: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
4: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
5: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, art de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona.
6: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
9: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
8: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
10: Com és quan toquen amb morts?
11: A veure, no em voldria equivocar,
10: com
11: però
10: és trist,
11: crec... No, no, crec que és el tan... És com si fos sostingut, saps?
10: Sí, sí, sí.
11: Com si fos una nota sostinguda a dintre del pentagrama.
10: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix. És just quan mors, m'has tornat una mica d'esperar. Veniu tots cap a missa, que ja el tenim aquí.
11: Home, no, què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, i l'endemà o així hi haurà l'enterro.
10: És a dir, home, no!
11: Que sí!
10: Com? Què dius? El toca morts és quan és a l'enterrament.
11: Que no!
10: Com que no?
11: Ja vaig a trucar a mi mare, perquè m'està posant...
10: Home.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: perquè siguin les 10 del matí. És dimecres, per tant, parlem de teatre amb la Rita Oller. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Que fa uns escassos segons deia, ahir va anar a la gala del 3CAT tal. No, vas anar dilluns a la gala de Catalunya, alça el taló. Et va venir hype per algun espectacle proper?
1: És que el que va passar és que la gala celebraven com 25 anys d'haver començat com amb aquest acte que és de Catalunya... Bueno, al principi es deia Barcelona aixeca el taló i després es va fer Catalunya aixeca el taló, però no quedava massa clara la programació. És a dir, era com un espectacle inaugural, però és a dir, no, tu no sorties d'allà amb una idea exacta de dir, d'acord, en aquest teatre podré veure
2: no,
1: tal
2: era
1: cosa.
2: Com més tastets, no? Al principi igual hi havia un tastet d'una obra...
0: Bueno, jo pensava que era així sempre.
1: No.
0: O sigui, el dilluns què van fer?
1: El dilluns doncs va ser una gala, no sé si alguns la va poder veure perquè es va passar en directe per TV3, bueno, 3CAT, disculpeu.
2: No estava mal cas.
1: I llavors, doncs, era un show que explicava com la vida d'una família al llarg de 25 anys, no? Que era els mateixos que fa que es fa aquesta gala. I llavors podies veure com tot el transcurs de les coses socials interessants que havien passat. Però és això, es veu que abans la gala ha passat per molts moments i jo què sé, doncs, abans feies una ruta de tapes pels diferents teatres i et feien una petita mostra del que hi havia.
2: Ah,
1: sí, és a dir, que ha anat evolucionant i sent bastant diferent, però bueno, sigui com sigui, s'ha donat el tret inaugural de la temporada teatral i ja molts teatres estan traient la seva programació. Per exemple, ahir la va treure el Teatre Gaudí, el Poliorama la setmana passada, o sigui que si comenceu a mirar les seves pàgines web o entreu a Cultura Jove, veureu que hi ha molta oferta que està renovada, és a dir que...
2: I que ara és quan podem comprar les entrades, per tant,
1: exacte.
2: No? Això és l'interessant,
1: sí,
2: perquè
1: ja
2: doncs quan s'esgoten, clar.
1: Exacte, perquè després és allò típic, perquè per Cultura Jove n'hi ha unes quantes, és a dir, no són limitades.
2: Clar.
1: Per tant, si teniu en ment en algun espectacle, aprofiteu i compreu-les ja amb antelació. I també volia parlar del Festival FIT, que hi vaig anar a Tarragona i em va semblar molt interessant per diverses propostes que vaig veure, que plantejaven quina era la situació de l'actor. Eren obres de teatre on, per exemple, no hi havia actor, hi havia text que sortia en escena
2: projectat,
1: i havia... El què?
2: Projectat, el text.
1: No, de fet era com en una... Ara estic parlant en concret d'una obra que es diu Manual per éssers vius, de la companyia La Mula, que eren com una mena de peces de fusta amb text. I llavors els intèrprets, en aquest cas, que no es veien, eren com manipuladors en certa manera i anaven movent aquestes peces. I després vaig fer un workshop amb l'Àlex Penya.
0: La gent de negre, que encara està més invisibilitzada que els actors, no? Els...
1: Exacte.
0: Tenen algun càrrec o títol, aquesta... persona, els tramoyistes aquests?
1: No ho sé, però perquè diria que ells no són tramoyistes. Ah. De fet, ells són també els artistes de la PSD, qui els han ideat. O sigui que no són només la persona qui ha estirat d'un fil, sinó que qui ha fet el pensament d'aquesta proposta, que era superinteressant. Era sobre, al final, nosaltres, quan llegim un text, quina veu existeix i on és, no? Perquè, clar, tots tenim en el nostre cap una veu interior, no? I quan no hi ha ningú que et parla, tu què t'imagines?
0: Saps que
1: indagaven això.
0: A mi em passa amb els personatges, si realment el llibre està ben fet, però sabeu que de vegades em passa sabent si l'autor és home o dona? No us passa a vosaltres?
1: Com?
0: Doncs que
1: com
0: quan
1: és
0: jo llegeixo per dintre, bueno, hi ha gent incivilitzada, no sé si al FIT de Tarragona hi havia gent que llegia per fora, perquè són més inútils, però ho dic, llegeixo per dintre i llavors sembla que sento la veu de la persona que ho està escrit.
1: Veus? Mira, doncs, per exemple, no, jo crec que jo sempre llegeixo amb la meva veu. Tipo, tots els personatges tenen la meva veu. Sí.
2: Hòstia, no m'he fixat mai
1: amb
2: això.
1: Quina veu llegiu? És que, llavors indagaven això en aquesta obra, que em va semblar superinteressant. I llavors us la recomano
0: més, perdona,
1: molt.
0: Si passa que la persona l'hem entrevistada, que és molt possible, escriptors i escriptores, llavors em ve una mica una veu similar a la seva en tot el text. Però en alguns moments, quan estic més posat en el personatge que en la veu narrativa, sí que, òbviament, cada personatge, doncs, si te l'imagines d'una manera, doncs, també té una veu una mica com és aquest o aquesta. Sí.
1: Doncs mira, això mai m'ho havia plantejat, perquè sempre els havia donat per assumir que tenia la meva. Però en aquesta obra sí que et vas plantejar en moments qui hi ha dins del meu cap. I és una obra molt bonica que també parla de política i que us la recomano amb fervor, que es diu Manual per éssers vius.
0: Mira, la Núria Solanic diu que sí que va veure la gala de Catalunya aixeca el taló, diu molt diferent altres anys, era com una obra de teatre que representa a través d'una família els moments més rellevants de la història del país als últims 25 anys. És a dir, un muntatge més pensat per l'ocasió que no pas una avançada de la temporada, oi?
1: Exactament, sí, és això mateix. O sigui que si la voleu mirar, està penjada internet i podeu donar-hi un cop d'ull, però és això, no estareu al cas d'algunes de les novetats, però sí que si entreu a les pàgines web dels teatres molts ja la tenen. Llavors, d'altra banda us vull parlar d'una obra de teatre que vaig anar a veure que es diu L'estanquera del Raval.

0: És una obra de teatre que és una adaptació de La Estanquera de Vallecas, i és una obra de teatre que es fa a la Sala Fènix. A mi em va sorprendre molt, jo no coneixia aquesta obra de La Estanquera de Vallecas, i és de dos atracadors que entren en un estanc.
1: Una mítica pel·lícula, primera sí. pel·li que surt la Maribel Verdú, que et mira si és jove, que encara porta ortodòncies com brackets, i és la, ni l'estanquera, és com l'ajudant, com la neboda de l'estanquera,
0: sí.
1: I vaja, que en rapten a fan aquest, això de tancar-se dintre, raptar un negoci, per endur-se d'una forma així una mica improvisada, perquè deuen ser com semi-yonquis, doncs el que puguin. És la fita del cinema kinky.
0: Doncs mira, podreu veure això en teatre.
1: Pel·lis posteriors que reprodueixen l'estanquera de Vallecas.
0: Sí, doncs en aquest cas es fa l'estanquera del Raval, no? Mm-hmm. Que també situa l'obra en un barri molt concret, no? I on aquests dos atracadors entren per endur-se alguna cosa d'un estanc i es troben un avi amb la seva neta que no deixaran que el robin. Llavors, en aquest moment apareix també la policia, és a dir, hi ha una mena com d'intervenció policial, però descobrim doncs que aquesta gent que s'ha trobat els atracadors i l'estanquera i la seva neta comparteixen més del que es pensaven. Els dos viuen molt en la misèria i hi ha un punt que hi va haver una cosa que a mi em va semblar molt rellevant, que li deia, home, a mi no em robis, que sóc pobre. I ell li deia, ja, però és que jo no puc robar enlloc més, perquè si robo els rics, no puc. No? I és com aquesta cosa de la misèria que es va retroalimentant en si. I és una obra que té moments molt bonics, de molta tendresa. Hi ha també una història d'amor allà que es dona de sobte, no? Però que crec que des d'on s'aborda és molt sensible. I a mi em va sorprendre molt. Són a la Sala Fènix i són fins al 20 de setembre, i crec que és una proposta diferent, que us recomano anar-la a veure. Hi ha entrades per Cultura Jove i aprofiteu que hi
2: molt
0: són
2: bé. El que arribaria a donar si de cop em diguessin que els altres han desaparegut tot, tan sols un dia que em dedicaria exclusivament a mi.
1: I ara el muntatge que podeu anar a veure de Sergi Balbel, que vam parlar fa uns dies quan s'estrenava a nivell informatiu, tu hi has anat a veure'l, és Ella i la màquina, ho dic bé?
0: Sí, Ella i màquina.
1: Ella i màquina.
0: Doncs vaig anar ahir, que era l'estrena oficial, que ara han fet preestrena, i és una obra que té dos grans intèrprets, com són la Gata Roca i l'Enric Cambrai.
3: Home, aquests són d'alçada.
0: Sí, no, i a part, és que la Sala Heartbreak és una sala molt interessant a nivell interpretatiu perquè és una proximitat absoluta, no? I en aquest cas són ells dos i una cadira. Llavors, clar, tot és de ser-hi, no? De pura presència, de ser-hi, i parlen una mica de què passa quan... qui ets quan sempre t'has dedicat a complaure els altres, no? De sobte, com es posa en qüestió, i el personatge de la Gata Roca té moments molt punyents de dir, ostres, com m'enfronto al món? I llavors, hi ha molts personatges, diguem-ne d'alguna manera.
3: I els fan tots ells.
0: Sí, l'Enric fa diversos personatges, l'Àgata sí que manté sempre el mateix, però és molt curiós veure com interaccionen aquests diversos personatges, no? Surt un moment el fill, la filla, el marit, la feina, no? Veiem com coneixem una persona des de moltes perspectives, no? I de sobte també la vas entenent, és a dir, com l'entenen els altres. Tu com a espectadora també vas entenent aquest personatge de la Gata Roca. És una obra que té una estructura molt curiosa també, no? Si heu vist algunes obres del Sergi Balbel trobareu doncs molt del seu estil, i que són fins a l'11 d'octubre a la Sala Heartbreak. Jo crec que per gaudir de veure actors seni, no? De dir, ostres, realment amb ells és suficient.
3: És l'essència del teatre, no? Al final, els actors i el públic.
0: Sí,
3: com molt dius que es diu l'obra?
0: Es diu Ella i Màquina, i són a la Sala Heartbreak. I entrades, com sempre, per Cultura Jove.
1: I amb aquesta sintonia final melancòlica, t'hi pots posar, Rita, perquè de seguida te demanarem per la teva notícia històrica que vas viure en directe. Pensa que hi ha molts oients que diuen la caiguda del mur de Berlín, els atemptats de les Torres Bessones. Quants anys tenies tu, el 2001?
0: No havia nascut.
1: Vale. Hi ha un que deia l'arribada de la humanitat a la Lluna, any 1969. També la Guerra dels Balcans, ho recordes?
0: Jo diria que no.
1: Val, doncs pensa't en una, que ara sentirem més respostes dels oients.
4: Que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: en Roma, que li encantaria que el món fos d'una altra manera. Si heu escoltat bé els seus versos, potser estareu d'acord amb unes quantes línies d'aquesta cançó, que amb aquest ritme, si no ja no, ens serveix per encaminar-nos al final del programa. Són encara les 9:52, tenim temps per sentir les paraules dels nostres oients. Abans d'emparar Rita, quina notícia històrica recordes haver vist en directe i com et va frapar?
1: Jo diria que el que més em va impressionar va ser quan va començar com realment l'ocupació palestina. A mi em va... O sigui, me'n recordo que vaig estar molt, molt xocada a nivell... Com que molts dies molt inquieta, no? I que encara dura, no? I que, a part, lo dolent d'aquest tema és que mai acaba. Però recordo que em va xocar moltíssim. Vaig estar molts dies amb la sensació, amb una sensació molt nebulosa.
0: Doncs és el fet d'actualitat més recent que avui ha caigut. Sentim-ne uns quants més.
2: La meva notícia... record és quan van detenir en Pinochet per tots els crims de guerra. Recordo veure que era molt petita, que estava a la casa de vacances dels meus avis. Recordo els mobles, aquella tele,
3: vale.
2: Com una espècie de satisfacció de dir ara es farà justícia. Era molt petita, però recordo que ja tenia com un sentiment de justícia i de victòria en aquell moment, de dir aquesta persona és molt dolenta, contenta que l'hagin volat a la presó. Que vagi molt bé!
4: Recordo de molt, sí que me'n recordo inclús la roba que portava, que a l'època molt hippie, de la mort d'en Kurt Cobain. Vaig passar el dia plorant, però plorant mal, que me'n recordo inclús que havia anat a comprar roba a una botiga que era guai aquí a Girona, que era l'Amsterdam, i jo plorant com una madalena jo sola, o vestida i tal, i llavors vam decidir al vespre anar a la terra a fer uns xupitos del seu honor, de la seva mort.
5: Xupito!
4: El que vaig veure a Taja. Sembla que tenia 16 anys o 15, no sé. I me'n recordo que vaig arribar com a les 5 de la matinada, amb la Taja, plorant, el meu pare flipava, i al final em va quedar una hòstia. Que no m'havia picat en ma vida, però em va quedar amb la nena, ets tonta, per allà. I bueno, mira, va anar bé, saps? Es va tancar el bucle, llavors em vaig enfadar molt amb ell i ja està, però em va quedar un galleto, tio, flipant. Però bueno, suposo que estava molt insuportable, adolescència, divino tesoro.
6: El d'octubre, que nosaltres estàvem amb la família pues, a les escoles, amb tota la canalla del poble, i era com del pal, no pot ser, no pot ser, que fotem? I tindré pànic. I bueno, doncs pues, mos quedem. Si mos han de pegar, que mos peguen.
7: Doncs sí, avui hem recordat notícies que ens van marcar, sabem perfectament on érem i ens hem embrancat amb una inesperada, és l'inici de la Guerra del Golf dels 90.
0: Els va despertar per dir-los que havia començat la Guerra del Golf.
8: Jo també me'n recordo com va començar la Guerra del Golf. Bueno, vale.
0: Sí, però...
8: Recordo perfectament on era.
7: Aquelles imatges verdoses, eh?
8: No, a més, no,
0: aquesta jo... és la segona, és la del 2003, la que dic.
7: No,
8: la
7: del 91.
0: També era verdós.
7: Sí.
8: Però jo, a més, recordo estar perfectament al restaurant dels meus tiets.
0: No entenc que aquesta oient la despertessi mentre dormia de matinada i tornessis
7: sí.
0: A un restaurant.
7: Què foties en un restaurant? Però si era
8: no,
7: això,
8: els meus tiets, els meus tiets són dels meus tiets i jo els havia anat a veure. No,
7: a les 8 del matí? Això va ser a primeríssima hora, eh?
8: Però a veure, que la guerra no comença en un moment de 20 minuts.
7: Les imatges en directe van començar.
8: Però jo no parlo de les imatges en directe.
7: Així hem estat com 15 minuts. També hem parlat de la pluja aquesta que avui ens ha posat en alerta a tots. La Laia ho ha explicat amb les mans i tot.
8: Està marxant cap al mar, però no sabem si vindrà una segona llengua o no.
0: Fes-ho així amb les mans,
8: ja, amb les mans no ens sentiran els oients, eh?
0: A veure com ho fas.
8: Ah, doncs mira, ara està, per exemple, al Maresme...
9: No ho entenc!
8: La pluja se'n va cap al mar directament.
0: Més
8: mans?
0: Sí.
8: Mira, així veus, just passar...
7: És molt radiofònic, això,
8: sí,
7: de les mans.
8: Molt.
9: Que compteu que us penseu què és, això?
7: Els oients també ens ha dit si plovia o no a casa seva, ho han fet tants que ja no donàvem a l'abast.
0: I l'Emmanuel, com diu... L'Emmanuel diu, com en macho... Ai, collons! L'Emmanuel es refereix al Nacho, al comentari d'abans.
7: Ara. I la Laia ha aprofitat el miniquiz per posar aquelles cançons que a ella li agraden i que ella coneix tant i tan bé.
8: Avui parlem de Sheila.
10: Te recuerdo, Amanda,
11: la calle mojada,
10: corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
8: L'11 de setembre nord-americà de les Torres Bessones, que enguany fa...
0: L'artista que sentíem...
12: És el...
0: No
8: Silvio Rodríguez. Ho estic dient bé?
0: No!
8: És que és Víctor Jara, perquè ha cantat tothom aquesta cançó, però és...
13: Sí, ara!
7: Hi ha hagut un punt que ja no podíem més de Víctor Jara.
10: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada...
7: Qui canta? Qui és?
8: Víctor Jara!
7: Anem al miniquiz.
8: Va, anem a... Està molt bonica aquesta cançó, no me la sentim una mica més?
7: No. No, volem sentir una mica Dani Urbana. Va, sentim Smells Like Teen Spirit, que ha estat la més votada al final per 3 clics.
0: Ha guanyat avui per poqueta aferrissada la lluita per endur-se l'honor de ser la cançó que emprem per acomiadar-vos i dir-vos adeu i fins demà. Rita, Nirvana, què onda?
1: Ni idea.
0: No, és allò de la filosofia hindú, és quan acabes amb el samsara, que és el cicle infinit, i llavors ja arribes al que és
7: el nirvana.
0: Seguint el dharma, que és el dogma, la resolució, que és el nirvana.
7: La dharma King Gang Group.
0: Sí, la dharma. Sí. Doncs Rita, fins la setmana que ve, Sergi Marimí. Adéu. Fins demà a les 6.
1: Adéu.
0: I ens una abraçada. Demà, Revetlla.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Un estiu que els canviarà la vida.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Omar.
5: És una provocació darrere l'altre.
2: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-me prou.
2: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
8: Escoltes i cats.

són el Savannah, que després d'un temps de silenci estan treballant en noves cançons que ens presentaran el proper 25 de setembre. I aquí teníem la primera d'elles, Bones Vistes, i més música feta a casa. És amb l'Edu Esteve.

Una altra de les tentacions sonores de la temporada amb Gorillaz i Bizarrap. En tenim més, ja les 10:21. Seguim en aquest dimecres 9 de setembre amb Esleira.

una altra de les cançons que més ha sonat aquest estiu amb Soc un bohemio. Seguim ja 3 minuts per 2:15, gaudint de l'última cirera amb l'Albert Peiró.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

cançons per fer-te feliç en aquest dimecres 9 de setembre. Seguim posant més música des de Lleida. I de l'ECOC passem als 31 FAM, que demà estaran a la Festa Major de Montblanc. Són la família.

altre encert que sume a la seva imparable carrera és la proposta d'Amulet, a més de ser una d'aquelles que conviden a deixar volar la imaginació. 11 i 3 minuts, així hem posat en marxa aquesta nova hora ICAT. Tenim a Tòpic.

Ginesta i Nil Moliner signen aquesta nova col·laboració en català amb Qui estaràs, amb una química innegable. Més cançons, seguim empenyent la setmana, ara amb Galantis. Do you mind?

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amore Mediterráneo.

buscant el camí amb l'Alfred García aquesta setmana en què Barcelona s'omple de K-pop dissabte a l'Estadi Olímpic. Hi haurà el festival Music Bang amb Enhypen 80s i elles ho faran, però el 31 de gener al Palau Sant Jordi. Són

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT. ICAT.
2: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: A ICAT.
0: A ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closes.
0: Fira Tàrrega torna a convertir la capital de l'Urgell en l'aparador per excel·lència de les arts de carrer.
2: Entre demà i diumenge es podran veure als carrers de Tàrrega 57 espectacles de teatre, circ, dansa, humor i música, de fet, la meitat dels quals creats a Catalunya.
0: Tot això sota l'eslògan Celebrem. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, subratllava aquesta setmana el rèplica dedicat la importància d'aquest leitmotiv.
3: Hi ha tants reptes que ens ametrallen, reptes climàtics, reptes socials, reptes educatius, reptes econòmics, que nosaltres, com a creadors d'imaginaris, teníem la necessitat de que la gent pogués apropar-se durant aquests 4 dies a Tàrrega a celebrar, a que siguessin 4 dies d'alegria. La celebració també pot ser crítica, la celebració també pot ser contundent, però teníem ganes de dir, ei, veniu a celebrar-nos conjuntament, tothom. I quan dic tothom, vol dir tothom.
2: En aquest sentit de celebració crítica destaca, per exemple, els monòlegs d'humoristes com Marc Serrats, Oye Sherman, Godai García i Alba Segarra, o l'espectacle Securitas Service, de la companyia Traslados, que parlarà dels feixismes d'una forma divertida i adreçada a tots els públics.
0: Un altre tema d'actualitat, com és la migració, serà la temàtica de l'espectacle inaugural de Fira Tàrrega, Incontinuo, de la companyia Kamchatka, un muntatge teatral que vol fer reflexionar sobre aquest fenomen social i que el públic també l'entengui i el respecti, i a la vegada vol homenatjar les persones que han deixat casa seva per trobar un lloc millor on viure. N'ha parlat també el rèplica dedicat, un dels directors de la companyia Kamchatka, Lluís Petit.
4: Podem degustar una celebració d'estar junts, una celebració de fer que hi hagin pensaments que en aquests moments no són, penses que no estan acompanyats, perquè hi ha un auge dels feixismes i d'estar en contra d'uns moviments migratoris que et fa pensar que estàs sol, i aquest espectacle no deixa ser una prova de que no estàs sol, de que no estàs sola.
2: Una Fira Tàrrega que aquest any també es convertirà en l'epicentre europeu dels artistes de carrer emergents i que és la primera seu de la xarxa In Situ Focus.
3: És una xarxa que recolza artistes emergents, artistes que són els que haurien de crear tendència amb nous formats, i per tant acollim el primer foco d'aquest projecte a Tàrrega, amb una selecció que hem fet conjunt amb tots els socis, i podrem veure per primícia 7 propostes, 7 artistes europeus a Tàrrega per primera vegada. Jo penso que això és molt bonic perquè la xarxa, som europeus, però Europa també és molt diferent, i és molt bonic treballar amb aquesta diferència, com t'entens amb la diferència. Llavors els debats que hi ha per triar els artistes, per acompanyar els artistes, són molt enriquidors.
0: Aquesta edició de Fira Tàrrega serà entre demà i diumenge, i us recordem que podeu recuperar l'especial que han fet el rèplica sobre Fira Tàrrega a la web i l'app d'ICAT.
2: De Tàrrega anem fins a terres gironines, perquè demà arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona, La Cocollona't.
0: Una 50ena de curtmetratges de 12 països diferents, estrenes internacionals i també de locals, i diverses celebracions i activitats conformen la programació del festival. El certamen, que va néixer fa 16 anys, va partir de la iniciativa de 3 directors de curts vinculats al gènere fantàstic. Paco Cabero és el director del certamen.
5: Vam començar el 2011 quan 3 amics, en David, en Jordi, jo mateix, en Paco, directors de curs i llargmetratges, ens vam unir una idea molt clara. Volíem portar cinema fantàstic i de terror a Girona. I també teníem molt clar quin havia de ser el símbol del festival, la mítica Cocollona't, meitat cocodril, meitat papallona, que està molt vinculada a la ciutat.
2: I quines són les pel·lícules i els curtmetratges que no ens hauríem de perdre? El director de la Cocollona't repassa els plats forts de la programació.
5: Tindrem l'estrena internacional del film Tránsito, de Kiko Prada, i l'estrena local de pel·lis com El rastre del llop, El convento o Horror and Love. Celebrarem també amb projeccions i activitats els 30 anys de Tesis, d'Alejandro Amenábar, i els 20 anys del Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. En aquest últim cas, amb la presència de Sergi López, que rebrà premi honorífic d'aquest any. Així que us convidem a tots a venir a passar uns dies de por a la Cocollona't.
0: Sergi López recollirà el premi el dissabte 19 de setembre en el marc de la gala de clausura del festival.
2: Encara parlant de cinema, anem fins a Itàlia, on ahir Penélope Cruz i Javier Bardem van ser les grans estrelles de la catifa vermella de la Mostra de Cinema. Tots dos actors van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula, Bunker, en què interpreten un matrimoni en crisi.
6: One day, we were at her place, in her apartment. There was, it was the first time we had dinner, just the two of us. We barely knew each other, but I was already fascinated by her.
0: Javier Bardem fa d'un arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnquer de luxe per un magnat. Sentim Penélope Cruz.
7: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
2: Javier Bardem i Penélope Cruz van aprofitar per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
8: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
7: No es verdad.
0: L'última vegada que Javier Bardem i Penélope Cruz van coincidir en pantalla va ser amb Vicky Cristina a Barcelona de Woody Allen.
2: I Barcelona s'omple aquesta setmana de K-pop. La primera cita és aquesta nit a Ras Matas de la mà del grup sud-coreà CART. Els quatre membres de la banda hi presentaran la seva gira de comiat Nowhere. El concert arrencarà a 2:15 de la nit i obren portes a les 7.

0: El Cérvol, estrenada al Teatre Lliure l'any passat. El jurat n'ha destacat la potència i el risc del text, que qualifiquen de deliberadament delirant. Així ha valorat el premi el mateix Joan Llago a Catalunya Ràdio.
1: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: És el segon any consecutiu que el Premi Nacional de Literatura Dramàtica recau en un dramaturg català. L'any passat va ser per Victòria Spunsberg per L'imperatiu categòric.
2: I acabem parlant de plataformes, perquè si teniu Netflix, atenció, perquè ara també podreu veure pel·lícules de Filmin, perquè les dues plataformes han tancat un acord per acostar el cinema d'autor al gran públic. Cada mes la plataforma nord-americana estrenarà 10 títols de Filmin seleccionats precisament per l'equip de la plataforma catalana. Això és tot per avui. A les vies de sobre, Víctor Villar, a la redacció Sílvia Comet, i a la producció Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Que passeu molt bon dia.
3: Escoltes ICAT.

gaudir d'una altra hora de música amb l'Alba Morena, a punt de presentar un nou treball el 25 d'aquest mes. I també tenim a Logic 1000.

una altra de les més ballables d'aquest estiu, amb Medusa i Càlid, tot esperant amb ganes també un cap de setmana llarg, i així seguim. 12 i 17 minuts, moment també per Olivia Dean, la Estoïtza de...

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Escoltes i cap.

continua avançant en la seva trajectòria en solitari, també avançant el seu nou treball que presentarà el 13 de novembre, Guillem Gispert. I anem a fer memòria amb Guineu.

cançons que ajuden a superar aquest matí del dimecres 9 de setembre amb Nin Mino i Ni Vera. Un altre dels noms que domina el pop és el de Lola Young.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amore mediterrani.
3: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat.
5: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
5: a
0: ICAT.
6: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Aicat.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Es va fer viral amb el Water i aquest és el regal per aquest estiu 2026 de Tyla, Is It Love. I seguim en aquest matí de núvols, amb més música i més cançons. Ara Tommy Wiseman.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Swim, swim, what a funny lager's skin. Swim, swim.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això, deixaré cap.
3: De què va el programa? Sí.

escoltes i cas. Aicat, pausa.

Hola, hola, com esteu, oients? Hem trigat més d'una setmana a convidar un comediant i això, ja sabeu, és un dels pals de paller d'aquest humil programa, convidar gent que fa acudits. Avui en tenim un, assegut aquí amb nosaltres, que respon al clàssic arquetip, que no es va enfadir ningú, d'humorista loser i petós, cosa que ell posa dalt de l'escenari tot sovint, però què me'n dieu dels números que fa, per exemple, amb el seu podcast La Ruïna? O què me'n dieu d'haver estat guionista de Buenafuente o dels Oscars a una ràdio que no mencionarem i que veiem des d'aquí de l'estudi? A banda, jo personalment li tinc una admiració forta perquè és un savi de l'humor, igual que el nostre padrí del programa, en Magí, en Motgi, que també són gent que els agrada anar a iugular del tema, que a més consumeixen molta comèdia i que ens descobreixen nous valors. Avui parlarem també molt d'això, de com fer un bon acudit que funcioni, i si no funciona, el següent potser acabarà funcionant. No ens precipitem i no ens espantem. Només un però al programa d'avui. La Mariona Batalla és baixa. Una abraçada des d'aquí. Farem el que podrem. Som-hi. I avui dimecres dediquem el programa de paciència que ha de tenir el nostre convidat davant de tremendíssimes xapes. Ara us descobrim qui és. Benvingut tothom a pausa.

0: Doncs vinga, som-hi. El senyor que tenim assegut a l'estudi amb nosaltres és ni més ni més que Tomàs Fuentes. Bon dia, Tomàs, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: He dit això del loser i el petós.
1: Sí, exactament.
0: Jo no sé si, clar, entrar així el convidat de sobte...
1: No, ja m'està bé.
0: Ja t'està bé.
1: Sí, sí, no, és un paper, sóc així, ja està.
0: És que m'han dit que els humoristes feu molt això, feu molt autorreferència, però jo suposo que n'hi ha algun que menteix, que no és tan petós, però sí que m'han dit que tu de petós ho ets.
1: Jo sí, home, jo sóc expert en caure i trencar-me les cames, sí, per exemple, de maneres molt bizarres, i sí, sóc un loser i amb orgull.
0: Viatjant, oi, també, trencar-te les cames?
1: Sí,
0: va passar un viatge,
1: a Centroamèrica, enmig de la reserva de jaguars en llibertat més gran del món.
0: Per què fas?
1: Pues l'idiota, loser. Buscant anècdotes i vaig trencar-me la cama allà i em van trigar 2 hores a trobar-me, imagina't.
0: Imagina't, això és una de les teves ruïnes, i si diem ruïnes, el que dèiem fa un moment, si encara no heu ni que sigui col·lidit en un curt, en un Instagram o algun lloc amb la ruïna, és que esteu morts o en coma, segurament, perquè, home, la ruïna ara ja som 8 temporades?
1: 8 temporades, sí, sí.
0: I aquestes últimes, posen ni 3 o 4, han sigut
1: les de no saber explicar què ha passat. Sí, sí.
0: Això us passa a tu i a l'Ignasi Taltavull, que és qui comparteix...
1: Evidentment. Nosaltres sempre ens pregunten en entrevistes com us heu fet? No ho sabem, si no ho haguéssim fet abans, sí, o no hagués sortit. Precisament jo crec que ha anat bé perquè no hi havia res planejat. Era, anem a fer-ho fins que ens cansem, els dos teníem la nostra feina, per tant no hi havia una pressió de que allò funcionés, sinó passar-ho bé.
0: Sí.
1: I mira, de la manera més rara i més tonta i poc planejada, ha funcionat.
0: I s'ha convertit en la vostra feina.
1: En la nostra feina, exacte, sí, sí.
0: A part que l'Ignasi fa moltes altres coses, no para.
1: Sí, evidentment.
0: No sé tu.
1: Jo va a temporades. Ara mateix estic bastant parat, també. O sigui, parat.
0: Estic fent la ruïna
1: i alguna coseta més, però ara mateix una mica de relax.
0: De fet, sé que demà dijous estreneu temporada 9.
1: A València, exacte.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Això és que fareu alguns dies. Es pot dir? No sé si... Perquè la data d'emissió no sé quan serà. Serà bastant més tard o no?
1: No molt més tard. Jo crec que el primer que farem demà i ho els estrena ja la setmana vinent.
0: Ok. Llavors, a València en fareu algun
1: mes? En farem 4.
0: Vale. Es poden dir convidats?
1: No, millor que no. És que mola molt. Són molt guais i mola que sigui sorpresa.
0: Són guais i són amics? Perquè, clar, la ruïna us heu significat molt per començar, és a dir, als vostres inicis. Teníeu els amics, companys de professió, de comèdia, allà asseguts, però mica en mica heu anat com obrint portes, no?
1: Sí, continuen sent, gran part són amics dels convidats, i si no ho són, encara són gent que admirem, d'alguna manera. I també hem pogut obrir la finestra una mica, no només còmics o guionistes, que era el que millor, o sigui, el que més a prop teníem, doncs ara podem portar músics. Encara, per exemple, ens falta gent d'esportistes i tal, però en algun moment començarem a trobar la manera de que vinguin. Però sí, la idea és això, és portar gent que... independentment de que siguin més o menys famoses, siguin gent que nosaltres intuïm que és
0: clar,
1: que molen, que tenen alguna cosa a dir.
0: Clar, jo no sé, un esportiu, tu ets de futbol, de bàsquet, d'alguna cosa?
1: No gaire.
0: Però controles pilotes, alguna
1: cosa? Una miqueta.
0: Al Barça, potser?
1: Al Barça, sí.
0: Entenc.
1: Sí.
0: Clar, jo no sé si un jugador del Barça, estil, el gran referent i un tio que mola infinit, tipus Ter Stegen, que ja no és del Barça, oi? Em confirmen que no, el porter. Aquest potser no vindria. No sé per què, respira alguna cosa com molt seriosa, com un relat personal molt triomfador.
1: Sí. I pot ser. Jo crec que tota aquesta fornada de gent jove és més
0: sí.
1: No sé si més possible, perquè no sé fins a quin punt estan lligats perquè no facin coses, però sí que té un esperit més de xerrar, vull dir que ja he vist el que és el podcast i ja, Lamine Yamal és un crack fent vídeos i stories, sí. i ja saben una mica més el rotllo del show.
0: Bueno, són nadius digitals i nadius de podcast.
1: Tot i que ha vingut, mira, per exemple, va venir ara, es deia Alberto Sánchez, diria que és el capità de l'Unicaja, va venir, i un tio increïblement divertit.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí.
0: I amb una ruïna per explicar?
1: Una ruïna molt guai, vale. En què explicava... es va lesionar i va anar a un metge molt raro que li va recomanar no sé qui, no sé si el Pau Gasol, no sé què, i era un sana matasanos aquest, que li va quedar tocant els testicles per veure si tenia mal d'esquena, una cosa molt boja, i el tio divertidíssim, vull dir que al final no saps on et trobaràs una història
0: meravellós,
1: una història guai, sí.
0: Tothom en té una, no, dieu?
1: Com a mínim, la que et diuen sempre als sopars, explica allò, i quan ho expliques, si varies una mica, els col·legues et diuen no, però abans vas dir no sé què, te'n corregeixen, però l'has explicat tantes vegades.
0: Clar, ho has anat afinant, no? O sigui, en realitat són com guionistes.
1: Has fet un monòleg sense saber-ho, l'has explicat tantes vegades que has tret la palla,
0: exacte,
1: vas directe, fins i tot has desendreçat coses perquè el relat tingui més ritme, sense saber-ho, però són monòlegs.
0: Ja, ja, ja. L'altra cosa és que vosaltres, com a format, us heu carregat aquella cosa que patiu. Això deia, el nostre humorista ha aguantat tremendes xapes, el nostre convidat. Tu, l'Ignasi, jo què sé, els Òscars, qualsevol persona que es dediqui a l'humor, habitualment s'enfronta al senyor que ve i et diu, has d'explicar això.
1: Ah, mira, mira, que l'altre dia vaig...
0: Et toca l'ombro, eh?
1: Nosaltres tenim ara revelaré l'excusa que fem per no aguantar xapes, és de, no me l'expliquis, apunta't i me l'expliques en directe. I aleshores és de, va, sí, no.
0: Però quan, no? Un dia que vingui la pública.
1: S'apuntin, clar. És de, no, pues si no és aquesta vegada, la següent que vinguem, però no me l'expliquis perquè la vull escoltar en directe, tal. I, però bueno, també acostuma, la gent és més divertida del que creiem.
0: Ja. Per cert, comenceu a tenir llista d'espera grossa a la Ruïna?
1: Sí, i tant. Sí,
0: ja
1: sí.
0: Està, eh? Ja
1: sí, hi ha, jo què sé, les de València es van exaurir en parell de dies, potser són quatre shows en un teatre d'unes 1.000 persones.
0: O sigui, sí, Déu-n'hi-do. Sí, això sí. Amb la Ruïna que fèieu al principi a la Llamastor, per
1: 30
0: exemple.
1: Persones que havia.
0: 30 persones.
1: Sí, sí, sí.
0: I 4
1: sí
0: que eren d'allà.
1: I contents, eh? Sí, clar.
0: Hi havia el Quique, hi havia tota la gent allà, no?
1: Sempre hi havia això d'òrbita dels parroquians que diuen, no? I sempre... Però ja no

0: efectivament, Chicago és com dos hermanes a Andalusia. Són un grup dels votants de Sevilla que ho van patar molt fora als 80 i als 90 i que era una d'aquells grups, aquella tongada de grups humoristes, de grups amb humor o amb contingut humorístic, no me pisa que li dos xancles, Los Inhumanos hi havia prèviament.
1: Los Inhumanos, sí, sí. Los Inhumanos i aquests van coexistir. Jo crec que Los Mojinos van venir després, segur.
0: I abans Toreros Muertos.
1: I Toreros Muertos, no? Exacte. Sí, sí, sí.
0: Allà. Ja no es fa tant això, ja no hi ha tants grups amb contingut humorístic.
1: Jo crec que és que també s'ha barrejat una mica, vull dir que els Mojinos, per exemple, ho van fer molt bé en el sentit que eren clarament humorístics, però sí, musicalment, és que eren canyeros. Bueno, aquests també, realment. Jo crec que ara potser hi ha grups que fan cançons més divertides, però fan música també, saps?
0: De fet, ara que estic pensant, Ojete Calor.
1: Ojete Calor, clar.
0: La Villa Russa.
1: Sí, sí que n'hi ha, evidentment.
0: Que són noms germans, Ojete Calor i la Villa Russa poden fer un mashup.
1: L'altre dia...
0: Mai millor dit.
1: Sí, jo pensava l'altre dia anava pel carrer i vaig veure un cartell de no sé quin festival on hi havia Ojete Calor i era de... Aquests tios han aconseguit que normalitzem veure Ojete Calor en un cartell i ja no em sembli raro. Ojete Calor és el nom d'un grup que està molt bé.
0: La Villa Russa també, Però bueno, els Pets, Lluís, una abraçada, van aconseguir també que veiéssim aquest nom als cartells.
1: Exacte,
0: i plorar amb les seves cançons.
1: Exacte, sí, és el pitjor nom. Bueno, no, ho van aconseguir, però mai diries que amb aquest nom aconseguirien emocionar.
0: Exacte, vull dir, cançons dures.
1: Va posar difícil, sí.
0: O sigui, els Pets han aconseguit amb aquest nom cantar una cançó sobre abusos sexuals a l'església. Imagina't, hem arribat. Escolta, això de l'humor. Jo, Pepe Vejines, que és el senyor que cantava amb els No he vist que llevo xancles, és un tio que ja té com aquesta xispa natural, ja se li nota. Molts et diran, és que és andalús, ja saps que els andalusos. No, no és veritat. Hi ha andalusos que són molt avorrits.
1: Exacte, com a tot arreu, sí.
0: I catalans que també, eh? Tu, hi ha un moment que entens o perceps que ets graciós? El gracioset de la classe, per exemple, etc.
1: Sí, evidentment, jo quan tenia, jo què sé, 10 o 12 anys, jo ja intuïa que era graciós perquè era el típic que deia coses en veu alta i la classe reia. Fins i tot els profes, jo tenia un avantatge, que és que treia bones notes. Aleshores, els profes feien una mica de vista grossa, no?
0: Com
1: deixaven dir alguna cosa sense fotre'n bronca i la gent reia molt. I després a mi m'agrada molt escriure i quan fèiem redaccions del col·le, algun Sant Jordi i tal, feia algú en clau comèdia i recordo que els companys em deien, hòstia, llegeix-lo tal, passa'ns-el. I aquí ja vaig detectar que hi havia algo. Però hi havia una cosa que a mi em feia vergonya. Dir-ho en veu alta.
0: Però escriure-ho, no?
1: Escriure-ho, no.
0: Pel que dius?
1: Escriure-ho, em treia tota la pressió de donar la cara, jo.
0: Ja.
1: A mi ara ja això ja se m'ha tret, però tinc molts anys, eh?
0: En parlarem d'aquesta evolució i d'aquest clic que fas en un moment determinat, però és veritat que tu comences a escriure des de la intuïció, entenc, no? Quan
1: sí,
0: ets petit.
1: Clar, clar.
0: La brometa la inclous en un text més o menys...
1: Exacte, sí.
0: ...seriós, acadèmic, poso moltes cometes. Podies
1: acadèmic,
0: fer un...
1: No perquè, tant. Perquè era GB, vull dir, imagina't, era la GB, però era acadèmic, sí, la redacció que has fet aquest cap de setmana.
0: Li posaves un
1: sí,
0: acudit allà.
1: Sí, o m'ho inventava i tal, i em deixaven... dir alguna burrada. Sí,
0: els profes bé amb això?
1: Sí,
0: cap bronca,
1: fins i tot no, vull dir, era aleshores era respectuós, no havia descobert encara l'humor negre.
0: Ja, hauríem molat bastant que ja comencessis a colar acudits una mica profundament ofensius.
1: Sí, ja parlant d'això de Hitler amb 12 anys.
0: Exacte. El que dèiem, no sempre havies explicat acudits i en escena, vull dir, posar-los en pràctica, i abans encara de fer-ho, tu vas saltar a Twitter, i entenc que Twitter també és una escola per molts, no?
1: Sí, quan Twitter no era un niu d'odi, era molt guai, era quasi un lloc on fer acudits, perquè el propi format no et permetia tampoc fer gaire cosa més. I va, bueno, com tot, els que vam arribar primer, vam començar a fer servir el Twitter per fer l'idiota, per fer riure, per fer acudir, per fer... I hi ha una cosa molt guai, que és que la pròpia limitació de caràcters feia que comprimissis l'acudit, treure-li tot el que sobra.
0: Afinar
1: quasi com buscar or, perquè a vegades era, ostres, en...

0: Abans eren 140 caràcters. En 140 caràcters, quanta informació ha donat aquest tio. Era molt, a vegades era, hòstia, no fa tan riure com... Que maco que és això.
1: Llavors, a Twitter és una escola, doncs.
0: Sí, sí, dius, tant. Sí,
1: això
0: sí.
1: De treure palla, d'afinar, d'anar a iugular de l'acudit. Tu abans de... O sigui, tu quan estàs a Twitter ja consumeixes molta comèdia?
0: Sí. Jo recordo el dia que em dono d'alta a Twitter és perquè m'ho diu el Mia Font, que és l'encarregat de tota la part internet. Era, per així dir-ho. Sí. No, és que no sé el nom, el càrrec.
1: A mi és el president del Nadia Sabenada.
0: Correcte.
1: Sí.
0: I és el tio que més se'n sap d'internet. I va sortir i em va dir... jo ja estava treballant al Terrat, de redactor, i em va dir... Instal·la't això, que això molarà.
1: Vale.
0: El Mia és el primer que fa un blog a Catalunya, el primer que... Saps? I és de... Pues li faig cas. I aleshores és això. Jo sempre que hi ha una xarxa nova, a mi m'agrada provar-la per veure de com puc fer l'imbècil aquí.
1: Vale.
0: I a Twitter va ser perfecte.
1: Substack, hi ets, doncs?
0: A Substack, hi soc, però no he començat a escriure.
1: Vale. És que demana més esforç, a Substack.
0: Bueno, ja està bé, també, eh? Es torna als blogs. De fet, Substack és un blog. I a mi m'agrada... Però, clar, t'hi has de posar. Jo ja m'he acostumat a escriure poquet i tot, però sí que m'agradaria posar-me algun dia.
1: En fi, ara anirem a l'època de Buenafuente, però jo et diré un nom. A veure què en penses d'aquest nom. Jo no sé, on el situes, el de la Júlia Cot? És Buenafuente? És època de Buenafuente?
0: Sí.
1: Tu aterres a Camp Buenafuente quan l'Andreu i tot l'equip, el Terrat, fa el salt a
0: Televisió Espanyola. A Antena 3,
1: a fer humor en català, que és l'època, per cert, en què l'Andreu sempre ho explica, que diu, no ens entendran. La gent diu, no us entendran a Espanya. Fracassareu a Espanya. I es demostra que no.
0: A la setmana o la segona ja supera a Cròniques Marcianes, clar. Que jo era impossible superar.
1: Clar, era un barco allò superconsolidat. No sabés.
0: Però imagina't, perdona, la por de l'Andreu, cosa que jo també la tindria, que de sobte has de lluitar contra Cròniques Marcianes, que és un mastodonte allò,
1: sí.
0: I arriba un tio que no coneix ningú amb... El nen de Castefa, que és un senyor amb una calva de plàstic, sí. Palomino, que és un esperpent de persona, saps?
1: I és molt localista. Clar, Palomino era de Barceloneta. El nen de Castefa era Castefa.
0: Els quillos de Castefa, els pelats, tal, no sé, i tot i així ho aconsegueix i la gent ho compra de seguida i funciona. Però, clar, jo crec que era arriscada l'aposta, però bueno, va funcionar.
1: Allò us va provocar neguit? Com a, tu estaves de redactor, no?, en aquell primer...
0: La primera temporada, que van ser com... Crec que van ser 3 mesos, perquè va començar de març a juny, no sé què, jo era redactor.
1: Vale.
0: Amb el qual feia buidats de premsa, passava notícies, possibles idees per fer alguna cosa, i la segona temporada ja vaig començar a ser guionista.
1: Vale. Aquí coincideixes amb Júlia Cot?
0: La Júlia arriba com 3 anys més tard. Jo diria que la Júlia arriba el primer any que passa a la Sexta. Que és Val. Quan entra Alberto, també.
1: És quan entra Alberto i allà ja, suposo, es consolida el format, també, perquè
0: sí.
1: És aquella època Alberto Buenafuente ja començant a fer aquest tàndem. Eh?
0: També hi ha una retallada de pressupost brutal, amb la qual, vull dir, anava a dir, ens va bé. Sí, ens va bé per continguts, perquè, clar, abans podíem portar un elefant, si volíem, i no sí. És una exageració. Havíem demanat elefants i els havíem portat. I a la Sexta havíem de fer coses més de guió. I aleshores, per sort, teníem Alberto també, que podien estar xerrant ells dos una hora sí. I ser divertidíssim. I per mi, tot i que teníem menys pasta, era molt més creatiu la segona part, la de la Sexta, que la d'Antena 3. Tot i que Antena 3 van fer coses acollonades, també.
1: Per cert, en Dani Exposi m'està apuntant que el fet de portar un elefant està segur que era un homenatge al Guateque, de Party, la pel·li.
0: Hòstia, doncs mira, el van portar només perquè, recordo que feia l'Andreu l'entrevista per la venda, que li tapàvem en els ulls i ell havia d'endevinar què era. I em va fer gràcia. No recordo per què l'entrevistat era el Florentino...
1: Fernández,
0: exacte. Sí. I ens feia gràcia que entrés en elefant. Ja està.
1: Gratuït, absolut.
0: Totalment. Però ho van tenir i...
1: Bueno, a l'època de vaques grasses, que se'm va anar a Piqué, ràpidament, per una cosa que es diu crisi econòmica. Escolta, la Júlia Cot, l'he tret 3 vegades
0: sí.
1: I dius...
0: Sí, perdó, sí.
1: Què
0: sí.
1: Passa? Miralles, tens una obsessió amb la Júlia Cot. No.
0: És increïble. La Júlia és la millor guionista... del món.
1: Sí, per cert, bones notícies. No sé si es pot dir. Crec que sí que es pot dir. I si no, ho diré. La segona temporada de...
0: Departament Amades.
1: Sí, sí que es pot dir, oi?
0: Bueno, ja ho hem dit.
1: Mica,
0: sí, ja crec que
1: tothom.
0: Sí, sí.
1: És una realitat, arribarà, es comença a rodar. A més, amb mateix elenc que està per allà. Mira, el Quique de la Llama Estor.
0: El Quique de la Llama Estor fent un paper increïble. Sí. Un munt de cameos increïbles, guapíssim, també.
1: La Paula Jornet. I a més, trobo que és una d'aquelles sèries que TV3 hauria de cuidar una mica més. Companys de la tele, poseu-vos les piles. Teniu una...
0: És
1: perla,
0: or, allò, sí,
1: increïble,
0: sí.
1: Bons acudits, és veritat, ens pot remetre a The Office i el que vulguis, no sé què.
0: Tot.
1: Però com tot, ens remet a moltes coses, eh? Vull dir que teniu un...
0: Jo crec
1: que
0: tot el món de la fantasia catalana, del, bueno,
1: de
0: és molt xulo. Hi havia monstres, diguéssim, d'aquests que no sabia que existien, o sigui que també aprens una mica.
1: Doncs la Júlia Cot, amb el seu company d'aventures, en Jordi
0: López,
1: que estrenaran algun dia la segona temporada del Departament Amades. Ja hem parlat amb la Júlia, li hem dit que la convidarem a ella, que tinc ganes de fer una entrevista guapa, i a la Júlia li hem dit, i si ens parles del Tomàs?
0: Ai, ui, això és perillós, perquè ens portem molt bé, sí, però d'aquella manera en què ens insultem molt, saps? Sí.
1: M'ho ha semblat, Júlia.
2: Ai, en Tomàs, jo me l'estimo molt, malgrat tot, i dic malgrat tot perquè has de fer un esforç per estimar-lo, perquè és un burxa professional. La típica frase de, sembla que ho faci expressament per emprenyar, doncs sí, no en tinguis cap dubte, al Tomàs li agrada xinxar i fer emprenyar la gent, i emprenyar-me a mi especialment. Jo sóc una maniàtica de l'ordre i la neteja, i ell ho sap, i li encanta venir a casa, agafar una cervesa de la nevera i fer veure que s'entrebanca i que gairebé tira la cervesa a terra. És el seu joc. I ho va fent, fins que finalment, doncs, li cau. Perquè és molt patós, és una cosa increïble, desafia qualsevol tipus de lògica. Pot estar a 2 centímetres de deixar la cervesa damunt la taula, que en l'últim moment, no saps com, li relliscarà de les mans, l'ampolla dibuixarà una paràbola impossible i, efectivament, caurà a terra. I a sobre el tio, el Tomàs, encara riurà. Perquè li cau, sí, absolutament tot. En una pel·li de comèdia, la típica escena de és molt important transportar aquest tresor delicadíssim, ho ha de fer algú que ens ofereixi les màximes garanties, doncs talla, primer pla de Tomàs Fuentes, i el públic riuria perquè saps que la història acabarà en caos.
1: És per això, Tomàs, que sabem tantes coses, perquè tota aquesta gent que parla i parlarà durant el programa...
0: Ai, quina por, quina por.
1: Ens va xivant cosetes, eh?
0: Sí, sí.
1: Hi ha dues coses aquí, dos factors. Un, que és el patós, per això sabíem que eres una mica patós. L'altre, però, que és el Torracollons.
0: Molt, molt. A mi m'agrada, jo...
1: No ho sembles, tio, perquè jo et conec de trobar-nos pel món i tal. No ens coneixem tant, vull dir, no som amics, el Tomàs i jo, però ets una de les persones més amables del sector,
0: sí,
1: que conec. Ets molt amable, tu.
0: Però ho faig, sí, quan hi ha confiança i per la broma de que hi hagi una discussió, sabent que no... De vegades, jo no he sabut frenar i acaba també una discussió real, eh? Però sóc el típic que si tu igual li fas una broma a la Júlia, o no, al revés, seria, perquè tinc més confiança. Si ella fa una broma, jo començaria... Ulla! Ulla, no, què t'ha dit? Però sabent que... I m'agrada veure-la ella posar-se nerviosa dient que era una broma, i tu dient, ja ho sé, i acabeu mirant-me els dos, i diu, ets idiota, i jo, sí, sí, m'agrada ser idiota.
1: En fi, idiota i tatuat, també.
0: I tatuat.
1: Ara farem una cosa, que és descobrir el tatuatge que tens,
0: sí,
1: o un d'ells, no, en tens alguns, però al braç esquerre, en Tomàs Fuentes, porta el nom d'aquesta cançó que posarem ara, i que ve bastant bé.

0: el soroll majúscul dels Beatles en aquesta Helter Skelter que portes tatuat al braç. Era una excusa, vull dir, no vull parlar dels teus tatuatges, no tinc cap intenció de fer-ho, però vaja, volíem posar aquesta cançó que anticipava coses molt guapes, per exemple, uns assassinats de Charles Manson.
1: Exacte, és una cançó que dona molt per trencar el gel en converses, perquè hi ha gent que ho sap. Aquesta cançó no és en la que es va inspirar Charles Manson per matar tota aquella gent? Jo, sí, i depèn com dic que és per això que m'ho vaig fer o per Beatles.
0: Ja estàs aquí per tocar els nassos.
1: Per trolejar una mica.
0: T'ha incomodat, doncs? Incomodar.
1: M'agrada,
0: socialment, trobades...
1: M'agrada incomodar si hi ha algú còmplice. Vull dir, si hi ha algú que ho vegi i entengui la broma. Però i després dir, escolta, que era una broma, eh?
0: Vale, o sigui, si n'hi ha un tercer que no és tan còmplice, o que potser... Tu imagina't una situació, tu i l'Ignasi, tal de punt, amb qui comparteixes la ruïna i l'amistat, sobretot,
1: correcte,
0: no? I un senyor que coneixeu de 3 o 4 trobades.
1: L'Ignasi sabrà si jo estic trolejant aquesta persona, si estic incomodant. Aleshores, moltes vegades ho faig només perquè rigui ell.
0: I s'hi apunta i ho potencia?
1: Depèn com. Si no li entra el riure o tal, ell de vegades s'afegeix també.
0: Per cert, Ignasi Taltavull, una altra d'aquelles persones superamables.
1: Sí, home, si és un truc de pas.
0: Com es pot ser tan bona persona, també, com l'Ignasi?
1: Bueno, no ho sé. És que l'Ignasi ja fa ràbia perquè ho fa tot també. És músic de puta mare, edita la ruïna, ara ja no perquè no té temps, però l'editava ell. Ho sap fer tot. I, a més, és simpàtic.
0: És massa, oi?
1: Sí.
0: Això ho diu tothom, eh? El Magí ens ho deia, que el Magí també ha treballat amb ell força, sobretot li ha produït, li ha dirigit els especials de comèdia. Bueno, quants en té? En té dos, ja?
1: En té dos. Ja, el segon crec que està per sortir.
0: Està per sortir perquè està acabant la gira, diguéssim, i aviat sortirà el... Quanta Dignitat era el primer i el segon es diu... No me'n recordo, però...
1: No me'n recordo,
0: Magí,
1: tampoc.
0: Magí, ja ens ho diré, però és excel·lent, eh? Excel·lent, sí, sí. Com sempre, Magí. Quedem, l'Ignasi, que ho fa tot bé. També té els seus moments de pausa, l'Ignasi. No gaire.
1: Sí, bueno, de pausa, de què vols dir? De...
0: Per exemple, aquesta hora l'Ignasi estarà dinant, no estarà dinant, estarà cuinant, no estarà cuinant?
1: Cuinant no, ho dubto moltíssim.
0: Escolta'm.
2: Hola, sóc l'Ignasi Taltavull i sóc una persona. Els meus dinars són bastant tristos, diria. Per començar, bueno, em cuino jo sota unes normes molt estrictes de mínim esforç. Si el plat que m'he de cuinar requereix més d'un artilugi, per exemple, si requereix una paella, no pots requerir una cassola. Vull dir, ha de ser un sol, perquè després s'ha de rentar. Llavors, per mi, ha de ser cuinat amb un sol artilugi, després l'elaboració és mínima, vull dir, l'aliment que menjo sempre té la mateixa forma després de ser cuinat que abans de ser cuinat, vull dir, el reconeixes perfectament de com ha sortit de la nevera, i l'acte de dinar, normalment el passo davant de la tele buscant què és el que em posaré a la tele per veure mentre dino. O sigui, mai arribo a veure res, sinó que simplement estic passant pel·lícules i sèries i penso, aquest documental no estaria malament, llavors jo ja estic menjant, i a vegades, doncs, quan trobo el que m'agradaria veure, doncs ja he acabat, llavors m'aixeco, matejo i segueixo amb el meu dia amb aquest plaer, no?, d'haver pensat, bueno, doncs mira, sé que existeix una cosa que m'agradaria veure en algun moment. Thank you.

0: 3 anys es diu Alguien como tú, és una cançó de Los Nuevos Fenómenos, perquè, atenció, que l'Ignasi Taldavull, com deia el nostre convidat avui, en Tomàs Fuentes, que ho fa tot bé, la gent que ho fa tot bé, ja quan fa una altra cosa bé, ja no ho destaques, perquè bueno, ja m'ho veia venir. Però, hòstia, aquest grup sona, és ell i l'Adri
1: Romeo, que és un altre còmic increïble, també.
0: Que és molt bon còmic, i també, doncs, això, és músic, i sonen increïbles. Ho vam finiquitar, això, no?
1: Sí, perquè es van adonar que... Vull dir, clar, l'Ignasi i l'Adri també, no, i afortunadament no saben fer coses a mitges. Aleshores, si han de fer música, ho han de fer molt bé. I es van adonar que ser músic és una altra feina.
0: Sí.
1: Clar, i aleshores es deia, no, si hem de fer concerts, hem d'assajar, i si hem d'assajar, ens hem de posar-se, i clar, ells no els hi donava la vida.
0: Ja, ja.
1: Aleshores ho van pausar, esperem que en algun moment ho reprenguin, perquè és increïble. Una mica el que diem això, és dir, cançons amb lletres moltes vegades divertides, però és que musicalment és l'hòstia.
0: Sí, és veritat que tiren d'humor a les lletres, però vaja, aquesta cançó com sona fantàstica. L'Ignasi Taldavull, a qui li hem demanat també, òbviament, l'Ignasi no podia fallar.
1: Home, evidentment.
0: Que parlés de
1: ara, primera notícia de que cuina algo, eh? Ara, bueno, ara et trucaré, perquè m'he preocupat.
0: Però, atenció al que he dit, eh? Un utensili, o sigui, una olla,
1: sí,
0: màxim, i un, si és un pollastre, un pit de pollastre, queda amb la mateixa
1: queda
0: forma.
1: Mateixa forma.
0: Però fer de sobte una cosa elaborada que sigui una escuma i
1: perquè
0: és una verdura, això segur que no. A l'Ignasi, el que et deia, li hem dit, parla'ns al Tomàs, que sou amics, que treballeu junts i que engegueu la ruïna aquesta setmana mateix.
2: Hola, Tomàs, com estàs? Bona tarda. Mira, aprofito que aquesta és l'única manera en la que t'escoltaràs un àudio de WhatsApp, que és que si te'l posen al programa, perquè si no, si jo te l'envio, ni a 1,5 ni a 2, bueno, jo crec que potser mi fas una excepció, però bueno, jo aprofitaré aquesta circumstància només per recordar-te que comencem, t'imagines, coses de feina, no? Recordar-te que comencem la gira de la ruïna a València aquest cap de setmana. No, és que realment no sé què dir-te que no et pugui dir ja, així que aprofitaré la benentesa només per reivindicar a Tomàs Fuentes com el millor còmic del nostre país, almenys com el meu còmic preferit segur, la persona que més riure em fa amb molta diferència, i és una dada objectiva, la podeu veure en els 300 i pico capítols que hem fet de la ruïna i comptat totes les vegades en les que jo tinc la sort d'estar allí al costat rient de la persona més divertida que conec. Jo hi ha dies que hauria hagut de pagar entrada, ho sento molt, però ho sento així. I res, que t'envio una abraçada i que ens veiem aquest dijous. T'ho recordo, eh? Comença la gira aquest dijous a València. Adeu, adeu.
0: Això és demà, eh? Això és demà, que
1: sí,
0: clar, Tomàs, no te n'oblidis.
1: No me n'oblido, veus? Sí. És que a més és maquíssim. És que
0: té tot
1: bo, el tio.
0: L'altra cosa és que té gasta modèstia, també, perquè no dic que no siguis el millor còmic del
1: país,
0: com diu ell.
1: Ell és millor, evidentment.
0: Té una especial de comèdia que es diu Jo no sé, ja no sé ni lo que digo, que el teniu a YouTube obert, i atenció al nivell de matralleta d'acudits i de ritme que gasta l'Ignasi, eh?
1: Sí, no, és que ho fa tot molt bé, i ara ja fora la broma és que li posa autèntica passió a tot el que fa, i això es nota. Jo sóc més deixat, jo sóc més brut en aquest... Brut,
0: yeah,
1: en el bon sentit, eh? Vull dir que, però és que veus el de l'Ignasi, el guió és impecable, els acudits, estèticament és impecable.
0: Sí. L'assaig.
1: Sí,
0: provar.
1: Clar, és orfebreria.
0: Sí. Tu gastes una altra manera de fer, que és, òbviament, hi ha un guió, hi ha una escaleta mare, pel que em sembla entendre, i alguna vegada m'has explicat. I també deixes espai a la impro?
1: Sí. Jo per lo mateix, jo sóc una mica més deixat, a mi em costa més aprendre. Després, amb els anys també, perquè jo tinc narcolèpsia i això fa que realment em costi molt concentrar-me, i a més a més és posar-me a escriure o memoritzar. Aleshores, una mica tot s'acaba confluint, eh? Però de sempre jo he sigut més de... Bé, tinc la idea, tinc l'acudit i ho dic com em ve en aquell moment.
0: Yeah.
1: Hi ha alguns que perquè funcionin han de ser tal qual sempre, eh? Aquest sí que me'l sé de memòria. Però sí, sempre hi ha alguna part d'improvisació, sempre i quan el blog no depengui de la improvisació o de com estigui la gent aquell dia. Vull dir, la meva feina és fer riure. Aleshores, sí que al show hi ha un moment en què parlo amb la gent, si pregunto alguna cosa, però jo després tinc un final ja escrit que recull tot això. Hi ha dies que, a més, el públic està meravellós i tot això, doncs, queda rodonet. Hi ha dies on jo he de lluitar més, una mica com amb la ruïna. Si el públic tira, jo callo. Si no, doncs nosaltres entrem més a
0: farcir.
1: A farcir, això.
0: Ara parlarem de del crowdwork i aquest concepte que jo hi estic molt barallat, però alhora m'agrada a vegades, i no ho sé, ara en parlarem, però abans m'he d'agafar això que dius de la narcolèpsia.
1: Sí.
0: Tu vas treballar a Buenafuente?
1: Amb l'Évole.
0: Amb el Jordi Évole.
1: Que també té. I cap dels dos en teníem, aleshores.
0: No. Ah, vale, vale.
1: Ens va venir després. Vull dir, és una cosa que pots tenir tota la vida i que no es desenvolupa mai, i a nosaltres en aquell moment no teníem. Val. I anys després ja no estaven treballant junts, més o menys en la mateixa època ens va venir els dos.
0: Sí.
1: I això estadísticament és molt complicat, perquè és una malaltia minoritària i
0: va passar a la redacció entre cap de guió i guionista, no?
1: Exacte.
0: Perquè ell era el teu cap, no?, en aquell moment,
1: sí,
0: el Jordi Évole. A banda que ell ha volgut posar-hi una mica més i té narcolèpsia i una altra cosa, que és allò que...
1: No, però també forma part de la narcolèpsia, la cataplèxia.
0: La cataplèxia.
1: Que és una... la narcolèpsia aglutina diverses coses. Apnees, malsons, com es diu allò de... paràlisis de la son també, vale. Cataplexia, per exemple, jo tinc més desenvolupat, crec que el tema de la fatiga, d'estar molt cansat, i ell té més problema amb les cataplexes, perquè ell arriba a caure. Ah, a sí, mi m'entra el riure, la ruïna, si ho saps, de tant en tant es nota quan ric molt, però jo no arribo a caure, jo puc parar-me dos segons i continuar.
0: A riure és l'explosió aquesta, ja no tant perquè sigui risa, sinó perquè hi ha una emoció molt forta.
1: Exacte.
0: No?
1: O pena, o enfado... O...
0: També et passa amb pena.
1: No m'ha passat tant, però enfadar-me, per exemple, han de ser coses molt tontes, alguna vegada que el gos fa algú que... I sí que hi ha un moment de... però a mi em dura molt poquet, vale. No és un gran problema.
0: Tornant a escena, no sé si t'ha passat mai a escena, això.
1: Sí, clar.
0: No només a la ruïna, sinó
1: a la ruïna i als monòlegs, sobretot en la part improvisada. Però a mi em passa una cosa que és que m'ha d'agafar per sorpresa. Ja. Aleshores, jo, el meu guió, jo l'escric esperant que la gent rigui. Si la gent riu, i estava, entre cometes, planejat, perquè a vegades no riu, sí. No em passa. Si jo ara dic alguna cosa i a tu et fa molt riure, de sobte segurament a mi em passi que m'entri. Vale.
0: O si fas crowdwork,
1: exacte,
0: que vol dir, oients, és aquesta tendència.
1: Sí, tendència, sí, però que això ja ho feia Moncho Borrajo, sí, Molino, sí, que era parlar amb la gent...
0: Hòstia, recordes bloquejat, eh?
1: Sí, vull dir, però feia tothom, moltes vegades, parlant
0: amb el públic. Les caberteres del paral·lel.
1: Correcte, la com es deia,
0: la Lita Claver,
1: exacte, pues parlar amb la gent i després doncs amb això pues desenvolupar un tema, o vull dir que no és una cosa nova, però sí que és veritat que ara s'ha posat molt de moda gràcies sobretot, jo crec que a dos còmics madrilenys, que són el Galder Barres per una banda i el, sí.
0: i el que no en sortirà pel de les americanes, no?
1: El que és un joder, és que ara em sap greu perquè és col·lega més, hòstia, veus, això és una cosa també de la narcolepsia que de sobte és...
0: Falta memòria,
1: És el... Juan Dávila.
0: Juan Dávila. Sí. Has fet servir mai la narcolepsia com a excusa de no me'n recordo de tu? O és real, quan no recordes un nom?
1: No l'ha fet servir, però perquè jo crec que abans de la narcolepsia... A mi sóc fatal per les cares. Fatal. Potser té a veure, però jo abans de saber que tenia la narcolepsia ja era... O sigui, hi ha gent que igual m'he presentat jo i m'han dit, ens hem presentat tres vegades. Jo dius, t'ho sento molt. Després amb els noms, per exemple, sóc capaç de recordar-me el segon cognom, però les cares sóc...
0: Tornant a això del crowdwork, tu ho fas una mica durant els teus shows, per cert, Life at Wembley, el teu primer especial de comèdia, que no s'ha gravat.
1: No s'ha gravat, perquè ara també és com a crowdwork, ara hi ha una moda. De sobte tothom està gravant, cosa que és molt guai, i jo vaig estar a punt de gravar-lo, dirigit per l'Ignasi, a més, que és el millor, i em va donar com vertigen, era d'ostres... jo reconec que no tinc els acabats de l'Ignasi o del Magí i em va venir com un agòbio de dir, si ho vull gravar ho he de fer bé, i aleshores vam dir, bueno, ho pausem una mica fins que jo també tingui energia, tal, no sé què, ja potser ho gravem més endavant.
0: Per cert, Life at Wembley, títol molt Quimi Portesc.
1: Sí.
0: Una abraçada, sí. Quimi, vine quan vulguis al programa, ara que ja ha acabat la gira. Per cert, hi haurà disc de la gira que vam fer l'última fila, es publicarà un disc, suposo.
1: Ah, sí?
0: Que,
1: sí. Ah, molt bé.
0: Agafant els millors moments a cada bolo o un bolo sencer, no ho sé, ja ho trobarem. És veritat que això de l'especial de comèdia enregistrat i publicat és una cosa que ve de sempre, de Richard Pryor fins, a,
1: sí,
0: fins ara.
1: Sí, als Estats Units sempre.
0: Sempre s'ha fet, però aquí, com a mínim, tenim aquesta cosa que, ostres, no teníem humor fet en la nostra llengua i està molt bé anar fent una mica de, doncs sí, això, de maroteca, no? També,
1: ha sigut digne. Vull dir, sí que és veritat que Netflix havia gravat algun del Dani Rovira i del Joaquín Reyes, em penso, però el primer així amb cara i ulls autoproduït i per algú, fet per algú que realment li agrada quan és l'Ignasi, vull dir, al principi amb el del Magí, doncs posant ells diners de la seva buxaqueta.
0: Sí, sí, 100%. Escolta, tu comences a fer stand-up, ara sí que anem allò que explicàvem fa una estona o que deixàvem caure, aquella mena cliffhanger, que cliffhanger de merda, vull dir, ningú està aquí esperant. Tu estaves darrere de les càmeres, fent guió i tal. I sé que Álvaro Carmona, una persona a qui admirem aquí profundament, és per les seves sèries i tal.
1: En algunes coses molt similar a l'Ignasi, també, de perfeccionista, és un altre geni.
0: Ah, sí, eh? Sí. Álvaro Carmona un dia et va empantar a pujar a l'escenari. Perquè tu eres el típic que deies, bueno, està bé això, però tal, no?
1: Clar,
0: jo... Et deia allò típic de, puja tu si tens collons.
1: Clar, que era de... Jo anava a veure'l perquè ell també feia stand-up en un moment en què molt poca gent en feia. Vull dir, jo, aleshores jo no coneixia ni a l'Ignasi. L'Ignasi igual encara estava a l'ESO, no sé. Bueno, i ell en feia i la resta de còmics, jo moltes vegades quan ell baixava deia, està, vaya merda que ha fet aquest, no? I ell em deia, fes-ho tu, i era de, té raó, vull dir, jo ja anava amb la tranquil·litat de que els acudits els feia, perquè jo ja feia monòlegs de l'Andreu i tal, però jo m'imaginava allà, davant d'un micro, jo sol, dient als acudits, i era de, no tinc el que s'ha de tenir, i em callava. Però li vaig dir, un dia, abans de morir-me, un dia pujaré només per dir que he fet stand-up, però només ho faré una vegada.
0: Això amb un com si un open.
1: Sí,
0: provar-ho,
1: sí, sí.
0: On va ser el teu debut?
1: Al Mediterrani, en un... Bueno, encara dura. No sé si encara si ja es deia així, el que ara es diu l'altre mic, que és un open mic que es fa els dimarts al Mediterrani. I aquí també van tenir molt a veure l'Albert Floyd i la Charlie P, que també... són còmics i van donar una gran empenta al món de l'estàndard. També em van butxar molt. Vine un dia, vine. Vaig fer, va anar bé, i fins ara.
0: El que dèiem del... Això ens ho deia molt el Magí, que va ser el segon convidat de la història d'aquest programa, això va ser fa un any. El Magí ens deia, hòstia, l'abisme d'un acudit que no funciona. Tu tens una altra visió d'això? És a dir, si no funciona un acudit, ho he dit al principi del programa, en veu un altre darrere?
1: Sí. També jo hi ha una cosa que sempre ho he dit, i potser és una trampa, una excusa que em faig, és que jo la meva feina ja la tinc. Abans era guionista, ara la tinc. Per tant, jo sempre l'estàndard ho he vist com un hobby. Amb el qual, el dia que vagi malament, deixo de fer estàndard. I aquesta tranquil·litat em fa que si un acudit no funciona, fins i tot jo ja he après ara com a que em posi una mica de catxondo. És de, no, pels meus collons riuràs. I aleshores...
0: Apreto.
1: No t'ha agradat aquest acudit negre? Doncs pues venen tres més. Prefereixo que rigui la gent, eh?
0: Ja.
1: Però sí que de vegades diu, qui m'ana a mi? Qui m'ha dit? Per què he d'estar aquí jo jugant-me al físic davant de la gent, jutjant-me pels acudits? I quina necessitat? Això és molt xulo.
0: Jo tinc un titular que ens va escriure el nostre company Lomar, Barón, que... No, va ser el Sergi Ruiz, el company de l'ICAT el dia, que deia, del fracàs a l'èxit hi ha només un acudit de distància.
1: Correcte.
0: I a vegades no és un fracàs perquè l'acudit sigui dolent, sinó que és un fracàs perquè l'acudit està mal col·locat.
1: Clar.
0: Això li ha passat a gent.
1: Correcte. Un percentatge molt alt de que funcioni un acudit depèn del context.
0: Sí.
1: Aleshores, si tu fas un acudit a Twitter on et llegeix gent de tot tipus i no sap qui ets, és probable que la gent s'ofengui. Si tu vas a veure a Ricky Gervais i surts d'allà enfadat, el burro ets tu, perquè tu ja hauries de saber que aquest senyor, vull dir, que és un tio molt conegut, però el context, vull dir, si jo faig un acudit sobre malalties en un hospital, doncs el context no és el de fer-ho en un bar entre quatre col·legues, no sé què, doncs igual no passa res.
0: T'he de dir que jo surto enfadat de Ricky Gervais ja per pesat i per meta comèdia, eh?
1: És aquella cosa de no s'ha pigut... Quan tens un personatge tan marcat com ell, hi ha un moment en què s'agota i no saps reformular-lo.
0: Sí.
1: I aleshores ell es pensa que la gent va en contra d'ell i es diu, no, és que has deixat de fer gràcia. Almenys a mi, eh?
0: Sí.
1: Tot i que de tant en tant té alguna cosa molt guai, però és de, no, tranquil, no, no, el món no va contra tu, és que no, ja has perdut la sorpresa. Sí, va ser molt bo, el Richard.
0: Ens dirà Walkers un dia a escena. Bueno, potser ja ho ha fet.
1: Ja ho fa.
0: Escolta, per cert, estem sentint en Milo J, oh, de fons.
1: Estic tan a tope amb aquest noi.
0: Perquè veieu, oients, que aquí no tot és hi-hi ha-ha, sinó també profunditat argentina.
3: Hijo, me robaron tus ojitos, los momentos que perdí.
0: Té 15 anys. Passat, té 19 anys.
1: 19 anys crec que té. Sí.
0: És bastant fort això que ha fet.
1: Té un, a més d'aquell... aquesta veu de tro que té.
0: Sí, sí, sí.
1: Ell ve de la música urbana i tal, i del hip-hop, i però de sobte descobreix, o li començaran a posar música tradicional argentina, Uruguai, i tal, no sé, i el tio comença a barrejar-ho i està tret un disc que, vull dir que a mi la música urbana no m'agrada gaire, però això és que és un disc de tot, vull dir, no sé, sí, va passar una mica com... el mateix quan el Zetangana fa el madrileño, que dius, hòstia, és que és un disc de tota la música.
0: Sí, sí. Drexler ja anirà a parar.
1: Home, i tant.
0: Alguna col·laboració acabaran fent, uruguaià i argentí. Escolta, m'has descobert un humorista recentment, em va dir Demetri Martin,
1: sí,
0: i vull compartir un acudit, que un short, ja sé que això shorts, internet i el context, l'Ignasi amb això ja està molt barallat, també, perquè no sap ben bé, però vaja, aquest short del Demetri Martin és un acudit, són 19 segons, i per mi ha estat tan ben tirat, m'escolteu-lo.
4: I like French toast way better than toast. And I think a French kiss is nicer than just a plain kiss. So I guess the rule is, if you make something French, you make it better. Except for people.
0: Bravo, no?
1: Fantàstic.
0: French toast, French kiss, i tot el francès és millor, excepte la gent.
1: I a més ha tingut la potra de que ha cridat una noia que segurament fos francesa.
0: I és
1: com perfecte, excepte la gent. I és allò de... s'han alineat els astres.
0: Tu t'has arribat obsessionant construir acudits?
1: Sí. Sobretot a l'època de Twitter això era de... m'ha d'entrar aquest acudit, he de reformular-ho perquè funcioni. Si canvies una paraula de lloc... Sí, amb l'Àlvaro Carmona veu molt del Demetri Martin, i amb l'Àlvaro moltes vegades que anàvem a escriure junts, cadascú per lo seu, tenia una teoria, bueno, que no seva, però que és, ves, quan tinguis l'acudit escrit, ves traient paraules, si l'acudit continua tenint sentit, aquella paraula ha d'anar fora.
0: Vale.
1: I aleshores, en aquest acudit que ha fet ell, no, ni falta ni sobra una paraula. Va. És perfecte.
0: A part que un gest també funciona, però mira, hem sentit en àudio.
1: Sí, sí, sí.
0: I ell us el podeu imaginar com vulgueu, aquest senyor, i com es comporta l'escenari, com gesticula, però en àudio funciona. També,
1: sí, sí,
0: per tant,
1: sí.
0: Perfectament tirat. Escolta, se'ns està acabant el programa i tenim dues persones que volen dir coses.
1: Ai, ara.
0: Llavors, quan tu treballes amb Buenafuente, tu treballes amb gent com el Jair Domínguez, el Javi Durant, el Marcos Mas, la Núria Torreblanca. Qui és la teva preferida de tots aquests noms que he dit?
1: La meva preferida, sí. La Núria de sempre.
5: Jo vaig coincidir amb el Tomàs quan érem guionistes a la tele i érem molt joves, fa molts anys això, però ell era molt més jove encara que jo, i el tio el feia molta ràbia perquè era brillant ja, de tan jovenet. I era brillant i era molt tímid també, i això feia que, clar, provocava situacions que ens feien molta gràcia, com per exemple quan el trucava algú de la seva família, intentava parlar fluixet a la redacció perquè ningú ens enteréssim de què estava parlant, i de cop no se n'enterava i el tio començava a fotre crits perquè s'estava discutint amb algú de la família. Ens moríem de riure amb això. No sé què més, sortir de festa amb el Tomàs era un imant de ruïnes que no us explicaré. Els atacs de riure del Tomàs, els atacs de riure podien durar molta estona perquè és d'aquella gent que comença a riure, després calla, després té una rèplica i ho recorda i continua rient. Quina il·lusió em fa tenir un col·lega, un amic que ha acabat tenint merchandising amb la seva cara. Patonàs, tio, t'estimo molt.
1: És la millor.
0: Sí. Està amb la Julia Otero ara.
1: Sí.
0: Vam parlar
1: jo li deia Torre Hacker, perquè tenia tan mala sort amb els ordinadors que tocava alguna i l'ordinador explotava. Sempre hi era la Torre Hacker més maca.
0: Ets dels meus, també. Això a mi em passa també que hi ha rèplica d'acudit.
1: Sí.
0: Te'n recordes al cap d'una estona.
1: Exacte, com els Terratremos, no?, que van tornant. Sí.
0: És fantàstic, això. És fantàstic.
1: Sí.
0: Ara vull posar un grup que també m'ha recomanat aquí el senyor Tomàs Fuentes, el nostre convidat, humorista, guionista, comediant. Així a l'engròs et diran comediant i sí, anava, no? Sí, sí. De professió comediant, eh?
1: Sí.
0: No t'ho esperaves, això, quan
1: no
0: és un nen?
1: No m'ho esperava, gens. No, no, no.
0: És fort, tio. Doncs mira, mira com sonen aquesta gent. Es diuen Mala Gestión, la lletra és impecable.

0: Es diu Mala Gestión, sí. És un grup que jo desconeixia absolutament. Aquesta es diu Ni un palo al agua, mm. Cançó com aquí amb aquest angst juvenil.
1: Correcte.
0: Però amb molta brometa.
1: Sí, són pura actitud, són divertidíssims. Ells tenen una comèdia dins, però és que després musicalment, tot i que és aquesta cosa és que no sé si dir adolescent, però ben, o sigui, molt ben tocada,
0: sí,
1: molt.
0: Sí, sí.
1: I tenen un directe, tot i que no han anat mai, però he vist 40.000 vídeos d'ells, divertidíssims. Tenen cançons com un títol que diu Dios me tiró un cigarrillo rubio, una cosa així. I és tan posat. És l'últim descobriment així guai que he fet.
0: Són Madrid, aquesta? Ah, no, València. Ho acaben de dir, és veritat.
1: Sí.
0: Anirem enllestint ja la gent que parla de tu, val? Aquesta persona s'hi ha estat 2 minuts parlant de tu. Llavors, tu has estat 10 anys treballant, com dèiem, a l'altra banda de la Diagonal.
1: Sí.
0: Es diu RAC1, i vas treballar amb els Oscars.
1: Sí, hòstia.
0: M'has de dir dels dos qui és el teu preferit.
1: L'Oscar. L'Oscar.
0: Ja sé qui és. Ja sé qui és. Òscar Andreu.
2: Hola, sóc l'Òscar Andreu i la direcció d'aquest programa m'ha demanat si podia fer una nota de veu explicant 3 o 4 coses, o fins i tot menys, relacionades amb en Tomàs Fuentes, en la meva condició d'amic i excap d'en Tomàs Fuentes. La primera cosa que heu de saber, que és probablement el guionista més brillant de la seva generació. En aquest sentit, no coincidim generació, perquè si no, aquell lloc em pertocaria a mi. Jo sóc molt més gran que en Tomàs. Una altra cosa que hauríeu de saber és que té certa tendència a adormir-se, i que més que certa tendència és una certa disfunció. Si veieu que heu d'editar això perquè no ha de sortir perquè és historial mèdic, ho esborreu. Una cosa que també heu de saber és que va començar fent de troll a internet quan internet encara no existia, que és un treballador molt fiable, que no falla mai a la feina, o si més no recordo cap dia que fallés a la ràdio quan treballava amb nosaltres. Una altra cosa que heu de saber és que la seva mare i la meva mare són amigues, de tant en tant xerren pel WhatsApp o pel Facebook, no sé, aquestes coses que utilitza la gent gran, però entranyable, però bones persones. Heu de saber també que quan eren veïns amb en Tomàs Fuentes a Barcelona, és tan bona persona que li deixava el pàrquing al meu sogre quan venia del poble, un pàrquing que estava en una planta menys 12, tocant al nucli terrestre. Heu de saber també que té un tatuatge a l'avantbraç, que tothom li pregunta què significa. És un tatuatge, són unes lletres, de fet dues paraules, Helter Skelter, que en ucraïnès signifiquen vés a cagar la via, en penso. Heu de saber també que no contesta mai els WhatsApps, crec que perquè no sap exactament com funciona aquesta tecnologia, i que ha escrit algunes de les pàgines més brillants de l'humor d'aquest país i del país al costat. En fi, Tomàs Fuentes, què diu de Tomàs Fuentes? Doncs jo he dit força coses, eh? Ens ho estimem molt, en Tomàs. Salut i bon dia. Això què passa? Com va? És un programa de dia? Bueno, clar, al final això ho baixen al podcast i poden ser les 3 de la matinada, no? Doncs salut a tots els cocainòmens i alcohòlics a les 3 de la matinada.
0: Què diu?
1: això, no sap acabar. Moltes vegades ha fet una cosa i és...
0: Això ho fa l'Òscar, eh? T'he de dir que hi ha una altra nota de veu que no l'he posat. Quants minuts ens queden, Dani, aproximadament? 7 minuts. Ai, mira, sí, tinc el rellotge aquí, perquè pregunto jo. Bé, vols que posem el segon tall?
1: Home, i tant, sí.
0: Que em va enviar. Espera, que ho buscaré. El posaré des del mòbil, eh? El següent deia exactament això.
3: Ah, i una cosa que voldria afegir, perquè se m'ha fet curta la meva intervenció, és que també té certa tendència a viatjar a països sense aire condicionat, tot i que el necessiten, països que crec que estan a punt de començar una guerra atroç o que ja l'han passat. O sigui, i aleshores es presenta en Tomàs doncs, a gaudir, no? de noves experiències, totes molt positives i que l'han fet créixer com a persona, però sobretot com a professional. Vale, com a persona també, i que han estat a punt d'endur-se'l a l'altre món també, eh?
0: Gràcies, Òscar, per ser-hi.
1: Crec que no ha fallat mai a la ràdio. Precisament ells s'han menjat perquè m'he trencat la cama diverses vegades,
0: sí.
1: I he fallat com mesos seguits.
0: Sí,
1: és veritat que feia coses des de casa.
0: Però és una cosa de dir, m'he dormit. Avui no vinc, que tinc no sé què.
1: No. Això de...
0: Causes majors.
1: Pues, puntualment, segurament algun dia doncs, que tenia febre, però si no currava des de casa encara.
0: Ja. A quins països són aquests? T'agrada anar a països en conflicte?
1: No.
0: És una exageració.
1: Sí, lo de la cama aquesta va ser Belize, que no té cap... Centroamèrica.
0: Sí.
1: Vaig anar... I és l'únic on m'he fet mal, eh? Vull dir, vaig anar a Gàmbia, també, així com a països una mica menys convencionals, i després ja, pues, Indonèsia, Tailàndia, Japó, que ja no són...
0: Convencionals vols dir... turísticament.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè ells, Belize, bé, i Gàmbia es consideren convencionals així mateixos.
1: Clar, clar, exacte, sí, sí. Belize és com una... molt maca, però és una extensió dels Estats Units. Vull dir, és
0: sí, és guapo, sí.
1: És preciós, és una... És Carib i barrejat amb cultura... Ara és igual on la cago, eh? Inca o Azteca...
0: O que sigui, sí, sí. O sigui, ets l'única persona que conec que ha estat a Belize, llavors ho celebro.
1: Això és el que em va cridar l'atenció. Dic, no conec ningú. Vaig mirar que fos segur, i ho és,
0: i cap allà que vas anar, eh? Mm-hmm. Jo vull anar a Trinitat i Tobago i no hi ha ningú que ho entengui, però em fa, no sé per què, aquell país em cau simpàtic. M'agradaria anar-hi
1: un dia. Jo volia anar, quan vaig anar a Gàmbia, realment volia anar a un país que es diu Santo Tomé y Príncipe,
0: sí,
1: que són unes illes, i per lo mateix, hòstia, no conec ningú que hagi anat, i vaig estar mirant i era preciós, però era tan car arribar-hi que vaig dir, pues anem a Gàmbia.
0: Per cert, ja per anar tancant, una mica d'Albert Pla sempre va bé, així de fons.
1: Home.
0: La nana de l'Antonio és una cançó sensacional i la tindrem aquí. Després acabarem amb el Guillem Gisbert dels Manel, que ha tret el primer single del seu segon disc en solitari, sí, que tu ets molt fan de Manel, em consta. Cap on va la teva... Clar, això és molt complicat de dir-t'ho. Tu ara tens una feina força estable, que va... Bueno, estable, que va molt bé.
1: Sí.
0: Tu tens una visió de futur fent la ruïna sempre?
1: De moment sí. En algun moment entenc que això anirà de baixada, com tot. La sort que tenim amb l'Ignasi és de, bueno, sempre hem dit, quan s'acabi ja ens inventarem una altra cosa. La meva projecció és ja, o sigui, el que em queda de ja. Vida és continuar fent l'imbècil pels puestos. Sí, sí, és...
0: I treballar algun dia per algú? És a dir, tornar a tenir un cap, com l'Òscar,
1: sí,
0: com l'Andreu?
1: Sí, per què no?
0: Etcètera.
1: Vull dir...
0: No s'acaben sí. Els anells, que diu la gent, no s'acaben.
1: No, no, que va, al revés. I a més, uns caps com els Òscars, és que és com no tenir caps. Vull dir, que realment, vull dir, no hi ha hagut mai una bronca, i l'estil de comèdia que tenim és el 99% igual. Sí, sí, cap problema. A mi el que a dia d'avui, i també tornem per al tema de narcolepsia, el que em costaria molt ara mateix és una redacció o un diari. I també jo vaig estar molts anys fent un programa diari que és esgotador, però a mi no, vull dir, a mi m'agrada escriure jo en algun moment, per què no? Sí, sí, tant.
0: Escriure és una feina que el Tomàs ha practicat molt, però ara no la practiques tantíssim,
1: sí. No.
0: Perquè a la ruïna escriviu ben poc.
1: Res,
0: llavors, gens. Escriure, què fas tu? Ho vas
1: doncs,
0: fent?
1: Vaig fent, escrivint coses per fer stand-up
0: Però per tu, sempre?
1: Sí, de moment sí. Bueno, de tant en tant, potser faig... Aviam què és l'últim... Bueno, vaig estar col·laborant amb els guions de La Casa Nostra, de les dues primeres temporades.
0: Tu i el Magí, també.
1: Exacte. Sí, el Magí... Ah, sí.
0: Crec que el Magí també.
1: El Magí feia un cameo segur.
0: Sí, sí, però crec que també va reforçar els acudits. Sí,
1: exacte, sí, jo feia igual que el mateix.
0: Sí.
1: I de tant en tant sí vaig... El que passa és que ara ja ha de ser com algú que em vingui molt de gust, realment, i però no tinc cap problema, no?
0: Hi ha una altra cosa, que has vist gent que no havia fet mai acudits fent-ne, perquè has impartit ja per segon any aquest estiu, bueno, no sé si l'estiu ha sigut, un taller a la presó de Quatre Camins.
1: Correcte.
0: Que això és una cosa que moltes vegades pensem, jo què sé, Johnny Cash a la presó de Sant Quintí, no sé què, o tal, gent fent música, tal, però això humor és una praxis habitual? No ho havia sentit mai jo.
1: La cosa no és exactament... És un taller per al mòdul de joves de Quatre Camins, que és de 22-23 anys, entre 18 i 22, i la idea és que a partir de tècniques d'humor, ells adquireixin eines de comunicació, per gent molt jove, moltes vegades són gent que no parla gaire bé ni el català ni el castellà, i en breu sortiran al carrer, han de demanar feina, han de relacionar-se amb companys de feina, i a partir de l'humor que tinguin unes eines, doncs, per comunicar-se millor, per perdre la vergonya en una entrevista de feina, per acceptar crítiques lleus perquè sí. No s'enfadin, i una mica això, a partir de l'humor, no és que sigui un taller de fer monòlegs, però a partir dels monòlegs se'ls intenta donar certes eines per desenvolupar-se al món laboral.
0: Doncs fantàstic.
1: I és molt, molt bonic, molt xulo.
0: Home, ho ha de ser, ho ha de ser. Fixa't, Tomàs, perquè ara ja s'està acabant el programa, ja el Guillem Gisbert ja demana pas, que no hem parlat dels límits de l'humor, que és una cosa que
1: fantàstic.
0: Ja t'imaginaves que no faríem, però tampoc hem parlat dels límits al drama, que és una cosa que va acunyar algú en aquest programa, no me recordo qui va ser, algú que ens va parlar de per què no hi havia límits al drama, per què no se li posava límits al drama, i tal com està el pati actual, no, en mitjans de comunicació, en el periodisme, etc., bona falta que ens faria.
1: Sí, no. fins que l'extrema dreta digui, vinga, ara anem a pels actors també. I si fas de, jo què sé, un personatge que a ells no els agrada, si fas de Che Guevara, aleshores pots anar a la presó, saps?
0: Passarà.
1: Com, i tant, amb els còmics ha passat, que si tens un paper una mica més esquerranós o més falton, ja van a per tu.
0: Sí. En fi, una abraçada als còmics, que sou gent valenta, malgrat no ho sembli.
1: No pensis, jo sóc un cagat.
0: Sí, de fet hi ha molta gent que et diu això de, ui, amb l'islam no t'atreveixes,
1: No, evidentment no, clar que no.
0: Charlie Hebdo es van atrevir. En fi, Tomàs, una abraçada, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I bon inici de temporada.
1: Igualment.
0: Oients, ens veiem demà. No sé qui ve demà, ara ja ni me'n recordo, però vaja, demà us ho trobeu, a les dues del migdia, gràcies al Dani Expósito, a l'Omar Barón, a la Mariona Batalla, que avui no ha vingut, i a la Sílvia. Una abraçada, adeu.

0: T'animes a baixar el ritme?
1: A vegades simplement m'ha de fer pausa.
0: Pausa. A les dues del migdia, de dilluns a dijous, a ICAT.
2: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs, tia, avui molt cansada. Porto després des de les 4 de la matinada.
1: A veure, i això per què?
3: No sé, m'he despertat, suposo que amb la pluja, la calor i tot, i des de llavors que no he pogut dormir, sort que tenia un parell de vídeos de la Laura Escanés per veure.
1: Ah, mira, veus que bé.
3: I dic, doncs mira, vaig a fer això.
1: No he notat ni que plovia.
3: En sèrio?
1: Jo avui he dormit de debò com un nadó, eh?
3: Pues quin fomo, tia.
1: Últimament estic dormint molt bé, la veritat, no sé què m'ha passat. Però he dormit molt bé.
3: Dorm sola?
1: Sí.
3: Ah, doncs potser és això.
1: Potser és que dormo sola, oi?
3: És que dorm sola.
1: Què? Què et pensaves que anava a dir, tu?
3: Doncs que dormiràs acompanyada, abraçada.
1: I tu, has dormit sol?
3: Avui?
1: Sí. I ahir?
3: Ahir també.
1: I abans d'ahir?
3: També.
1: No. Hi ha un dia d'aquests que m'estàs mentint? Segur? Perquè jo sé que aquesta setmana has dormit acompanyat i és dimecres, per tant, m'estàs...
3: Doncs llavors t'he mentit dues vegades. He dormit acompanyat dos dies.
1: Que mentida que ets.
3: No, t'ho juro, avui és la primera...
1: No, que mentida que has set fins ara.
3: Ah, sí, perquè jo em protegeixo.
1: Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimecres 9 de setembre, sabem que...
1: Oh, que bona!
3: El quarto Azul World Tour de l'Aitana va acabar ahir el seu pas per Barcelona amb l'últim dels quatre concerts a la ciutat i vam poder veure a l'Aitana, atenció, més catalana que mai. Escoltem-ho.
4: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo he crescut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues.
3: Ella, de vegades, decideix donar-nos petites engronetes i ahir, al moment de discurs del concert, va decidir dedicar-lo a la nostra llengua. I no només perquè va fer-lo en català, sinó que sembla que portava el discurs ben preparat perquè va tenir alguns punts interessants. Va parlar de la importància de l'escola a l'hora d'ensenyar la llengua, cosa que no sabem si és casualitat que coincidís amb la vaga d'educació, però si és així, li va anar de meravella.
1: Mira.
3: Va dir que el català és una de les coses més importants que té Catalunya i que és important consumir pel·lícules i contingut en català en general. També va mencionar Crims, t'he de dir.
1: Mira.
3: Jo pensava que mencionaria el Love, perquè ahir tant que la van martiritzar.
1: Home, ahir la van martiritzar amb la llengua i just després fa un concert on va de catalana. Perquè a mi fer un discurs només perquè toca, perquè algú del teu equip et deu haver dit que t'has passat amb el castellà, no trobo que sigui gaire oportú, però bueno, vale.
3: Jo crec que es va posar el Love Dicat mentre es maquillava, però bé, sí, com sí, ja hem comentat altres cops, va explicar que ella sempre demana a les seves amigues que mantingui el català, bueno, que mantinguin amb ella el català, perquè així el pot practicar, i des d'aquí a Aitana hem de dir que ens agrada molt que quan fas això, encara que sigui engrunes, i que ho has de fer més sovint, i si vols, i ja t'emociones, i vols fer una petita cançó en català o un àlbum,
1: no
3: també estaria
1: mai,
3: molt bé.
1: Això, ella.
3: Recordem també que aquest estiu ella i el Mago Pop van comprar el teatre Aquitània, així que esperem que se'n recordi de la importància del català a l'hora de programar la cartellera. I
1: teatre,
3: això no és tot.
1: Perdó, Teatre Aquitània, que està al costat de casa meva i que a mi em fa una por que ara es gentrifiqui.
3: Doncs ves al tanto que no podràs sortir de casa.
1: Es gentrificarà segur. I a més ho trobo tan malament que els particulars comprin teatres, em fa una mica com de por, però bueno, és igual.
3: I això no és tot, perquè entre el públic del concert, atenció, hi havia un dels DJs i productors musicals més importants del món, en Martin Garrix, que va penjar una story brincant com ningú amb superestrella. Per tant, tindrà en compte Aitana per fer una col·labo, perquè ella sempre
1: no
3: que fa alguna cosa d'aquestes sempre acaba traient una col·labo.
1: Doncs mira,
3: estarem
1: potser
3: atentes,
1: sí, estarem atentes.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Falta poc més d'una setmana perquè la Shakira comenci la residència a Madrid del seu Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. I ella acaba d'anunciar algunes sorpreses. Durant els 12 dies que durarà, que és una santa barbaritat, del 18 de setembre a l'11 d'octubre, no només hi haurà els concerts, sinó que el públic també podrà veure en directe artistes espanyols com la Cris Lora, que es veu que és la guanyadora d'OT.
3: Sí, la que va guanyar.
1: I don't know her. O la Nati Peluso, o la Maya, o en Guitarrica de la Fuente.
5: M'agrada, sol desnuda a la platja.
1: També hi haurà altres esdeveniments de moda, literatura, gastronomia i art en diversos pavellons temàtics. Tot això està agrupat en una experiència que ella ha titulat El Latina Fest.
3: Molt bé.
1: És cutríssim.
3: Bueno, però ella ja ho té, això.
1: No se li pot aplaudir tot a tothom.
3: Ja.
1: Sí que és veritat que ella té aquest punt cutre que potser simplement li hem de comprar i assumir que és així i punt. Diu que Espanya i Llatinoamèrica comparteixen una mateixa cultura que els uneix. És que jo al·lucino quan la gent fa aquestes declaracions.
3: Ells ducarden tot el mateix sac.
1: Ni tan sols Llatinoamèrica comparteix cultures entre els països.
3: No, no, ja, ella generalitza massa a vegades.
1: És que, bueno, és que és igual. Perquè això és una idea, l'espai de literatura, per exemple, girarà al voltant de l'obra de Gabriel García Márquez i hi haurà converses diàries, un club de lectura. Això, la veritat, que a mi m'ha funcionat una mica i crec que la cosa promet. Haurem de veure com es desenvolupa.
3: Bueno, estarem atentes, doncs. Ara que ja ens hem actualitzat, però de què parlaràs, Gala?
1: Doncs mira, i3cat ens va convidar a la presentació de la nova temporada i faré una mica de crònica de l'esdeveniment, repassarem els programes que es van presentar, em queixaré... I tu?
3: Doncs jo faré una mica d'anàlisi d'aquesta cosa que s'ha posat de moda, que és tipus, persones tipus A i persones tipus B.
1: Vale.
3: Perquè resulta que té una història. Això jo pensava que era una cosa que s'havia inventat una tia random.
1: Ah,
3: TikTok,
1: no?
3: I té...
1: Té lore.
3: Té lore, base científica, però no acaba de ser una base científica oficial, però entén-me. Ara us ho explicaré.
1: Fantàstic. I abans de marxar, aprofitant que Estrella d'Am ha tret l'anunci per promocionar els seus concerts de la Mercè, en parlarem una mica i farem un petit joc creant l'alineació del que seria el nostre escenari perfecte per aquestes festes. Però abans... passarà pel loft una OG, la OG de totes, la creadora de This Shit.
3: Literal. Miss Berta Rocks ve a explicar-nos com ha estat fer el camí de Sant Jaume aquestes últimes setmanes. Tibana, segur que la vau veure perquè els vídeos van ser viralíssims.
1: Fa una mica d'il·lusió, la veritat. A veure si ens porta també algun consell. Calla.
3: I algun souvenir.
1: Oh, tant de bons porta un souvenir, però crec que ella no és d'aquest.
3: No, eh? Ni un tall de pop que li hagi quedat per la motxilla.
1: Bueno, aquí entre les dents, un paluego.
3: Un paluego! Vale, perfecte.
1: Per començar el programa amb el Feng Shui a lloc, cada dia ens queixarem d'alguna cosa que ens faci ràbia.
3: Avui em toca a mi. I t'he de dir que vinc a queixar-me de la pluja aquesta escarosa de Barcelona que et deixa el cotxe de color marró.
1: Vale.
3: Que penso... Per a mi hi ha una cosa que em fastidia moltíssim i que és el meu pitjor malson, que és anar a rentar el cotxe, perquè sempre hi ha el tarugo de turno
1: que davant teu
3: tarda 25 minuts a passar-li una aigüeta al seu cor.
1: Sí, que és, a més tens un smart
3: literal
1: que medeix un centímetre cúbic, llavors a veure, tan complicat no és. I amb el caixer passa igual.
3: A tot arreu.
1: La gent que està al caixer i està intentant hackejar la NASA amb el caixer, perquè si no, no m'explico que tardis 37 minuts en treure 25 euros en efectiu.
3: Puca, ingressa i calla. I no cal comprovar si has sortit sessió. Ja ha sortit la sessió, ho saps, ho has fet 25 milions de vegades perquè tens 64 anys.
1: Sí, perquè si no, no vas a treure diners al caixer.
3: I no t'importa tant, tens 64 anys, els teus diners els tens sota el colxón. Llavors, ni t'arratllis per 20 euros que hagis hagut de cardar el teu compte corrent. Mare de Déu, senyor, però bueno.
1: Molt bé, ets la millor. A més, ja sabeu que novetat d'aquesta temporada és començar amb un petit àudio de vosaltres, oients, demanant-nos una cançó. Escoltem el que diu el d'avui.
3: Vale, va, a veure.
0: Hola, Lofties, com esteu?
6: Mira, avui m'agradaria que li dediquéssiu el programa a la Maria Jaume
0: per ser la millor de totes
6: i m'agradaria que poséssiu la cançó de Esteus Besos.
0: Gràcies.
2: Benvingudes al Lof.
1: Escolta, fetes totes les presentacions i dedicatòries.
3: Me les dedica a mi, no?
1: Sí.
3: Espero que me les dediqui a mi.
1: Tu calla i que soni Esteus Besos de Maria Jaume, perquè això és...

0: sents això, és que vius al LOF. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor.
1: Família, com esteu? Passen 12 minuts a les 3 de la tarda i seguim al LOF Dicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltor.
1: I ahir van convidar-nos a la presentació de la nova temporada de 3CAT que es va fer a l'Ideal de Montjuïc. Un lloc on últimament s'estan fent bastantes coses, pot ser.
2: M'encanta Montjuïc.
1: Sí, si no fos perquè està a prendre pel cul...
2: Si no fos perquè queda allà a tomar pel cul, sí que és veritat.
1: És bastant guai, Montjuïc, el Manac és preciós, tota aquella zona està molt bé.
2: La font aquella màgica.
1: Preciosa,
2: i no sé
1: també. Bueno, el cas és que nosaltres vam sortir del loft a les 5, que ja sabeu que és quan s'acaba el programa, i vam marxar cap allà, arribant a 6:15.
2: Bueno, i abans... Vam ser les que vam muntar les taules.
1: Pràcticament sí. Vam arribar molt, molt, molt aviat, tot i que se'ns havia citat a 6:45, potser vam arribar un quart d'hora abans, i ens vam trobar tot de taules de còctel que tenien uns bastonets de pa amb formatge. La veritat, haguéssim pogut posar unes olivetes o alguna
2: cosa. No, però ja estava bé per entrar... Xans,
1: bueno, aquest serà el teu paper, no? El de defensor.
2: Clar,
1: del
2: home,
1: poble.
2: 50-50, tia.
1: Allà vam estar aproximadament 2 hores, per això deia allò de les olives, perquè jo 2 hores fotent-me bastonets de pa com si fos vape, no m'ho mereixo.
2: Literal.
1: Llavors vam estar allà 2 hores perquè l'esdeveniment com a tal no va començar fins a 6:45. Avui seré dura, després entendreu per què, però jo ja tinc una primera queixa. S'ha posat de moda últimament citar la gent 2 hores abans de l'inici dels esdeveniments, perquè com que la gent arriba tard... Oh, així tothom comença l'hora. Això no es pot fer més.
2: No.
1: Això s'ha d'acabar immediatament perquè és una faltada de respecte a les pringades que sempre estem allà les primeres. És a dir, Alberto Gadel i Gala Castelltor.
2: Perquè sempre som les primeres. I això és una injustícia. Jo estic molt en contra de la gent impuntual.
1: O sigui, ara es penalitza els responsables.
2: Literal.
1: És això el que estàs dient?
2: No, no, és que no va així el món.
1: El món no pot penalitzar els responsables.
2: Ni de conya, va guanyar.
1: Castiguem... Els que falten el respecte arriben tard.
2: Literal.
1: No.
2: A més, saps? O sigui, a més, els hi donem... Com es diu? Com, saps?
1: Sí. Peixet.
2: Peixet.
1: A sobre.
2: A sobre.
1: Les primeres vegades et funcionarà, però quan la gent descobreixi que 6:15 vol dir que l'esdeveniment comença a 7:45, no, començaran a arribar a 9:00. I llavors què faràs? Citar-me a 4:00 PM. O sigui, tu els citaràs a 5:00 i ells arribaran a 6:15. Total, al final, per una gala del 2029, ens haurien d'haver enviat les convocatòries ahir.
2: Quin horror.
1: O fa 2 setmanes.
2: I nosaltres ja hi seríem.
1: I nosaltres hi seríem des de fa 3 mesos.
2: Ens menjaríem els raïms de cap d'any 3 anys abans.
1: No,
2: seria horrorós.
1: No. És horrorós. S'ha de deixar de fer això, però immediatament. Prou de citar la gent 2 hores abans que comenci, perquè jo no tinc res a fer aquí on estic i tinc moltes rentadores a casa.
2: Per exemple.
1: I molts plats.

0: ets a la pica.
1: I això de mirar el vent d'on ve de forma gratuïta, a mi m'ofusca.
0: A mi també, a mi m'atabala perquè estic sola amb els meus pensaments.
1: Literal. I dius, amore, algú pots fer alguna cosa?
0: No, no, ni una mica d'entreteniment.
1: I si no, que es faci una dinàmica prou divertida per poder aguantar les puntuals.
0: Una dinàmica m'agrada.
1: Un cocktail, un menjar, una bona cosa.
0: He de dir a favor seu que hi sí que va haver-hi un cocktail.
1: Sí que va haver-hi cocktail, perdó. Però ara he generalitzat en aquesta moda dels esdeveniments que m'ha posat.
0: Sí, però això és veritat que a mi també em molesta. En qualsevol cas, tornem al sentit comú i tornem a acceptar que la gent arribarà tard als llocs. Comencem sense ells. És igual, és que si arriben tard és perquè no els importa tant. Per què els esperem?
1: Literal, que s'ho
0: perdin. No puc comprendre. Però bé, no m'enfadaré abans d'hora perquè ahir també va haver-hi grans notícies. Una vegada es van dignar a deixar-nos a l'interior de l'ideal. Els directius de la casa es van posar a fer una xapa històrica que la veritat no vaig entendre perquè tothom estava parlant i no sonava bé.
1: Sí que és veritat.
0: Les coses com són. Realitzada, però, àudio, una puta merda. Ara, el vídeo, jo li veia els poros en Bordes.
1: Sí, que és veritat. A veure, el plano. Hi havia algun plano que a mi em fallava.
0: A mi tots, però bueno, però estava realitzat. Hi havia una intenció.
1: Que realitzava a favor seva.
0: Mira, sempre al seu costat.
1: A sobre, amb fate, que allò que no és una transició dura, que és un espectacle d'orquestra.
0: Sí.
1: Es fusiona el vídeo amb el següent plano, que és estètic.
0: Preciós, la veritat. Molta gent parlant, per tant, no s'escoltava res. De fet, en Llucià Ferrer, que va ser qui dinamitzar una mica l'acte, va fer... A més d'una ocasió que jo vaig trobar un punt faltada, sí. I vaig pensar, potser hi ha altres maneres.
1: Però també hi és faltada xerrar.
0: Sí.
1: Parla
0: en
1: veu baixa de tota la vida, però la gent parlava com si fos al mercat.
0: Sí, la gent era al mercat. Després d'això, després d'aquesta petita xerrameca, ens van fer sortir a tots i entrar per grups un altre cop. Aquí es nota que falta una monitora de lleure.
1: 100%.
0: Aquí falta un cap de cau, claríssimament, perquè això és una mala dinàmica. Ara sortiu tots, ara només entreu uns quants, ara després entreu, ningú entrarà la segona vegada, vull dir, tot plegat, però bé. Vam entrar nosaltres amb el primer grup i ho vam fer perquè tots duiem unes pulseres que hagués pogut portar.
1: Ai, sí, perquè
0: aquestes
1: robar.
0: Pulseres no ens les van demanar de tornada.
1: No.
0: Jo la tinc a casa meva, quan vulgueu us la torno.
1: A
0: jo entenc que aquestes pulseres es volen fer servir per alguna altra cosa, no? Que són les pulseres de la Gran Cita, per cert. Aquelles, bueno, si heu vist la Gran Cita, veureu que separaven la gent per grups.
1: Veuràs tu que per culpa nostra no es farà la segona temporada.
0: Clar, és que ara què haurem de fer? Demanar-ne unes altres? Jo la torno. Però clar, potser no tu. Potser hi ha algú que la vol de souvenir.
1: Jo no la torno, però que me la paguin. Perquè a mi encara ve ella i se li acabarà la pila.
0: Ah, que te la paguin.
1: Que me la paguin de distància.
0: Sí, sí. Bueno, no ho sé. Ens van fer entrar perquè nosaltres anàvem amb el primer grup i una vegada entrem, perquè tant l'Alberto com jo anàvem junts, tot i que tu vas distanciar-te, què vas anar a fer exactament? Perquè clar, jo vaig quedar-me sola amb la Carla Rubio. I jo he vist un Instastory avui d'Alberto Gadel rodejat de mascles que li estaven tocant el pit.
1: Ah.
0: El pit, no el pito. El pito és el que t'hagués agradat a tu que et toquessin, que ja et vaig veure amb aquella cara de felicitat que feies i que fas.
1: Jo vaig entrar a la sala amb vosaltres i de cop i volta me vaig perdre.
0: Oh.
1: I me vaig trobar a dos homenots que em coneixien. I llavors me vaig posar a parlar amb ells i els vaig dir... Oh. Hola, m'he quedat sense lloc per estar parlant amb vosaltres. Crec que a canvi m'hauria de deixar seure a sobre vostre, a la vostra falda. I vaig girar-me i me vaig seure a la seva falda. I els vaig abraçar per darrere. Jo estava així, amb dos homes a cada costat, comentant de jugada.
0: Molt bé.
1: Hi ha una foto al meu
0: Instastory. Vas ser feliç?
1: Vaig ser la persona més feliç d'aquella estada,
0: t'ho prometo. Ja, avui m'has recordat aquest Instastory amb un somriure a la cara.
1: Sí.
0: Bé, una vegada entrem, anem a una sala diferent de la primera on havíem estat i a les quatre parets es comença a projectar un vídeo de 15 minuts o així, per mi 37 minuts, però bueno, devien ser 15 o 20, calculo.
1: Sí, 15.
0: On es comencen a ensenyar les novetats sense acabar-se d'explicar massa, no? Sortien frames.
1: De cop un vídeo i un títol, i deies, ah...
0: Interpreto de què pot anar perquè estic com mig informada, però bueno, tampoc
1: no. Tampoc eren coses 100% noves, perquè hi havia coses com
0: havia
1: productes
0: coses que
1: de la
0: eren,
1: casa.
0: Exacte, productes que renovaven.
1: Sí.
0: Uh-huh. De moment no em queixaré, perquè hi ha grans novetats que com a 3Cater em fan molta il·lusió i us presento les més preferides.
1: Oh.
0: Això ho sabem, però el 29 de setembre s'estrena La Travessa VIP, quarta temporada del reality, presentat per Laura Escanes. Aquesta vegada, com sempre, hi participaran 16 persones, però en aquest cas famosos catalans, que estan dividits en 8 parelles que hauran de superar les proves que se superen a la travessa.
1: Literal.
0: Ja està, serà el mateix, però amb famosos detalls, bla, bla, bla, bla.
1: Ai,
0: serà, digues...
1: Perdó, només vull dir-te que una exclusiva mundial ahir em vaig fer amiga de Laura Escanes.
0: Jo era davant i no us vau fer amiga.
1: Sí.
0: Jo era davant i no us vau fer amigues perquè vaig tenir la mateixa interacció que tu amb ella.
1: però som amigues, perquè després m'he mirat un blog seu, dos, i per mi...
0: Sí, però ella s'ha mirat un blog teu.
1: La delusión era que érem amigues. Imagina't, però jo veia el blog...
0: Ah, tu vas viure pensant, ai, sí, és veritat, m'ho has explicat l'altre dia, sí, oi?
1: Jo vaig viure en plan, ai, la meva amiga, que mona, que la vaig a recolzar.
0: Perfecte, i tu vas sentir que et parlava tu?
1: Sí.
0: Doncs això és lo important.
1: Gràcies.
0: Si tu sents que sou amigues...
1: Tornar a saludar, oi, mai més?
0: Sí, segur que sí, ella és molt simpàtica.
1: Ja, això sí que ho té.
0: El cas és que aquesta temporada de La Travessa serà per Mallorca. Bueno, res que no sapiguem. Ara, fem una porra, perquè, vale, clar, si s'estrena d'aquí res el 29 de setembre, pues jo no sé quan dura aquesta cosa, però d'aquí un mes o dos...
1: Ja ho sabrem.
0: Ho sabrem, per vale. Tant, tu qui creus que guanya?
1: Jo crec que guanya la parella de la Goy, o sigui, la Goicochea i algú més.
0: Sí? De veritat?
1: O ells o en Jair.
0: Uf, molt bona aposta en Jair, et diré. Jo crec que guanyarà The Tietz.
1: The Tietz?
0: Jo tinc aquesta intuïció. Pensa que ells els agrada molt fer esport, són molt esquiadors.
1: I llueixen bastant competitius.
0: Sí, 100%.
1: Vale, sí, vale, doncs... Pues,
0: tu la Goy i jo
1: altra,
0: The Tietz.
1: Una altra aposta, tu també.
0: No, és que jo t'ho compro d'en Jair.
1: Vale.
0: Tu, Goy, jo, The Tietz, aposta juntes, comuna, Jair.
1: Perfecte.
0: Som-hi?
1: Seran els tres primers eliminats, ja ho veuràs.
0: Segur que sí, però bé, no passa res. Comentar també que hi haurà segona temporada de La Gran Cita,
1: que
0: ja ho hem comentat, però bueno, i de Cites Barcelona.
1: Què?
0: Sí, sí, hi haurà una altra temporada. Bueno, van dir, torna Cites Barcelona.
1: Vale.
0: Per tant, això fa il·lusió perquè és un dels meus programes de TV3, Terescat, preferit.
1: És que és molt xulo.
0: M'encanta a mi Cites Barcelona. Pff, pel cul m'ho foto, la veritat. Copa, Lliga i Champions. I això farà il·lusió a tots els futboleros i a tots els no futboleros també, segurament, perquè és un programa històric que es recupera després de 9 anys, i és que torna a Cracòvia.
1: Hala!
0: A mi m'encantava el Cracòvia de petita, clar, tenia...
1: Un any.
0: Un any i mig. Sí, sí, ben bé. Però crec que serà guai perquè es recupera en una temporada que el Barça fa molt bona pinta.
1: Doncs mira, que torni, doncs.
0: Uh-huh.
1: Endavant.
0: Podrem veure aquests primers capítols durant l'octubre a la plataforma. I parlant de futbol, una altra cosa que novetat de 3CAT és que ha comprat la Champions femenina. La Champions masculina, per cert, comença avui dimecres. I han comprat els drets de la Champions femenina, per tant la podrem veure gratuïtament.
1: Ah,
0: això sempre està molt
1: tot
0: bé.
1: Tot positiu, de moment.
0: No, de moment tot positiu, la veritat. Més coses que fan il·lusió. Ramon Pellicer estrena Vèrtex, que serà un programa que s'emetrà els diumenges a la nit i que parlarà dels grans temes socials i polítics de la setmana. Dit així, entenc que sona molt avorrit, però t'ho juro que a mi em fa molt bona pinta, perquè segons he vist hi haurà reportatges, experts, diferents punts de vista, que això sempre està molt bé, que discuteixin una mica. Per tant, la idea és anar més enllà de la notícia ràpida i analitzar-la amb calma. Això s'estrena el 27 de setembre.
1: O sigui, ja.
0: Sí, sí, pràcticament. És que tot comença d'aquí molt poc. La veritat, tindrem moltes novetats noves. Novetats noves, de la marinera. Seguim. Canviem de tema i anem cap a la cuina, perquè durant aquesta temporada, concretament el 21 de setembre, d'aquí res també, podrem veure Gènesi, que és una sèrie de 6 capítols sobre la revolució gastronòmica vinculada a Ferran Adrià, Albert Adrià i Juli Soler, que són els del Bulli. Restarà molt important, molt innovador, bla, bla, bla. A mi em fa molta il·lusió. No comentaré gaire més perquè vull fer una secció quan la vegui, perquè me la miraré segur, perquè m'interessa molt.
1: I surt en Carlos Cuevas.
0: I surt en Carlos Cuevas, que només per això ja val la pena de mirar, oi?
1: Jo me la fotré bé per cul, aquesta sèrie.
0: Ja veieu que aquí hi ha contingut per tothom, humor, cuina, també hi haurà ficció sobre ciència, amb Lia, per exemple, que té una mirada més femenina, o amb In Vitro, que serà una sèrie sobre reproducció assistida.
1: Ah, carai.
0: Sí, no, és que ja...
1: Sí que et vas enterar de coses, bueno, jo no em vaig enterar de res.
0: És que jo, a diferència de tu, no estava amb un humanot a cada cantó.
1: Que sí, que és veritat que estàs.
0: Clar, jo estava amb la Carla Rubio, 3CAT, de corazón, també.
1: Literal.
0: Nosaltres estàvem allà com si fos el nostre aniversari.
1: Sí que és cert, perdoneu-me. Sí, sí.
0: Això, tot això que comentava, de que hi haurà diferents temàtiques, segurament és en part perquè la idea de 3CAT és obrir nous canals temàtics de YouTube, d'humor, entreteniment, cuina... No sé, no han dit encara quins, però sí que han dit que s'obririen nous canals i que serien temàtics.
1: Carai, tu, estic sobrepassada de novetats.
0: Sí, hi ha moltes novetats. Jo d'això, la veritat, que no opinaré, perquè com que d'aquí escassos segons ja em queixaré una bona estona, si opino d'això, aquest mes no pago lloguer. Per tant, canviem de tema. I a Eva? Què passa amb Eva?
1: Què passarà amb Eva?
0: Doncs mira, ahir van destacar sobretot que Carles Tamayo estrena Increïble però fals, que és un format sobre desinformació i pensament crític. A veure si així aconseguim que passi pel Loft. A mi em faria il·lusió.
1: Home, crec que si estrenes contingut a Eva et toca passar pel Loft, per collons.
0: Crec que tot el que fa ell està bé, i home, que valdrà molt la pena. A mi m'encantarà, trobo. Però hi ha coses que van sortir en pantalla que no s'han dit enlloc, ni quan, ni com, ni amb qui, com ara la Turra.
1: Per exemple.
0: No es va dir res de la Turra, ni a la presentació amb els directius, ni en cap moment, però va sortir a la pantalla.
1: Literal, o sigui, la presentació hi era, però
0: a la presentació d'Eva, de fet, només hi havia la Turra i lo d'en Carles Tamayo. Mm. Perquè el loft...
1: No va aparèixer.
0: El loft, i ara ve quan m'emprenyo, no va aparèixer enlloc. Tot i ser un programa diari de 2 hores, en cap moment es va pensionar ni el loft a Eva, ni tampoc ICAT en general. Jo sé que sóc l'última merda a la casa i mira, al final també m'agrada una mica perquè sento que així tinc més llibertat.
1: 100%.
0: Però em sap greu de debò que la situació sigui aquesta i em sap greu sobretot que no es mencioni ICAT, i qui diu ICAT diu Catalunya Música, Catalunya Informació, bla, bla, bla, principalment perquè crec que si forma part de la casa es mereix com a mínim que se'l tingui en compte i que se'l mencioni. També perquè m'estimo ICAT i perquè crec que no s'ha de menys tenir una emissora que és la ràdio oficial de concursos com el Sona Nou, que han ajudat a descobrir, impulsar i posar en valor grups que després han estat importantíssims per la música del país, com és Manel Figaflauas o Dan Peralbo. I a més és una emissora que cada any organitza el Desconcert, per exemple, gràcies al qual han sortit moments que ja són gairebé himnes dels nostres temps, com la col·laboració de Manel amb la Peu Gang.
1: No, que s'ha de tenir en compte, però ni que sigui...
0: Ni que
1: vídeo?
0: No hagi fet res, et diré.
1: Bueno, ja, clar, això també.
0: Però és que, a més, és injust, perquè no estem parlant d'una emissora que sigui irrellevant. Trobo, vamos, no sé, potser hi ha algú que pensi que sí, però per mi no.
1: Ni que sigui en els vídeos que aparegui un moment, un frame, un algo.
0: No, no, no, enlloc. Crec que és una emissora de la que ens hauríem d'enorgullir, una emissora que té veus com la d'en Frank Lluís Giró, que va avançar al final d'Oques Grasses.
1: Per exemple.
0: Per exemple, és que estem parlant d'una cosa que trobo que és important. O la Laura Grau, que cada dia està sent turbo woke i defensant els drets humans bàsics de la ràdio pública, tot i que segur que ha rebut alguna bronca per fer-ho. Vull dir que hi ha gent que de debò s'estima la seva feina i que de debò intenta fer-ho el millor possible. Per tant, em sap greu que no se'n fes una menció i que es tractés la emissora com si no existís. Perquè si ni la gent de la mateixa casa la té en compte, quina visió volem que tinguin els oients? A mi em sap greu, però és que ja no és ni emprenyat amb la me la suda. És que, tio, em sap greu. No sé, la veritat. Tret d'això i tenint en compte que a mi els actes institucionals sempre em fan mandra, precisament perquè passen aquestes coses i mai no acaben de fer feliç a ningú, només als peixos més grossos, no tinc res més a afegir. Per tant, ara acabem tan dures com sempre i posem una mica de música, perquè una altra cosa molt guai que té ICAT és que sona música bona i variada. Per tant, us posarem una mica de Pàgines Negres d'Auxili, també en català, la música que sona ICAT, boníssima, i escolta la lletra perquè és molt bona. De seguida tornem.

cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Estàs sentint el Loft.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda i seguim al Love the Cats. Som la Gala Castelltort.
3: I l'Alberto Gadel.
2: No, l'Alberto Gadel no s'està acabant.
3: Sí que s'està acabant.
2: No, perquè vinc del lavabo.
3: Ah, sí?
2: Claro.
3: Ah, per això has desaparegut.
2: Sí, he marxat un moment i ara he tornat.
3: Vas fer caca o
2: no, jo sóc una princesa. Jo vaig al lavabo per fer performance i que penseu que sóc humana.
3: Que l'atxe, vinga.
2: Vinga, va. Últimament, a TikTok només m'apareixen tests per saber quin tipus de personalitat tinc.
3: Oh!
2: Oh! Si soc...
3: I si anem a psicòleg?
2: No, home, no, això és més fàcil. Si sóc una noia del tipus A o si sóc una noia del tipus B. O com que ja fa bastant de temps que existeixen aquestes teories, ara s'ha desenvolupat una tercera personalitat d'aquest tipus,
3: tio,
2: que és la noia del tipus C. Però aquesta la deixem per d'aquí una estoneta. Per mi, aquesta classificació era com qualsevol altra cosa que ja existia a internet. Que si clean girl, que si brat girl, sí, que si golden retriever boyfriend. Sí. Cap mena d'importància, però per fer vídeos virals i que la gent se sent identificada amb una cosa senzilla i barata, funciona absolutament sempre. Una mica com l'horòscop, que sempre et quedes,
3: sí,
2: a veure
3: que
2: quina
3: compra,
2: ets tu.
3: Sí, que tothom t'ho compra perquè tot et pots sentir identificat amb tot.
2: Doncs resulta que aquesta classificació, atenció, ve acompanyada d'una teoria científica darrere.
3: Això no m'ho crec.
2: Ara t'ho explico, ja ho veuràs.
3: Vale.
2: Te farà gràcia, crec, eh? Perquè a mi m'ha cridat l'atenció, tipus, el per què. Però bé, abans de començar, així us atrapo i us ubico, per si no sabeu de què estem parlant, i podeu controlar també si sou més A o més B. Faig petit exemple, d'acord?
3: Ens hem de classificar en A, B o el C que has dit, no ho entenc. No,
2: de moment, A i B existeixen.
3: Vale, A, B.
2: A o B.
3: Vale!
2: Després farem un test. D'acord, tanquem els ulls, si esteu conduint també.
3: Si esteu conduint, sobretot.
2: Sobretot. Marxem de viatge i ens anem a l'aeroport.
3: Estic tancant els ulls.
2: Persona número 1.
3: Oh.
2: Ha fet la maleta el dia d'abans.
3: Jo.
2: Té una llista de coses que s'han de fer durant el viatge.
3: Jo.
2: Que repassa una i una altra vegada.
3: Jo.
2: Arriba amb unes 4 hores d'antelació a l'aeroport. Sap perfectament quina és la seva porta d'embarcament. Entenem la vibe. D'acord. Persona número 2.
3: Tu.
2: Està arribant a l'aeroport i li pregunta a la persona número 1. Ostres, calia passaport per aquest viatge?
3: Tu.
2: La persona número 1 és la persona del tipus A. Té una agenda desorganitzada i si li dius de quedar per sopar sobre les 8, ella arribarà a les 19:55 al lloc on hagueu quedat. En canvi, la persona número 2 és la persona d'aquest tipus B que mencionem, que improvisa moltíssim, es deixa portar per la situació, i per ella, les hores...
3: Improvisa moltíssim i es deixa portar per la situació són eufemismes de dir que falta el respecte constantment.
2: Que no, perquè el temps per ella és un concepte una mica més abstracte, és una cosa espiritual. És la vibe.
3: No tens vergonya, ni la coneixes, és increïble.
2: Que jo no estic dient que sigui...
3: No, ni però que ara clarament ets la B.
2: Què ladra?
3: I jo clarament... Mira-te! Mira-te! Jo clarament sóc la A.
2: Doncs espera't un moment.
3: Ja.
2: Clar, tot això, super sucós, com pots veure, ja crea una discussió rapidíssima amb la teva amiga. I per fer contingut amb el teu nòvio, l'amiga, el qui sigui, pop. Una noia del tipus A viatja amb una del tipus B. I t'apareix un TikTok i veus una noia amb un PowerPoint.
3: I som l'Alberto Gadel i jo enfadant-lo.
2: Viatge organitzadíssim. I de cop i volta tens a l'altra noia amb una bossa del Mercadona amb 4 calces fent de maleta. Si és que és literalment qualsevol amistat.
3: Sí.
2: Però bé, ara que ja tenim definides, ben definides quines són les dos tipus de personalitats, anem a la teoria científica.
3: Oh!
2: Ara aquí al videopodcast tenim una foto de dos viejacos dels anys 50, d'acord? Resulta que són dos cardiòlegs americans, en Meyer Friedman i en Ray Rosenman, que estaven investigant...
3: Uno se llamava... Com era?
2: Okay.
3: Uno se llamava... Silver i l'altre síndrome.
2: Sí. Són ells. Síndrome i Silver. Llavors, estaven investigant durant aquests anys 50 perquè un cert tipus de pacients semblava que tenien més problemes, més predisposició a tenir problemes de cor. I un dia van relacionar un comentari que els hi havia fet el seu tapisser de confiança amb la investigació.
3: Molt bé.
2: Resulta que a la seva sala d'espera, perquè havien de portar... Tenien unes cadires i les havien de portar a reparar massa sovint, d'acord?
3: Vale.
2: Que era com una cosa estranya, però bé. I el tapisser sempre sorprenia que aquelles cadires no estaven gastades com la resta de cadires del món i que havia de reparar, sinó que estaven més malveses per les puntes, és a dir, cap al final d'on seus, on cardes el cul, i per la zona dels braços. Que això ho van traduir directament a dir que la gent, mentre esperava la cita amb el seu cardiòleg, no estava gens tranquil·la. Que eren persones nervioses, que eren persones que necessitaven moviment, que eren persones que estaven, doncs, amb aquest sentit d'alerta.
3: Bueno, clar, amb el cor no s'hi juga.
2: Clar, llavors entenc que també en una cita de cardiòleg, si tu ets una persona que tendeix a posar-se nerviosa o ser una mica més hipocondríaca, estigués a punt de morir. Però bé, bàsicament la cadira reflectia que hi havia gent inquieta que no parava de moure's, punt. Llavors, aquests dos metges van pensar, wait a damn minute, perquè clar, recordem que eren americanos, aquesta forma de viure la vida de forma ansiosa, pot ser que tingui una relació directa amb els problemes cardiovasculars?
3: Oh, i van arribar a la conclusió que sí.
2: Llavors, aquí va néixer la hipòtesi de Type A Behavior Pattern, que van fer un vídeo,
3: un llibre.
2: Sí.
3: Oh, que xulo aquest llibre, m'agrada la tipografia.
2: És superestètic perquè és dels 50. Llavors, aquest llibre parla més tipus de patrons de comportament que no pas de personalitat com a tal. Saps? És a dir, com que si ets una persona més ambiciosa, més sharky. I un cop tenien aquesta hipòtesi, van començar a fer un estudi a més de 3.000 homes durant més de 8 anys. Recordem, als anys 50 les dones no estaven, no existien.
3: Per tant, el de xica tipus A, xica tipus B, és misogini.
2: Clar. O una reinterpretació de la modernitat. Era... O sigui, bàsicament deia que hi havia un cert tipus de persona que era molt més propens a tenir malalties cardiovasculars que les del tipus B, que eren tota la resta que quedaven excloses d'aquest llibre. Aquest estudi en el seu moment es va fer molt popular i la gent es va començar a, ja en aquella època, es dividien en si eres tipus A o tipus B.
3: Vamos, que no són modernes de res, som unes pringades.
2: Literal, estem tota l'estona repetint la història, però bé, com que no la coneixem...
3: Clar, això passa, si no, turbovocada de prehistòria, però mesopotàmica, eh?
2: Literal. Molt però bé. Sí que és veritat que la gent va començar a classificar-se amb si eres una persona una mica més com espontània, que te la pelava tot, eres tipus B, i si en canvi eres una persona simplement organitzada i amb una mica d'ambició, ja deien que era tipus A. Però no patiu, perquè fer un Excel de les vostres vacances no us matarà de forma directa, perquè com molts estudis dels anys 50 han estat desmuntats amb els estudis moderns, han vist que no tenia cap mena de relació.
3: Makes sense.
2: I de fet, ara que ha tornat a posar-se de moda aquesta classificació, els estudis moderns, és a dir, les perfectes de TikTok, s'han inventat nou tipus. Què passa? Jo sóc una d'elles, d'acord?
3: Tu, una divulgadora de TikTok.
2: Jo estic dins d'aquest gremi.
3: Molt bé.
2: Llavors...
3: Jo no et faré més gendering. Gràcies. Tot el que tu et sentis, a favor, aquí som woke.
2: Moltes gràcies, Xoxo. Llavors, ha aparegut un altre tipus de noia, que és aquesta noia que hem comentat al principi, la noia del tipus C.
3: Això què vol dir?
2: Clar, aquesta és la cosa, que arriba un punt que dius, d'acord, tenim les dues...
3: Tot no puc.
2: Efectivament, és això. Perquè tu tens un extrem i tens l'altre. Què passa? Que aquest tercer tipus té les aspiracions d'aquest tipus A, que és ser una persona organitzada, ser una persona que va als llocs amb temps, que li agrada organitzar les coses i sentir-se tranquil·la. I llavors el tipus B, que és aquesta espontaneïtat, aquesta cosa com de viure el present, de no preocupar-se pel futur perquè no existeix, etc. Elles viuen en el seu organized chaos, que li diuen.
3: Una persona normal.
2: Sí, jo crec que sí, que és bastant persona normal. I tenen el seu propi sistema a l'hora de funcionar. És a dir, la gent tipus...
3: La Mariona Córdoba dient que és ella, tio.
2: Tu ets tipus B, amor.
3: És que, Mariona, arribes cada dia 400 hores tard i ara vas de que no sé què de la A, però què hables?
2: Tu, la Berta Roca és tipus B, també. Ho
3: sí,
2: molt.
3: Sí, jo avui he dit que era... tipo B de Berta Roca, que s'ho va inventar ella.
2: 100%. A més, és morena.
3: So what?
2: Tio, da igual. La gent tipus A té un calendari i una agenda molt funcional. La del tipus B flueix i les del tipus C fan un calendari perfecte. És aquesta persona que farà un calendari perfecte i s'ho prepararà
3: i
2: tot.
3: I parlarà després seguir-lo.
2: I al cap d'una setmana dirà, oc mañana.
3: Sé de Castelltort, sí.
2: Ara totes tenim molts dubtes de quin tipus de persona som i, per tant, he preparat un petit quiz superràpid per poder veure quin tipus de persona és cada una. D'acord, comencem amb la primera situació. Jo us donaré una situació i tres opcions. I heu d'anar recordant-vos quina lletra heu agafat.
3: Uf, que difícil, m'ho puc apuntar?
2: Sí, són tres, tampoc és...
3: Vale.
2: Que pensava que aniria més just de temps, però podria haver-ne fet 10. Tens un vol a les 10 del matí. A. les 7 del matí i ja ets a l'aeroport.
3: A quina hora tinc el vol? Se m'ha oblidat. 10.
2: A les 10 hi ha el vol.
3: Jo seria a les 6, vale, va.
2: Bé, les 9:21 i tu estàs entrant per la porta del control i sé, poses 5 alarmes, tu tens la idea d'anar-hi aviat, de poder anar amb temps, d'anar tranquil·la i fer-te una aislat a l'aeroport, però per X o per Y acabes anant justa. No justa com la d'abans, però sí que vas justet, allò que has d'anar una mica al trote.
3: Accelerada.
2: Efectivament.
3: Vale.
2: Totes tenim la resposta al cap. Següent pregunta. Has de fer 6 coses diferents el dia d'avui.
3: Sí.
2: Que és la meva situació. Hi ha una opció que és fer una llista de coses que has d'anar fent i tu vas tatxant. Vale? Uh-huh. Té un mètode d'organització, però he pensat que aquest seria més genèric. La B és que no hi ha cap mena de llista i tu simplement ho tens al cap i, per tant, si hi ha alguna cosa que te n'oblides, te n'has oblidat i ja ho faràs un altre moment. O C, tens la teva llista perquè tu el dia abans has dit, buah, he de fer tot això, m'ho deixo apuntadet al mòbil i d'una forma o d'una altra trobes la manera de procrastinar-ne 4 i fer-ne només 2.
3: De moment...
2: Ets la C.
3: A, C.
2: A, C.
3: Això podria acabar molt bé que fos una A i una B, però...
2: Jo crec que aquesta ja farà acabar de reconduir-te. Perquè, Mariona, tu estàs apuntant-ho, també? Vale.
3: La Mariona no s'ho està apuntant, clarament, ho està fent ara, perquè ella és B, i per això no s'ho està ni apuntant, i després ni se'n recordarà.
2: Vale, perfecte. Doncs anem a parlar 3, que és la definitiva. Com tens l'habitació?
3: Oh.
2: A, cada cosa al seu lloc.
3: No.
2: B, caos absolut. Però vale, és aquest caos de no saber on són les coses, perquè hi ha dos tipus de caos. El caos B, que és aquest caos que tu no coneixes.
3: No saber... Vale, això és la Berta Roca. La B és la Berta Roca.
2: Ah, perquè és morena.
3: Té a veure.
2: També té a veure, ho diu TikTok.
3: Joder.
2: I llavors hi ha l'opció C, que és que tens un caos, però que si tu et ve la teva amiga i te diu, buah, tia, necessito el top aquell blau fosc que tens,
3: sí,
2: tu fas així, vas al caos i el trobes directament. D'acord.
3: A mi això.
2: Tu quina... Si t'han sortit... A veure, és lògic, vale? Però si...
3: I la Jana, com... La Jana està fent el recompte. La Jana, amb això, la veritat, que set una mica tipus A perquè ha fet el recompte pel grup del Love.
2: Vale. I la Jana què és?
3: La Jana diu que ella és ACB.
2: Molt bé. I la Mariona?
3: Diu que és B directament. Ella, com que no s'ho ha apuntat, diu directament que és B.
2: I la Berta
3: Roca? Que no hi ha res més B que fer això.
2: B.
3: I la Berta Roca diu B, com pensant, com us heu pogut pensar que sigui una altra cosa?
2: I tu?
3: Jo sóc ACC.
2: O sigui, ets C. Perquè si tens majoria A, ets A. Si tens majoria B, ets B.
3: Hòstia, que cutre el teu test, eh?
2: Bueno, filla,
3: és molt de TikTok. En Roger, que és el realitzador, diu que li diguem nosaltres amb ell, que què és. Ell és A.
2: A veure, crec que és A de collons.
3: Sí, jo també ho crec.
2: Doncs,
3: i tu?
2: Jo crec que sóc tipus C. No?
3: Sí.
2: Jo he fet la secció pensant en mi.
3: Jo crec que ets C perquè quan tens un propòsit l'acabes complint.
2: Clar, però a trompicons.
3: Clar.
2: Jo no seré la tia, la clingirl que fa tot el...
3: Però et proposes anar al gym i vas.
2: Claro. O trobo la manera de procrastinar-ho però ho justifico dins el meu cap.
3: Això és bé, però bueno.
2: Bueno, no passa res. Doncs fins aquí la descripció de personalitats.
3: Opa!
2: De TikTok, noies.
3: Que bé!
2: Si ja sabeu quin tipus de noies sou, ens ho podeu fer arribar al 667-07-6116 i així compartim tips per continuar sent només.
3: Molt bé.
2: Ara, però, posem la cançó número 1 del món, ara mateix, que és
3: Baby
2: Wow,
3: oh,
2: de la Karol G, Judeline i Russo.
3: M'agrada.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això, deixaré caps.
3: De què va el programa?
4: El Loft.

0: Corba dit.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: M'ha encantat aquesta cinta tan bossa nova, chill, jazz...
3: I ens ha parlat en Wally.
2: Sí, ens ha parlat en Wally, més a més. Oh. Bueno, família, 5 minuts per les 4 de la tarda i seguim amb Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala... Perdó, és que potser aquesta és la Eva d'en Wally, que parlava així. El...
2: A veure... Sí.
3: Tia, és la Eva, és la meva. We found her. Terry Love, Dicat, Temple Exclusiva.
2: Bueno, va, som l'Alberto Madel.
3: I la Eva? Ella ha dit, i la Gala Castelltort en Eva. T'ho prometo per la meva vida.
2: Si m'ho dius, tu m'ho creus.
3: Però vinga, va, som la Gala Castelltort, la Eva, i l'Alberto Madel, i la Mariona Córdoba! Amb la seva obsessió del dia.
2: Com està el meu Sam de la Police?
4: Molt bé, molt tranquil·la, la veritat. Només amb l'ull sol dels nervis que tinc últimament.
3: Per?
4: Perquè s'han de fer moltes gestions quan entres dins la vida adulta i és una cosa per la qual mai estaré preparada.
3: Ni tu ni ningú, amor.
4: No, efectivament.
3: Ni te ratllis.
4: Però bé, el que sí que he fet ha estat agafar-me la meva obsessió del dia i
2: molt
4: dir,
2: bé.
4: Espero que avui sigui una cosa que m'agradi molt i molt i molt. Perquè
2: home,
4: jo...
2: si és obsessió del dia, xotxo.
4: Però jo em llevo i no decideixo del tot quina és l'obsessió d'aquell dia que estic vivint, no?
3: Perquè tu te despertes una mica creuada.
4: Jo em desperto amb molt mala llet.
3: Me fas pinta.
4: A mi aquesta gent que es lleva del llit, salta i comença a viure la seva vida com si fos un musical i és feliç, no ho entenc.
2: No ho entenc.
4: És de psicòpata per mi.
3: Sí, jo no soc feliç, però m'aixeco a fer la roda.
4: Però tu tens ganes de parlar a primera hora del dia?
3: Sí, i de cridar, i de ballar, i de cantar.
4: Per tant, tu ets més una persona de matins que de nits.
3: Sí.
4: La Gala.
2: I tu?
4: Jo sóc super de nits.
2: Jo
4: sóc un mussol.
2: Jo també.
4: Doncs mira.
2: És que últimament, a més, mira, jo abans em llevava amb una alarma, però ara ja no puc fer-ho. De fet, ara no em puc llevar amb la primera alarma i he de posposar-la per llevar-me en condicions.
4: Jo tinc com 5 alarmes o 6.
2: Ho dius així, tio, abans ho podia fer.
4: I a més passa una cosa, que és que he après a posposar-les pràcticament adormida, no m'assabento que he ajornat aquella alarma i llavors se m'ajunten les 5 alarmes que he posat més les 5 repeticions i comencen a sonar a deshora.
2: A destemps, completament.
4: I jo, si no em sona l'alarma i 5 o... 0.
2: I com que en sonen tantes...
4: Clar.
2: Ja les ignoro. I les ignoro a tal punt que em llevo tardíssim.
4: Sí. Em passa el mateix últimament. I és una cosa que vull canviar perquè, a més, em genera mal de cap.
2: Sí, clar.
4: De tant adormir-me i despertar-me tota l'estona, m'agafa mal de cap. Sí.
3: I quina obsessió del dia.
2: Això t'anava a dir.
4: Anem a parlar de l'obsessió del dia.
2: Són les alarmes?
4: No, avui és un dels meus artistes preferits, que no sé si coneixeu, és Mac Miller, que aquesta setmana fa...
2: És un poco underground, potser no el coneixes.
4: No, però vull dir, hi ha molta gent que no el coneix, per si de cas.
2: Broma, me n'acordo.
4: Per qui no el conegui, no com vosaltres, que sou lo más menos mainstream. Aquesta setmana fa 8 anys que va morir i, per tant, he pensat que és un gran moment per fer-li una petita biografia, així qui no el conegui pot descobrir tant la seva música com la seva història i agrair-nos-ho després.
3: Vale.
2: No me'n recordava, que bona.
4: Són tot tamacles de Mac Miller, que bàsicament va néixer al 92 a Pittsburgh i va morir amb 26 anys el 2018. Jo crec que hi ha una part molt gran de la seva... dels seus fans, que esperaven que com a mínim si això passés, ell pogués dir que ha format part del Club dels 27, que és una cosa com que molts rockstars
2: volen una mica.
4: Volen una mica.
2: És raro, però sí.
4: Bueno, com a mínim fa la teva mort una mica més èpica, no?, en certa mesura. Jo sempre dic que si em moro que no sigui per un cop al cap, sinó que sigui una cosa més èpica, no?, si m'haig de morir jove. Però bé.
2: Però és que tu ja en tens 27, l'hauries de palmar ara.
4: No, crec que no em va bé. No,
2: pel que sigui, no.
4: Em va una mica malament, ens esperem uns anys. Però tampoc fins al 100, a mi això no m'agradaria. Però bé, si estem bé, és igual.
2: Clar.
4: Mac Miller va morir a causa d'una sobredosi de droga, perquè va tenir moltíssimes addiccions al llarg de la seva vida. Al principi va començar fumant marihuana i més endavant ja va entrar al món de les drogues més dures, no? Però abans de parlar dels seus últims anys, cal conèixer una mica el personatge, i és que ell va començar a rapejar amb 15 anys i a fer hip-hop.
3: Com tots els bons raperos, eh?
2: Sí, és així, 100%. Passa això.
4: És com que s'ha de començar jove.
3: Sí.
4: Si no, no es triomfa del tot, no?
3: Perquè així tens temps d'exprimre-ho molt bé.
4: I perquè s'ha de perfeccionar la tècnica.
3: Claro.
4: Llavors ell anava practicant. I ell va començar als 15 i llavors ja als 18 anys moltes discogràfiques es van posar en contacte amb ell perquè van veure molt de potencial i el nostre petit Walker va escollir una petita discogràfica anomenada Rostrum Records, que després va fer molt viral, però en aquell moment potser no era tan coneguda, i amb ells va publicar el seu primer mixtape, això dels EPs d'uns 5-6 cançons, que es titulava Kids. Llavors, de l'èxit que va tenir amb tot plegat, decideix deixar els estudis i després ja cap al 2011 va sortir el seu primer àlbum debut i va ser tot un èxit.
2: Que fort petar-ho amb el primer àlbum.
4: És molt fort. Yeah. És una mica bastant, és una mica Justin Bieber, però en un gènere completament diferent, no? Perquè
2: també just... ho va petar amb el primer.
4: Diria que va ser amb el primer, van ser amb les covers de YouTube.
2: Ah, és veritat.
4: I les tenia 12 anys, no? Em sembla.
2: Clar, com en Shawn Mendes, segurament.
4: Sí, igual que el Shawn Mendes.
5: I la Muixca.
4: I la Muixca també prou jove, podríem dir.
2: Que és com a sorra, fan.
4: Sí, exacte. Però bé, a Mac Miller la crítica l'odiava perquè deien que era immadur, que era cursi, que era molt bàsic, però el públic l'adorava i de fet va arribar al número 1 de la Billboard, però clar, continuava sent un personatge com poc comercial, clar, perquè era un noi blanc d'una família que tampoc no estava malament. Vull dir-te, no patien fam.
2: No és una història de superació.
4: No, no. Gens.
2: Vale.
4: Era bàsic i, a més, era un gran fumador de marihuana i aquesta última, si ets un altre perfil, potser acaba de funcionar, però sent Mac Miller, aquest relat no ens agradava.
2: En canvi, si ets cantant d'auxili, viral.
5: Home, és obligatori.
2: Perquè tothom sap que el cantant d'auxili i Mac Miller estan al nivell.
4: Sí, pràcticament, vamos. I Mac Miller en aquell moment llavors ja comença a patar-ho moltíssim, li donen un munt de bolos, un munt de concerts, però segueix anant malament el tema de les crítiques. No acabava de funcionar i és important que li funcionis la crítica dins del mundillo. Llavors, el fet que marca molt la diferència per ell i sobretot per la crítica, crec que és un moment en què ell adopta un pseudònim que és Larry Fisherman, és a dir, Larry Pescador.
2: Estic al·lucinant.
4: Sí, és un pseudònim que ell utilitza per publicar algunes cançons que potser no formessin part de la seva biografia com a Mac Miller, però que ell volia treure's de sobre perquè li agradava fer música i li agradava fer art, no? I no serà l'únic pseudònim que utilitzi, perquè després també...
2: Ah, sí? Què?
4: En té un altre. Sí, jo això també ho he descobert avui.
2: No ho sabia.
4: Doncs té un altre pseudònim, que és Larry Lovestein, que és... va publicar tot un disc amb una banda fictícia i va publicar, crec que eren 8 cançons de jazz, única i exclusivament.
5: Ai, que divertit, no?
4: Sí,
5: aquest noi.
4: Sí. I llavors, amb aquestes petites coses, com que la crítica va començar a concebre a Mac Miller com un artista que podia fer alguna cosa més que rapejar sobre l'institut, les drogues, la marihuana, etc, etc.
5: Però també entenc que tenint 15-18 anys és el que hi ha, sí, de temes, si
4: realment,
5: no saps res més de la vida.
4: És el que he pensat jo quan llegia les crítiques, perquè dic, què espereu que estigui dient un noi que acaba de deixar l'institut perquè li està funcionant a la música, no? Però bé, ell llavors el que fa és, amb aquestes crítiques ho passa malament, comença a fer lletres més introspectives i arriba al seu segon disc, que és Watching Movies with the Sound Off.
2: Oh, que és, vaya titulón.
4: És increïble. No arriba al número 1 de les llistes, però guanya el respecte de la crítica i troba el seu so. I'm pissed off like a blind person looking for a restroom. Probably be dead soon inhaling cigarette fumes. És un rap com més melòdic, més jazz, més cantat, que és una mica el que l'ha anat perseguint al llarg de la seva carrera, no? I el que ell ha escollit. I aquí passa una cosa, i és que tot comença a tornar-se una mica fosc, perquè ell es munta un estudi, se'n va de Pittsburgh a Los Angeles, tots sabem que és una mala decisió sempre anar a Los Angeles.
2: A Los Angeles sempre és el pitjor que pot ser en la teva vida, és increïble, sí, sí. No sé per què la gent encara hi va.
4: No, és terrible, perquè allà tot es comença a fer més tèrbol, no? Llavors es munta un estudi a casa i es torna més solitari, es torna molt workaholic, passa de ser una persona que té 100-200 bolos l'any a no tenir-ne pràcticament cap i passar totes les hores a l'estudi fins al punt que els seus amics l'havien d'enganyar perquè sortís, perquè es podia passar 72 hores seguides sense sortir d'allà dins creant música.
5: Meu. Ai, pobre, però també queda geni, no? Això de cop i volta, també.
4: I a més arriba en un moment en què publica Faces, que és com el punt d'inflexió en què ja la crítica i el públic estan alineats i, a més, és un àlbum que és molt filosòfic però que la gent com que hi connecta molt ràpid i parla sobre la soledat, perdre's, les drogues, la mortalitat... Llavors, l'àlbum ja és també com un dietari del cantant, perquè veus que...
2: Entenc que la gent li interessa per això, no?
4: Sí, bueno, és aquesta cosa del... O sigui...
2: Com de que es fan els màrtirs. És que a mi això a vegades em molesta una mica, perquè en Quevedo, per exemple, el seu nou àlbum...
4: Però que no té res a veure, perquè
2: ja
4: aquesta
2: sé,
4: persona
2: però...
4: sí que estava passant-ho malament. Jo crec que és més com un fenomen Amy Winehouse, que tothom sap que està passant per un mal moment, que
2: vale,
4: la
2: corria,
4: cosa no
2: eh?
4: Està anant bé, i, però que no deixa de ser un geni, per tant
5: fa
4: música guai, amb què la gent diu, ostres, que fos tot plegat, però que té cert morbo per la gent escoltar.
2: Vale.
4: Jo crec que és una mica així. De fet, quan ell publica Faces i parla sobre no està bé, Mac Miller al cap d'un temps publica un tuit a X, a Twitter, on diu que no estava al planeta Terra quan va fer Faces ni de prop.
2: Wow, what the hell.
4: O sigui, és tèrbol de debò. Llavors, després de Faces es pren un descans i segueix publicant ara més pop, una mica més optimista, però també parlant sempre de les drogues. I need to wake up. Before one morning I don't wake up. You make your mistakes, your mistakes never make you. I'm too obsessed with going down, it's a great one. But if you wait too long, they're gonna find someone to replace you. Aquesta cançó a mi m'obsessiona, es diu Perfect Circle. Cercle perfecte, i llavors hi ha una barra i diu Godspeed, perquè la cançó té dues parts i estan dividides per un àudio que va enviar-li el seu germà i que ell va trobar temps més tard quan ja no estava tan malament, on el seu germà li deia que no havia vingut al seu aniversari o a una festa important i que el trobava a faltar, que esperava que estigués bé, que l'estimava, i era al cap i a la fi com un toc d'atenció cap a Mac Miller perquè ell estigués bé i intentés com tornar a ser una persona funcional i que estigués mentalment i físicament bé, no? I de fet parla molt de les drogues, diu que les línies blanques referint-se a la cocaïna que borren els mals moments, que les píldores també el fan estar més tranquil. És tot plegat un embolic. Però tot millora una mica amb aquest canvi, perquè ja es marca, per exemple, en aquesta cançó, que a partir de l'àudio ell se n'adona que no està bé i que ha de fer alguna cosa i que si no morirà jove.
2: Vale.
4: I arriba també un moment de safreig que ens interessa, que jo crec que canvia la vida de Mac Miller, que és quan coneix Ariana Grande.
2: Vale, és que pensava quan sortirà la nostra perfecta.
4: És el moment que més ens agrada, perquè no té cap mena de sentit que una Ariana Grande, que és una nena Disney, estigués... Bueno, és Nickelodeon, de fet,
5: Però és la mateixa vibra.
4: Sí, same shit, different name. Doncs Ariana Grande i Mac Miller tenen una relació. De fet, es coneixen el 2012 fent una col·laboració el Mac Miller sota el pseudònim Lobstein, és a dir, sobre com, amb aquest pseudònim de jazz, no de rap, i llavors fan una col·labor junts i es fan amics i llavors comencen a tenir una relació el 2016.
2: Tenir el cervell tan gros que necessitis diferents pseudònims perquè tens tantes coses a dir que necessites diferents gèneres és...
4: Però també perquè entenc que això crec que és un error potser de la indústria musical, no? I de posar etiquetes als artistes i anar per gèneres.
2: Ja, és veritat.
4: Vull dir, si un tio és un geni, et pot fer rap i et pot fer jazz i potser no és un 10 en tot, però sí que hi destaca i és la seva forma de mostrar els seus pensaments, els seus sentiments i el seu art, doncs s'hauria de permetre, potser. Però imagina't que la discogràfica li deia no, tu ja què has de fer?
2: Ja, makes sense.
4: Tu rap, saps?
2: Ja.
4: Però bé, Ariana Grande i Mac Miller estan junts, tenen una relació i també col·laboren junts diverses vegades i creen el que per mi és una de les meves cançons preferides de Mac Miller. Empasten perfecte aquestes dues veus i crec que mai ningú ho diria.
2: Sí, exacte, és típica cosa que no t'esperes.
4: Totalment, i de fet aquesta cançó està dins de The Divine Feminine, que és un disc molt més funky, una mica més optimista, parla de l'amor, del romanticisme, i aquí Ariana Grande orbita com al voltant de totes les cançons. De fet, se l'escolta riure una mica en algunes cançons, diu alguna paraula, vull dir que ella sempre és present. I crec que per mi queda reflectit en la música de Mac Miller, que en aquell moment era molt feliç, tot i les addiccions, perquè recordem que ells ho deixen igualment perquè Mac Miller té un problema amb les drogues i Ariana Grande no ho pot sostenir. I de fet crec que els atemptats a Manchester d'Ariana Grande també passen quan ella està amb Mac Miller. Per tant, són moltes coses...
5: Perquè hi ha vídeos d'ella explicant-li o alguna cosa així, com que ell la van a buscar a l'aeroport o alguna cosa així, em sona de veure com l'Ariana sortint d'un avió i anant a abraçar-li i a explicar-li com tot el que havia passat.
4: Sí, és bèstia aquest moment. Jo crec que tant per Ariana Grande, que en aquell moment no podia ajudar-se ella mateixa i ajudar a la seva parella, decideix, entenc que apartar-se, però sempre han mantingut molt bona relació.
5: Eren superamics.
4: Sí, això és molt maco, la veritat. I després hi ha ve un àlbum que és Swimming, que també és una mica més optimista i que es publica, o sigui, és a dir, mentre s'està fent la producció, Mac Miller i Ariana Grande estan junts, però quan es publica
2: ja no
4: estan junts. I es veu una mica aquesta dicotomia entre que Mac Miller vol estar millor, vol ser més optimista, vol creure en l'amor, però que també sap que ha de millorar la seva autoestima, ha de...

0: preferits, perquè entre Swimming i Circles, que són dos discos que Mac Miller va començar a crear alhora, però que són diferents perquè Swimming és una mica més fosc, i Circles és una forma de dir m'he perdonat per tot el que ha passat, estic, accepto la situació, em tranquil·litza, confio en mi mateix, i llavors com que troba la pau i respostes als seus problemes. I és un cercle perfecte, i mai millor dit, per acabar la seva carrera artística i la seva vida pràcticament, yeah. Però sobretot com que és un comiat artístic molt maco que tanca tot plegat. I és molt, molt guai. Per sort, a més, abans de morir, Mac Miller va gravar un dels millors Tiny Desk que existeixen actualment.
1: Ah, m'ho he escoltat, perquè com que m'has dit que feies la secció d'això, m'ha encantat.
0: T'ha encantat, oi? Sí. És que tota l'estona el veus feliç, però saps que les seves lletres a vegades expliquen tot el contrari. I a més es va gravar unes setmanes abans de la seva mort, el que el fa encara més interessant. You don't need a whole lot. And I can show you what it seems, what it is, what it truly might be. Nothing that you know of. You don't need a whole lot. És un Tiny Desk perfecte per posar-te si estàs a casa tranquil·lament recollint, o és que fins i tot per estar davant de la pantalla i mirar-te tota l'actuació. A més, tota l'estona va acompanyat de Thundercat, que és un dels seus millors amics de la indústria, que és qui toca al seu costat. I a més, Thundercat explica que els últims dies que va veure a Mac Miller, ell lluïa feliç i ella estava bé.
2: Ai, pobre.
1: Però en el fons, ai, que trist, això.
0: I que, clar, de fet, volia anar de gira, perquè, clar, ell va publicar Swimming, que és el seu últim àlbum en vida, i li va dir a Thundercat que tenia moltes ganes d'anar a gira i que la seva esperança era arribar a poder fer-la.
2: Que fort.
0: Sí, sí, és heavy. A mi, Mac Miller m'encanta, crec que li heu de donar totes una oportunitat, i sobretot, a mi m'agrada escoltar-lo llegint totes les lletres de les cançons perquè veus reflexions i una introspecció de l'artista molt bèstia.
1: Ara, pues ara l'escoltaré més conscientment.
2: Doncs sí, a veure, miraré les lletres així, al autobús.
0: A vegades necessites també l'Urban Dictionary,
2: sí,
0: perquè hi ha paraules que no entens.
2: Literal.
1: Bueno, tindrem l'Urban Dictionary.
0: Però bé, he's
2: sempre
0: perfect. Espero que us hagi funcionat la seva, sí, petita biografia.
2: Mariana Córdoba, molt bé, moltes gràcies per sempre portar-nos informació fantàstica. Escolta, ara no és en Mac Miller, però bueno.
0: A qui em poseu?
2: A l'Empera Vida del Comboi.
0: Ah, mira, els perfectes catalans, clar que sí.
1: Va, això és Els Amics.

0: dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Això és el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. A ICAT.
2: Són les 16:16, que estètic.
3: Oh my god. Estètic.
2: Berta, no, que hola! Ai, que no, que estem aquí. Què fas tu aquí? Que no te'n li presentau ja fast commenting?
3: Bueno, realment feia molt que no ens vèiem. A mi m'ha crescut el cabell.
4: Molt.
3: Te l'has tallat molt.
2: Tens els cabells llarguíssims, és molt forta. I l'altre dia em vaig veure un TikTok, perquè ja no ens veiem, ara, perquè ja no som amigues, i em vaig espantar, perquè vaig pensar, bueno, com si m'hagués perdut la infantesa d'algú.
4: Literal, d'una nena.
2: Infantesa, infantesa.
3: Oh. És que no us ha fet la sensació que aquest estiu ha estat molt llarg, però sí, no llarg d'avorrit, sinó llarg de que...
2: No, en el sentit positiu de la paraula.
3: Exacte.
4: Sí, 100%. Han passat moltes coses en 2 mesos de merda, que dius, hola, o sigui, mai passava mai res. Mm-hmm. Jo sempre pensava, quin avorriment, vull que arribi ja a setembre. I aquest any he dit, coño, ja estic a setembre.
2: Estic en contra que sigui setembre, fins i tot.
4: Literal.
3: Jo, per exemple, no sé si ho heu notat, però fa unes setmanes que he tornat de Galícia.
2: Ah, sí? No ho estic gaire.
3: Després de viure una de les millors experiències del 2026, que és el Camí de Sant Jaume.
4: A veure, explica'ns l'experiència, Berta Rocks.
3: Doncs mira, tot va començar al maig. A mi feia temps que em rondava pel cap fer el Camí de Sant Jaume, però realment mai acabava de donar el pas. Primer, perquè no em veia capaç, pensava que no seria capaç de caminar tant. I segon, perquè he de dir que se'm feia molt muntanya tot el tema de l'organització, que al final va resultar ser més fàcil, però en aquell moment se'm feia complicat.
2: Perquè la gent va fluyéndola molt, oi, allà?
3: Sí, hi ha molta... Sí, s'estila molt això de fluir. Jo no vaig fluir tant, us he de dir. A mi m'agrada més... Mira, sóc tipus B, que ho dèiem abans, però amb el tema dels viatges, i més si ho faig sola, m'agrada planificar-ho
2: tot molt. Molt bé, molt bé.
3: I això un dia vaig dir, mira tu, a mi realment em ve molt de gust fer-lo, així que... YOLO.
4: YOLO,
3: Bueno, està sortint un TikTok, que és el primer TikTok que vaig fer del camí.
5: Ara. Sarrià, Puerto Marín, 22 quilòmetres.
6: La meva motxilla amb els pantalons penjaven perquè em va baixar la regla i no pensava que em vindria la regla.
2: Comencem.
3: Ahir vaig conèixer una noia i avui estic fent la primera etapa amb ella.
2: Vale,
3: us va agradar la sèrie que vaig...
2: Jo me la vaig mirar tota, no és broma, em va agradar molt.
3: És que jo seguia moltes noies que ho feien i pensava, era com la meva motivació, i vaig pensar, ai, vull fer exactament el mateix, i em va agradar molt. I precisament per això, com que de la meva experiència ja n'he parlat molt, avui em venia més de gust aprofitar per explicar vos algunes coses del camí que jo mateixa no sabia abans de fer-lo, una miqueta d'història, una mica de dades curioses, i evidentment, doncs, després també parlarem de la nostra experiència, Alberto Gadel, que tu també l'has fet.
2: Ah, clar, és veritat.
4: És que a mi em feia gràcia veure els teus vídeos de TikTok, perquè pensava, ai, jo hi he estat aquí.
2: Clar.
4: I llavors mirava el mòbil i veia les fotos i dic, és que tinc el mateix vídeo.
2: Perquè vau fer la mateixa etapa, oi?
4: Exactament la mateixa.
2: Que és com la més coneguda.
4: Sí, de Sarrià a Santiago, no? Va ser això.
3: Sí, sí, sí. Per començar, nois, quanta gent creieu que fa el camí de Sant Jaume cada any?
4: Jo crec que 1 milió de persones.
2: Tants! Jo anava a dir, soc tan lerda.
4: 10.000.
2: Sí, 50.000, anava a dir.
3: Vale. Doncs la resposta no és tan senzill, perquè és molt més difícil de saber del que sembla, perquè el camí realment no té una entrada. No hi ha un lloc on tu arribis, ensenyis el DNI i diguis,
2: clar,
3: vull començar a fer el camí de Sant Jaume. Tu pots començar des d'on vulguis, quan vulguis, fer una de les 1.000 rutes que existeixen, i a més no necessàriament les de fer caminant. Hi ha gent que ho fa amb bici, a cavall, o fins i tot combinant una ruta marítima amb vela i després un tram final a peu.
2: Wow, what the hell.
3: Sí. Per tant, es podeu imaginar que no existeix un registre oficial, però sí que hi ha 2 llocs que serveixen per fer-nos en una mica una idea. Un és Roncesvalles, a Navarra, que és un dels grans punts del camí francès, i allà el que fan és registrar els pelegrins que hi dormen.
2: Ah, vale.
3: Però, de nou, aquesta xifra deixa fora tota la gent que comença des d'altres punts o que no dorm a Roncesvalles. Per això, la dada que es considera més fiable és la de Santiago de Compostela, perquè quan arribes a Santiago pots anar a l'oficina de pelegrins i allà et donen la teva Compostela, que és com el document oficial que acredita que has fet el teu camí de Sant Jaume.
2: Tu en un vídeo vas dir que has de fer un mínim de quilòmetres perquè et donin això.
3: Has de fer, com a mínim, el camí de Sarrià a Santiago, 115.
2: Ah, per això deu ser com el més viral.
3: Exacte.
4: Clar.
3: Sí.
4: Vale. Però, i et donaran una petxineta, també. És que nosaltres no vam fer absolutament res de tot això.
3: A mi me la van donar al primer hostal, al primer alberg, sorprenentment.
4: Una petxina i ja està.
3: Vaig arribar i em diuen, et donem la teva, com el quadern aquell, ara no em ve el nom, com allò on et van posant tots els segells, i a més et regalem la petxina.
4: La credencial.
3: La credencial, exacte. i crec que això no es fa enlloc més.
2: Perquè si no es compra.
3: Sí, hi ha gent que ho compra directament a la catedral de Santiago.
4: Uau.
2: Clar, però i totes les segells?
3: Això t'ho vas trobant a mesura que vas fent el camí.
2: Vale.
3: I pagues a voluntat. O hi ha gent que sí que et demana, doncs, 5 euros de panell.
2: Vale.
3: Mireu, això de la Compostela, que és en el que ens guiarem, doncs l'any passat se'n van entregar 530.992.
4: Uau.
3: És a dir, hòstia, mig milió de persones en un sol any.
2: Una barbaritat.
4: I tota la gent que queda fora, perquè mira, nosaltres, que érem dos, ja no estem dins d'aquest rànquing, però nosaltres vam anar...
2: Ah, clar, mira.
4: Doncs llavors...
2: Clar.
3: Exacte. Vosaltres com va anar el vostre camí?
4: Re, nosaltres vam arribar amb autobús fins a Sàrria.
3: Perquè amb qui vas anar, perdona?
4: Amb el meu millor amic, Pol de l'Ofeu.
3: Vale.
4: Re, vam arribar allà, ens vam fotre a caminar, és que no paràvem ni a que ens féssim cap segell, ens va fer mandra i vam dir, tia, a tomar pel cul, tira endavant, i anàvem gaudint del camí i anàvem parant, això sí, a tots els bars, a tots els llocs que trobàvem.
3: És això, per mi, la gràcia de fer el camí, que és tan personal, cadascú el fa com vol. Tu, per exemple, no ho vas fer, no vas ni utilitzar la credencial, i per mi era importantíssim tenir la meva credencial perquè ho volia tenir com a record físic, saps?
4: Clar.
3: Jo vaig començar igual que tu, des de Sàrria, i el vaig fer en 6 etapes. Música de Sabrina Carpenter, perquè en el camí és molt important la música, especialment si vas sol, i jo m'he passat tot el meu camí escoltant Man's Best Friend, que és aquest àlbum.
2: M'encanta la Sabrina.
3: Però no ho saps prou. O sigui, ara ve a Barcelona.
2: Ah, sí?
3: Tinc uns nervis, estic buscant merch per Vinted, de la Sabrina Carpenter. Evidentment que hi vaig.
4: Però i tu vas
2: no sabia estar... que havies comprat entrada a un toc a l'estadi.
3: Sí.
4: Vas amb els auriculars posats.
3: Bueno, no he comprat les entrades, no ho sé, ho vaig veure a Twitter. Potser era d'un cartell de l'any passat. Ai, no, eh?
2: És possible, però no ho sé, ara tu vols que t'ho busquis.
3: Sí, busca-m'ho i confirma-m'ho que deies, Alberto.
4: Tu vas anar amb els teus auriculars posats.
3: I anava i em duraven 3 minuts, literal, perquè llavors sempre et para algú a xerrar superamablement.
4: Ah, vale. Per tant, era com una cançó, xerrameca, perfecte.
2: Ara, sí. Crec que t'ho has inventat.
3: M'ho he inventat?
2: Yeah,
3: o sigui, el de Twitter devia ser de feia un any. Segur. I jo vaig veure i vaig dir, sí, anem segur. A comprar merch abans d'entrades.
2: Segur que no.
3: Genial.
4: L'any passat va venir el primavera.
2: Clar, potser vas veure això.
3: No, que jo vaig veure el típic cartell que posava totes les ciutats i començava a Barcelona i acabava a Sydney, Australia.
2: Australia.
4: Pues potser era ahir.
2: També casa teu.
3: Exacte, segona casa. En fi, deixem la Sabrina d'una banda, perquè us vinc a explicar realment la història del Camí de Sant Jaume, que em sembla molt interessant i crec que hi ha molta gent que la pot arribar a desconèixer, com ara jo, per exemple, abans de fer-lo. Ens hem de remuntar gairebé uns 2.000 anys enrere.
2: Hòstia.
3: I la història comença, evidentment, amb Sant Jaume. Sant Jaume va ser un dels 12 apòstols de Jesús. I després de la mort de Jesús, els apòstols es van dispersar per diferents territoris per evangelitzar, és a dir, per predicar i difondre el cristianisme. Sant Jaume va ser un d'ells i, segons la tradició, ell hauria arribat fins a Hispània, que és l'actual península Ibèrica, on hauria predicat. Més tard va arribar a Jerusalem, on va morir l'any 44, va ser executat, i a partir d'aquí la història es barreja una miqueta amb tradició i llegenda. S'explica que els seus deixebles haurien traslladat el seu cos fins a Galícia, on l'haurien enterrat. I aquesta tomba va ser oblidada durant segles, fins que de sobte arribem al segle IX. Un ermità anomenat Pelai està passejant per un bosc quan de sobte veu unes llums. I és en aquell indret on s'acaba trobant una antiga sepultura que s'identifica com la de Sant Jaume.
2: Molt bé.
3: Llavors, quan el rei Alfons II d'Astúries se n'assabenta, va fins allà i ordena construir una primera església. I aquest viatge d'Alfons II és importantíssim perquè tradicionalment es considera ell com el primer pelegrí del Camí de Sant Jaume. El recorregut que va fer des d'Astúries fins a Santiago és el que avui coneixem com el Camí Primitiu, que també és un dels més populars i és un dels més llargs. I a partir d'aquí el pelegrinatge va anar creixent fins que Santiago es va convertir juntament amb Roma, que és on hi ha Pere, i Jerusalem, que és on hi ha Jesús, en un dels grans centres de pelegrinatge d'Europa. Llavors, a mesura que arriba gent de diferents llocs, es van construint diferents rutes per arribar-hi. I una d'elles és el Camí Francès, que, com us dic, doncs és el que vaig fer jo i el que va fer també l'Albert Oquedo.
4: Yeah.
7: Bon dia. Amb el sol sortint de font, comencem el segon dia del Camí de Santiago. I avui fem Puerto Marín, Palas de Rey, 25 quilòmetres. Nosaltres ahir vam dir que no ens tornem a llevar mai més a les 6 per caminar. I aquí estem un altre cop, 6 del matí. Aquest cop hi ha moltíssima més gent. Ja s'està fent de dia i mireu l'etapa d'avui.
4: Quina bona música poses sempre als vídeos, eh?
2: És increïble, d'on la treus?
3: De CapCut. de la llibreria de música gratis.
2: En sèrio? Jo trobo que de CapCut és una merda sempre.
3: En sèrio?
2: No, no, a tu et queda molt bé, no ho entenc.
3: Jo les trec totes de CapCut. Va molt bé. Jo pago, els 100 euros. Anuals. És increïble, però vaig pensar, mira, és la nostra eina de feina.
4: És una inversió molt ben feta.
3: Evidentment, jo només vaig fer els últims 115 quilòmetres perquè el camí francès real són 800.
8: No, quina barbaritat, però quant rato t'hi has d'estar?
3: Perdona, vaig conèixer un home que venia des d'Amsterdam.
4: Caminant?
3: Portava mesos caminant, diu, és que m'he jubilat. No sabia què fer i vinc caminant des d'Amsterdam i li deia: "Què pares en aquest següent poble?", que és el que parava jo, i em deia: "No, 30 quilòmetres més".
8: Oh, què?
3: Dic, però què fots, 50 quilòmetres al dia? Sí, ben bé.
4: La gent fot unes animalades.
3: És increïble. No. I era un senyor gran, eh?
4: Sí.
3: Era molt fort.
4: Estan més sonats, t'ho prometo. Jo flipava. Nosaltres que teníem 18 anyets, que deia, jo seré una llebre, uns collons de toro. Era increïble l'adelantada com cardava el senyor gran.
3: Però igualment us he de dir que jo em vaig sorprendre a mi mateixa d'haver-lo completat, d'haver fet els meus 115 quilòmetres, perquè ja la primera etapa ja vaig pensar, no és tan difícil. O sigui, realment, és només caminar. No sé, abans de marxar ja m'ho deien molt, allò de el que has d'entrenar és el cap, no el cos. I jo pensava, sí, però si no puc més i punt. Però realment és així, perquè penseu que fèiem uns 25 quilòmetres al dia i hi havia molts moments en què no podia més. Sense anar més lluny, us ensenyaré una foto dels meus peus.
4: Ah, que bé.
3: I si sou aprensius, no mireu, per favor.
4: Uau, quanta sang!
3: Estava en ple de llagues i de frecs. Jo acabava cada etapa així, i van ser 6 etapes. Però ni m'enterava, perquè és allò que ja tens tan mal general que no saps si et ve del dit petit del peu, de la cama, de la cadera. Jo va haver un dia molt tràgic que em vaig llevar amb un mal de cadera horrorós, que em pensava que tenia una malaltia, perquè ja sabeu que sóc hipocondríaca, i que no em podia ni moure, i em faltaven 30 quilòmetres per davant.
4: I vas fer-los igualment,
3: Creus la força d'on no hi és.
4: Hola, tia, que loca.
3: Diràs, en part perquè ho gaudeixes genuïnament i en part perquè tens unes ganes horroroses d'arribar a l'Albert.
4: Sí que és cert.
3: Sobre el camí, camiño, en gallec, se'n diuen moltes coses. Una d'elles és que mai fas el camí sola. Que tu pots marxar com jo, soleta, però que realment mai t'hi sentiràs. I no sé tu com ho vas viure, també perquè no vas anar-hi sol, però jo corroboro molt aquesta frase.
4: Mira, a nosaltres ens va passar una cosa que crec que repetiríem. O sigui, el volem repetir amb un altre mindset, però amb el meu amic Pol era com que estàvem molt units en aquella època i no vam estar amb més gent. Vam estar ell i jo mano a mano, que l'últim dia vam dir, una cosa, tia, hem de socialitzar, no? I llavors vam començar a socialitzar. Però anàvem els dos, un amb l'altre, xerrant, i no ens vam adonar que no vam parlar amb ningú més que amb nosaltres dos.
3: En sèrio?
4: T'ho juro, tia.
3: Doncs és raro, perquè jo ja vaig arribar i el primer dia ja vaig rebre un missatge d'una noia que em deia que ella també havia vingut sola.
8: Ai, que guai.
3: I em va dir, vols no prendre alguna cosa? I jo un altre cop, YOLO. Perquè no sé si us passa quan viatgeu, no us canvia com molt. O sigui, jo ara rebo un missatge d'algú dient-me vols fer un cafè per Barcelona i probablement li diria que no, saps? Però allà, de sobte, em canvia la personalitat i dic, evidentment hem d'anar a sopar. Clar. I, ens vam fer inseparables. L'Eva i jo vam fer les tres primeres etapes juntes, cosa que va fer-ho tot molt més fàcil, perquè se't fa molt més amena xerrar amb algú.
8: De Barcelona o d'aquí a Catalunya?
3: Sí, és a Terrassa.
4: Ah, mira, que bé.
3: Clar, penseu que caminar amb algú durant 6 hores i 6 hores i mitja cada dia t'uneix moltíssim.
8: Sí, sí, no.
3: Ens vam explicar tots els nostres secrets, vam riure, vam plorar, vam trobar refugi l'un en l'altre i fins i tot ens vam confessar l'últim dia que ens estimàvem. Oh. It was a love story.
4: Que amo,
8: Que maco.
4: No, a veure, és normal perquè és intensíssim, perquè a més no mires el mòbil en tota aquesta estona.
3: No el mires en tota l'estona.
4: És una realitat paral·lela.
3: Jo patia molt per la bateria del mòbil, perquè ja sabeu com tinc el meu mòbil.
8: Sí. Encara tens aquest,
3: Encara tinc aquell. I em dura, però literalment, 22 minuts la bateria del meu mòbil. Mare Déu, arribava a l'Albert amb un 86% de bateria, gravant els meus vídeos i tot. I dic, això és d'anar xerrant i endavant.
4: I llavors arribaves a l'Albert, que et seies i te foties a editar el teu videíto,
3: Sí.
8: I entenc que als albergs et vas trobant gent que ja t'has trobat
3: tota l'estona. I és així també una forma molt... Què fas aquest somriure, Pícar?
4: Te vull preguntar una cosa.
3: Digues.
8: Vas lligar, sí o no?
4: A banda d'això, digues... No, vale.
3: Es lliga molt el camí, no? El camí de Sant Jaume.
4: El camí de Sant Jaume es lliga...
3: Es lliga... A veure, has d'entendre, o sigui...
8: Alberto?
4: Espera, digues,
8: sí, perdona.
3: Jo crec que mai he vist tantes persones atractives en tant...
4: És la falta de sucre, també, eh?
2: Sí, depèn.
4: I el cansanci, t'ho prometo.
2: Jo he anat al Camino, però he anat a festes majors i ho trobo molt difícil de superar.
3: De debò, o sigui, era una cosa tremenda. A més, com que estàs així que... Bueno, amb, amb aquesta forma de veure-ho tot, molt fàcilment quedes amb algú. O sigui, arribes a l'alberg i al llit del costat et diu si vols anar a fer xurros amb xocolata.
2: I has de dir que
3: I
2: sí,
3: que
2: no?
3: Has de dir, que sí.
9: Vinga!
3: Evidentment. Jo vaig anar a fer uns xurros amb xocolata boníssims.
4: Toma, ja. Amb un buen horror, també.
3: Sí. Amb una persona pelegrina. I va ser
2: una... Que woke. Amb una persona pelegrina.
4: Que vau connectar.
3: Què?
4: Vau connectar.
3: Bueno, vam connectar tant que vam fer la resta d'etapa junts.
4: I no és l'Eva.
3: Què?
4: I no és l'Eva.
3: No, perquè l'Eva em va abandonar en una de les etapes. Es va quedar en un poble enrere i llavors jo pensava, bueno, doncs res, em quedo sola i tinc temps per reflexionar, que és una de les altres coses que et diuen, no? Jo no sóc partidària d'això, perquè jo penso que si tens problemes els tindràs aquí o marxant a l'altra punta del món. Però sí que és cert que durant el camí tens molt de temps per reflexionar, veure les coses i pensar-les.
2: Et pots obligar a estar sola. A vegades, si no, quan estàs aquí a casa tens tantes coses a fer que no estàs sol.
3: Exacte.
4: Escolta, i una frase que vaig dir al camí no és en castellà, ho sento. Cuando la litera se menés porque alguien folletea, a tu et va passar això compartint habitacions.
3: A mi no.
2: La... Però que tu fossis la víctima en aquest cas.
3: No, jo només
2: vaig ser la propagadora, la que ho va fer.
4: Tu eres la que meneava.
2: La que la meneava.
4: La que la meneava.
3: Vaig sentir molta gent roncant.
4: Vale.
3: I va haver una nit tràgica en la que es van enfadar dos perquè el de baix roncava molt i el de dalt va començar a fer-li cops i es va aixecar dient-li que cony fotia fent-li aquests cops, que era violència. I es van enfadar literalment i jo vaig tenir molta por perquè em pensava que em vindrien a pagar també a mi. No sabia de què, però pensava aquesta nit rebo. Així que sí, sobre consells i tal. L'altre dia justament em va sortir un vídeo d'una pelegrina dient, mira, cada persona és tan diferent que no donaré cap consell a ningú. I vaig pensar, ai, totalment, perquè jo vaig començar a dir no porteu aquestes sabates, no feu això, tal, porta les sabates que tu creguis, sobretot no les estrenis en el camí, no? això és molt important. Fes el que creguis perquè el teu camí és teu i no les de donar explicacions a ningú, mentre ho facis amb els ulls oberts i amb respecte, que és més o menys com has de viure tota la vida,
2: sí.
3: Doncs el camí és teu i ja està, buen camino, que va dient tothom tota l'estona.
4: Berta Rock, molt bé, que guai.
2: És la millor.
4: El recomanes fer-lo, oi?
3: El recomano a tothom. I no sé tu si estàs d'acord, Alberto, però com a primer viatge sola...
4: És que no vaig fer sol.
3: Penso que és, però ara el faries sol.
4: 100%.
3: No penses que és un gran lloc per fer-ho sol? 100%
4: que és una cosa que vull fer sol algun cop a la vida.
3: Jo em vaig sentir molt segura, a més, que això és un plus, vulguis o no.
4: A més que penses que et perdràs...
3: I en cap cas et perds. Tota l'estona les fletxes grogues les vas seguint.
4: Una mica més i també un senyor a dir-te a la dreta, a l'esquerra.
3: Gala, t'he convençut, el faries?
2: No, gens, però bueno, m'ha agradat molt la teva secció.
3: Bueno.
4: Gràcies, Berta.
2: Jo és que...
4: És que no.
2: Prefereixo anar a un museu.
4: Bueno, cada una.
3: El museu de la catedral de Santiago està molt bé.
2: Concretament a Florència.
4: Ah, vale.
3: Bueno, doncs molt bé, cadascú que faci el que vulgui.
2: Ets la millor!
3: Gràcies.
4: Better luck, thanks for coming back.
2: Ara posem una cançó que potser vas escoltar durant el camí.
4: El golpito d'en Quevedo, la vas posar-te-la?
2: No, doncs pues escolta-la ara.
3: Aviam.

0: Vale.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
2: Un estiu que els canviarà la vida.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Omar.
5: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-me prou.
2: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
1: Això és El Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
8: Passen 8 minuts de 2 quarts de 5 de la tarda i seguim al l'Apicat.
9: Love!
8: Wow, ets com l'Alberto.
9: I la Gala Castelltort.
8: No parlo així.
10: Terry! Aquesta temporada ens reservarem aquesta estoneta abans d'acabar el programa per fer una mica de coses divertides i dinàmiques, com si fos l'hora del pati, de Playground Hour.
8: Una petita estona en què la policia de la diversió ens treu les manilles i ens deixa lliures perquè siguem nosaltres mateixes, és a dir, les millors.
10: Com sempre que arriba setembre i estem tristes i soles per la tornada de la rutina, tenim una petita llum al final del túnel, que són les festes de la Mercè.
8: A més, ahir Estrella Damm va treure un dels seus mítics anuncis promocionant els artistes que actuaran al seu escenari de la platja del Bogatell el dissabte 26 de setembre, on hi ha, com podeu deduir per la música de fons, Love Lesbian, també hi haurà Pegatina, Svetlana i Al·lèrgiques al Pol·len. I nosaltres hem agafat això i hem decidit repassar-vos una mica la resta d'artistes que també actuen a altres escenaris, però ho farem amb un joc.
10: Serà ideal. Seguint la dinàmica del tren de TikTok, que amb 20 euros has de fer una subhasta per comprar X quantitat de coses, doncs cadascuna de nosaltres haurà de crear el seu escenari perfecte de la Mercè 2026 comprant alguns dels artistes d'aquest any. I així, doncs això, repassem el cartell i si algú no ha vist l'anunci, doncs està actualitzada, que aquí
8: perfecte.
10: Només fem
8: perfecte. Tenim 20 euros cadascú, eh?
10: Efectivament, com
8: subhasta.
10: Sempre.
8: Subhasta, que comenci. 5 euros.
10: 20. Jo em quedo sense euros, ja.
8: És broma.
10: No, va, 6. Per tu.
8: Toma! Ja no sé que ningú més. Igual, la nena, et rebentaré. Et guanyaré, però segur, eh?
10: La Maria Llauma.
8: Maco és ma primo.
10: Tomi, la següent és l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu.
8: Et toca començar tu, perquè he començat jo abans.
10: A veure, deixa'm que no sé ni qui són. Molt bé. Actuen dijous 24 a la seu del districte de Nou Barris a 9:45. Un euro.
8: Per tu.
10: Toma!
8: Sí. A la valla mierdón. Respeto. Però no és mi mundo.
10: Que són tot women.
8: Molt bé, pues molt bé, me n'alegro pel feminisme. Vinga, va. Què més? Ja no ens passa, ja els Amics de les Arts actuaran divendres 25 a l'Avinguda Maria Cristina a les 10. A mi quants diners em queden? T'he pagat per la Maria Jaume.
10: 7. 7 menys 20, quan fan? 13.
8: 13. I a tu te'n queden 19.
10: Jo pago un euro perquè no vinc. És broma.
8: Jo pago un euro. Per mi.
10: Per tu, home.
8: Vinga, tu saps que jo anava a pagar com si m'haguessis pogut jugar per perdre'm els diners, però ets tonto.
10: No, perquè jo pensava que aquesta ens ho dia. En plan, quin horror.
8: Jo els amo. Un cartell fantàstic.
10: Vinga, següent.
8: Catarra.
10: Actuarà... Una cosa. M'apunto uns dies per no anar-hi. Actuarà el divendres 25 a Avinguda Maria Cristina a 11:45 de la nit.
8: Un euro.
10: 3.
8: T'has pensat que remaria per
10: això? No, no.
8: 4.
10: 4 i mig no puc fer.
8: No.
10: Va, sí, 4 i mig.
8: No, han de ser 5.
10: 5.
8: Per tu.
10: No sé ni qui és.
8: Que pringa. Et quedes xatarra, germà, vaya puta, germà. Però vaya puta merda, cartell, Albert.
10: No, perquè jo els concentro i així us faig un favor i no d'anar al meu escenari. Aneu tots els de la gala i ja està.
8: Bueno, va, Va, què més tenim?
0: Sense tu,
8: wow. Jo no puc. Teràpia de xoc. Divendres 25, avinguda Maria Cristina, a quarts de dues. No, qui comença? Mi.
10: 5 euros.
8: Per tu.
10: Toma! No, no. No, perquè n'he gastat 11.
8: Hòstia, he pringat. I a mi? 13 encara.
3: No, menys, em queden 12 euros.
10: L'Aina Machuca.
8: Uau, jo m'immolaré.
10: Guanyadora d'Eufòria. Actuarà el divendres 25 a la platja de Bogatell a 8:15.
8: Pago 10 euros perquè no vingui el meu assaig.
10: No, la vull jo, però no, 10 euros. Baixa'm. Digue'm, un.
8: Un.
10: Dos. Me la quedo jo.
8: Vale. Vale, vale.
10: Gràcies, Xoxo.
8: Jo
10: estic visquent com una competició, jo estic visquent com una cosa de veritat.
8: Vale, doncs pues va, seguim? Vine, he escrit una cançó per curar les ferides. Miqui Núñez. Ahir ens vam trobar a 3CAT i ens va ajudar.
10: Ens va ajudar molt.
8: Per tant, a mi que em queden 12 euros i a tu què et queden? 6, 7 o 8.
10: Quants me'n quedaven a mi? Perquè me'n quedaven 9. Quan t'he pagat per la Machuca? 2 euros. Joder. Me queden 7 euros. Va, 1.
8: 2.
10: Miqui. 3. Vull que sigui meu, perquè sé que porta molt de públic amb Miqui. 4. Ah!
8: Tu no pots jugar-te, a veure.
10: Per tu, perquè si no me quedo pelada com una
8: Miqui
10: rata.
8: Miqui Núñez, que quines cançons té?
10: Tia, la venda.
8: Escriurem.
10: Escriurem.
8: Què més, va, què més?
10: L'estiu és fantàstic.
8: Sí, la que acaba de sonar, que no sap ni com
10: és. M'agrades tu. Quatre petons i un dit. Yeah.
8: Vale, Miqui Núñez, quan actuarà?
10: Espera, a veure. Mira.
8: La vitamina també té.
10: Pensava que era de Mamaduixa.
8: No.
10: Vale.
8: Vale. A veure. Següent, va, seguim, va. Què
10: és això?
8: Farem una cosa.
10: Comences tu, eh?
8: Farem una cosa. Vos actuarà el divendres 25 a la platja del Bogatell a la 1:15. I pots parar la música un moment, Sam? Aquest no juga, perquè estan denunciats per assetjament. I aquí són transversalment wokes. Els haurien de deixar de contractar i haurien de contractar més a la Julieta o alguna feminista. Vinga, va, seguim.
10: Ah, jo volia seguir jugant.
8: Que et volies trencar una mica?
10: Sí.
8: Al·lèrgiques al polen, veus? Walkers feministes! Cap a quin cartell van? Doncs pues no ho sé. Ara ho decidirem.
10: Comença tu, va.
8: Un euro. Va, ja
10: un euro i un cèntim.
8: Per tu. Bueno, però mira, jo només en tinc tres, tu ja vas pel cinc.
10: Jo les amo, però a mi el seu directe no m'agrada.
8: Same.
10: El seu directe és bastant dur de pair, t'he de dir. Les vaig veure...
8: Tampoc te regodés, tio.
10: No, però vaig anar a Sants i vaig pensar... Me'n vaig a casa.
8: Bueno, anar a distància 26 a la platja del Bogatell a les 8, per tant, ja saps on no anar.
10: Perfecte, el meu escenari és el que no s'ha d'anar.
8: El meu mola una mica, Maria Jaume i els Amics de les Arts i Miqui Núñez.
10: Jo només...
8: Clarament està prohibit... Ah, no, anava a dir que estava prohibit el castellà, però Miqui Núñez és espanyol.
10: Sí que és veritat, però perquè surt d'Operació en Triunfo. Vale, va.
8: Vale, què em queden? 5 euros o 6? 7? Em queden 10 euros. Em queden 10 euros. A mi.
10: Ah, vale. A mi me deuen quedar 2 cèntims.
8: A tu 6. A tu 6.
10: No. 5,50. Ai, 5,99.
8: 5,90. Vale. 3 euros per la Love Lesbian perquè tots els pares volen pagar l'entrada. Ah, no, que és gratis, que és la Mercè.
10: Jo 4,50.
8: Jo que t'he dit 3, doncs jo 5.
10: Joder.
8: Me'ls quedo?
10: Sí.
8: O em faré ric, eh? Que asco tenir la Love Lesbian al meu cartell, que és el pitjor dia de la meva vida.
10: Bueno, pues mira, ho has triat tu sola.
8: Va, aquest te'n deixaré per tu perquè sé que fa il·lusió.
10: És Svetlana, que actuaran el dissabte 26 a la platja de Bogatell al 2:15 de la matinada i jo hi seré remenant el cul i partint-me la crisma.
8: Ah, sí? Doncs suposo que pagaràs diners per ell.
10: 20 centimazos, que són el que tinc.
8: No, et queden 5 euros. Va, sí.
10: 5,99 me queda. Pago 5,50.
8: Jo 5,51?
10: No, va, 5,60. Això sí, és el que fa els especuladors.
8: Vale,
10: i el fons voltós. La boca de turno.
8: Vinga, tens raó.
10: Una festa autogestionada. Tu has vist el cartell que tinc? consumiu a la meva barra, almenys, no feu el botellot, perquè no, si no hi ha...
8: El seu festival, huevos, a la seva festa major prohibit el botellot, perquè amb aquest nen se'ns mor.
10: És una inversió...
8: Maig!
10: A fons.
8: Maig, entenc que me la quedo jo, no?
10: Home, si vols, 30 cèntims jo te'ls dono.
8: No, un euro, ja la quedo jo i així li demano tot el que va passar amb en Camello.
10: No t'hi val, clar.
8: I ho venc, l'exclusiva al meu festival. Per tant, ens queda la Maig, sí, totalment, que estarà a l'antiga fàbrica Estrella amb el 27A, un quart de nou. A mi, al meu escenari, Maria Jaume, els Amics de les Arts, Miqui Núñez, la Maig i aquests, els que canten per pares, com es diuen?
10: Love of Lesbian.
8: Els Love of Lesbian, que ja em fotria tenir aquest nom. I en el teu?
10: Jo que sé que hi ha gent, molta gent.
8: M'has sobrat diners.
10: Només hi ha... Ah, no.
8: Veus, aquests diners els donaré a la Fundació Woke de l'Alberto Valero.
10: Gràcies. Nosaltres hem fet una fundació perfecta. No,
8: i qui són els teus? A l'Èrica de Svetlana i l'altre no sé ningú qui és.
10: Teràpia de xoc,
8: els
10: Amics de les Arts.
8: No, els xatarres.
10: Les que canten. D'una orquestra.
8: A les del Liceu.
10: I l'Aina Matxuca, guanyadora d'Eufòrica, vam treballar juntes.
8: Molt bé, doncs ara posem una mica de música i de seguida ens acomiadem.
10: Doncs som-hi. Com ho hacía yo de la Greta, novetat perfecta.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Noies, com sempre, tot el bo s'acaba. Hem d'anar despedint-nos del programa. Recordem que aquest divendres no hi haurà programa musical perquè és la diada. Per tant, hi haurà programació especial. No sé què faran. Visca Catalunya!
2: Com sempre, busquem a les xarxes d'Eva, @som i Eva. L'Alberto és la Eva i jo sóc el Som.
1: No era al revés. No, la Eva és la nostra tercera presentadora que de tant en tant sona i fa... T'ho prometo, com en Wally.
3: És la Eva.
1: A mi m'encanta.
2: Eva.
1: Però bé, si ens trobeu a falta, sempre ens podeu recuperar en format videopodcast a l'Spotify, a 3Cat i també estem a YouTube.
2: I també estem cada tarda en directe de 3 a 5 a iCat. Nosaltres anem a fer un cafè?
1: Un o dos, perquè jo t'he de dir que he d'aguantar fins les 2 de la matinada després. Okay. Perquè ara tinc moltes coses a fer.
2: Ah, vale.
1: Tinc una to-do list que m'arriba, vamos, a la Xina.
2: No, sí, déu-n'hi-do. Jo avui vaig a veure Cronos, vull dir que també m'he de fer un cafè per aguantar, perquè
1: cine,
2: si no m'adormiré.
1: Té la maninera.
2: Però bé, us deixem amb el nota de veu i...
1: Ens veiem demà.
2: Va.
1: Vinga, va.
2: Molt, molt, molt!
1: De l'opte, adéu! Ciao.

0: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Això és el Love.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipamenta, teteo i caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del...

0: Barcelona és desert i tu plorant és el que canta la sabadellenca Valèria Saurí, a.k.a. Venus, tot i que Barcelona ara és aiguat. Aiguat moderat, eh? Tampoc n'ha caigut tanta com deien. Aina, bona tarda.
1: Bona tarda, Frank Llu.
0: Saps què pensava? Que la Valèria, la Venus, és una mica fórmula rotllo. Si jo dic Ginestà, tu què em dius?
1: Els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu, del Palomar, de Barcelona.
0: Molt bé. Doncs la Venus és la sabadellenca Valèria Saurí, a.k.a. Venus.
1: Sí.
0: És com la fórmula sempre.
1: Ara li pots afegir l'estrella de la Festa Major.
0: Ah!
1: Perquè ho va petar, eh?
0: Tocava l'estruc.
1: Sí.
0: I vas anar.
1: Sí.
0: I va estar guai, la
1: Increïble.
0: Venus.
1: Increïble.
0: I a més, té mandanga nova així en perspectiva. De fet, avui obrim el programa, el Nota de Veu d'ICAT, amb en Dani Expósito a l'altra banda del vidre, el control tècnic, perquè, sí senyora, tenim un avançament de la Venus.
1: Quins nervis.

0: Aina, quantes vegades has lupejat aquest àudio?
1: Moltes, perquè he pensat que era la manera de sentir-ho molt.
0: Perquè quan dura el llançament?
1: Crec que 5 segons o així.
0: 5 segons? Clar, no ens dona ni per muntatge ben fet.
1: No. Però crec que és una cançó en anglès.
0: Ah, sí?
1: O si més no, aquest trosset és en anglès.
0: Clar, l'hem sentit de cantar en català, en anglès i en castellà, diria, a la Venus fins ara.
1: Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: A veure quan surt aquesta cançó nova i a veure com pinta.
1: Potser només és aquesta frase en anglès, eh? Veurem, no ho sé.
0: De moment ens hem de conformar amb les que ja té, que ja ens agraden i força.
1: Oi, m'encanten.
0: De fet, Barcelona és desert i tu plorant clarament és una de les meves preferides. I tu m'has dit molt bé, cançó d'obertura.
1: Sí.
0: Però aquí la partida la tanco jo.
1: 100%.
0: Amb...
1: la meva cançó preferida de la Venus.
0: Me la sé, me la sé.
1: Va,
0: la teva preferida de la Venus, me la sé.
1: Digue-la tu.
0: Carmen
1: se fue.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat. Casa Babylon. La casa més urbana i festiva d'iCat.
2: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Amore mediterrani.
4: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'iCat. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèrie Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a iCat. De 5 a 7, a iCat, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: I també a l'altra banda del vidre, el control tècnic, en Dani Expósito. I avui amb un programar-ro entre cella i cella. Increïble.
6: De fet, abans d'entrar a l'estudi ens hem creuat amb els amics del Loft.
5: Sí.

0: Busca una cançó de Pla Moguda que es diu Ja emprenya.
1: No la trobo.
0: A veure, mira-ho bé.
1: Mira.
0: Mira-ho bé.
1: El Dalet no em surt.
0: El Dalet, que és el programa així com intern que tenim nosaltres de so, no hi és.
1: A l'Spotify, tampoc.
0: Molt bé. Al Apple iTunes?
1: YouTube, tampoc.
0: Tampoc a YouTube.
1: Miro el WhatsApp per si algú m'ho ha passat així de manera com pirata, tampoc.
0: Mira el Gmail.
1: A veure, Gmail... No, tampoc.
0: No? Mira info@plamoguda.cat. Tampoc?
1: No.
0: És que és una cançó que no és enlloc. No la busquis, que estàs perdent el temps. És una cançó que és nova de Trinca, que només pots sentir ara mateix, en directe, aquí a la ràdio.

0: El teu nou grup preferit es diu Pla Moguda, fa rock català i estrena les cançons al Nota de Veu Dicat. El teu nou grup preferit es diu Pla Moguda, és d'Osona i avui és protagonista al programa de tardes de la ràdio Inquieta, Aina.
1: Quanta energia que tenen, m'encanta.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Són el nou grup preferit de la gala Castelltort, cada dia de més gent, i evidentment no descobrirem ara doncs que els podríem situar en aquesta escena rotllo d'Ampes.
1: I no trobes que tenen una pinta terrible de fer un directe espectacular?
0: És així, jo m'imagino un bolo amb Pla Moguda, després Hipnosi, després d'en Peralbo i el Comboi.
1: T'han d'ingressar perquè has gastat tota la teva energia de l'any.
0: S'acaba i no hi ha escenari.
1: No.
0: No hi ha escenari, no hi ha focus, no hi ha públic, no hi ha ningú. La gent s'ha dissipat.
1: Totalment.
0: És que ho dones tant tot que acabes desapareixent en una mena de forat negre.
1: És així, increïble.
0: Necessito sentir una mica més aquesta cançó.
1: Va, posem-la.
0: Ja emprenya. Pla Moguda, estrenant cançó avui aquí al Nota de Veu.
2: Em sembla fabulós.

0: Que vulguis tu, Caldús.
1: Suposo, Aina, que tu el que et semblaria ara mateix fabulós és que algú del grup t'expliqués de quin pal va la cançó.
2: Veig que s'ha fet el periodisme.
1: Evidentment, s'ha fet el periodisme, s'ha fet la producció i s'ha fet la notització, si és que es pot inventar aquest terme. No, vull dir, convertir una informació en notes de veu.
2: S'ha fet, eh?
1: S'ha fet.
2: Va, doncs,
1: en tenim un munt, eh?
2: Vinga, va.
1: En tenim un grapat.
2: Oi, quines ganes.
1: Les vols sentir totes una rere l'altra?
2: Sí, sisplau.
1: O te les vaig dosificant?
2: Me les dosificaràs igualment, perquè sé que t'agrada fer-me esperar, per tant...

0: T'ho faré gruar fortíssim, sí, això. Va, la primera nota de plamoguda és de quin pal? De quin pal va?
1: Que està en anglès, la nota de veu.
0: Gairebé. De quin pal va la cançó Ja emprenya?
2: I la cançó de Ja emprenya parla de, com d'això, no? De, vaig escriure aquesta cançó per fugir d'aquí, per superar al final aquesta ruptura, però que finalment acabes tornant a la teva exparella, cosa que ha fet tothom un cop a la vida, no? No, però això és el que sembla que parli la cançó en primera instància. Però en realitat aquesta cançó del que parla és del grup i de com ens està funcionant ara i d'aquesta transició tan bèstia que hem fet en tan poc temps, que sobte fa 6 mesos que entro el primer EP, però hem avançat a passos de gegants, i amb una mica d'ironia, com Ja emprenya, que ens ha sortit tan bé, no? Que en 6 mesos hem avançat així. I és bàsicament aquesta cançó. Fem servir aquest recurs, diria que fem servir bastant, com de fer veure que parlem d'amor o desamor, però en realitat parlar de coses nostres i les nostres inquietuds, i aquest és un cop més. Així que Ja emprenya.

tu pulls dreta d'Espanya, et prometo que no és gens del meu tipus, mama. No sé què em va passar, em va començar a tirar les canyes com que una cosa em va posseir per les entranyes. Us ho juro que és algo raro, que està fora de mi, que he perdut el control. Jo em miro al mirall i et dic, què et passa, burro? Com pot ser que en el teu llit t'hagin fet un puto gol? Que t'has begut l'enteniment, que estàs com una cabra, que això és pitjor que ser el Madrid i no del Barça? No és una excusa haver begut una mica massa, perquè, tio, t'estàs tirant una fatxa. I recorda, encara que tinguis una mala ratxa, mai et tiris una fatxa.

0: Avui el Nota de Veu Aicat, el protagonisme és per Pla Moguda, el nou grup d'Osona del qual t'estàs fent fan ara mateix. Hem estrenat cançó nova en exclusiva, es diu Ja Emprenya, i aprofitem la benentesa, Aina, si vols, per punxar-ne d'altres, com aquesta de La Fatxa, i saber més coses d'aquesta gent que escriuen cançons fent veure que parlen d'amor i en el fons parlen d'ells mateixos.
1: M'agrada molt això.
0: A mi també, és el que ens ha explicat la gent de Pla Moguda de Ja Emprenya. A veure què ens expliquen, si la pregunta és clara, mirant-te els ulls, qui ets i què fas a la vida?
1: A veure.
2: Esa peña, ¿cómo se pone? ¿Qué pasa, no te veu? Bueno, què fem i qui som, no? La Moguda és un grup de rock de Tito, nascut a Vinyoles, Osona, i rock de Tito és bàsicament un rock fresc, un rock de guitarra, un rock desenfadat, i un rock de Tito, que és un adjectiu que ens hem inventat nosaltres. Per tant, només nosaltres fem aquest rock, i el que fem és passar-nos-ho bé dalt de l'escenari i transmetre aquesta energia. I aquest grup neix a partir de Jojani i en Tomàs García, que un dia ell tenia un grup abans i jo vaig haver de substituir el seu cantant en un concert, i sempre dic que em vaig enamorar d'ell musicalment i vaig dir, amb aquest tio hem de fer alguna cosa. Jo crec que mig any després em vam fer un grup de versions i que va, bueno, tot ha anat desencadenant en ara mateix Pla Moguda, sumant-li en Guillem Pagès i també, per altra banda, en l'Oleguer com a bateria.

0: I els coloms voleiant com un instint.
1: Es diuen Pla Moguda, són d'Osona, fa ben poc que s'hi van posar, ens ho estan explicant, però estan fent passes de gegant. Ells en són conscients també d'això, de que el seu nom doncs està corrent, el boca a orella fa de les seves, la gent sent una cançó, els veu en directe, o explica a casa, o explica en el grup d'amics, d'amigues, o explica a la feina, o fins i tot ho explica jugant a pàdel, per exemple.
2: I tant, clar que sí.
1: Allò que no arribes a una bola i l'altre et fot la bronca i tu, és que ahir vaig anar de bolo, vaig anar a veure Pla Moguda.
2: Ui, et diu, ai, ara ho entenc tot.
1: Llavors, avui hem estrenat cançó nova de Pla Moguda, que surt aquesta setmana, que es diu Ja emprenya, però més enllà d'aquest llançament, ens imaginem, Aina, que aquesta penya deu tenir plans per la tardor.
2: 100%.
1: I més quan ets un grup emergent, que saps que vas agafant galons dins de l'escena.
2: Ara, saps, hi ha una cosa que ells són molt bons, i es nota molt, tenen molt de talent, tot i que va de començar, diguéssim, però hi ha una cosa que fa que siguin emergents, que comencen en el món del rock, que és que de moment es diuen pel nom.
1: Què vols dir que es diuen pel nom?
2: Doncs que ara parlaven d'entre ells, no? I era com en Jani, en Guillem, l'Oleguer, en Tomàs, tal. De moment es diuen pel nom. Veurem, avui és 9 de setembre.
1: Sí, de l'any 2026.
2: Veurem quant dura.
1: Què vols dir? Llavors mal rotllo i coses
2: d'aquestes?
1: No,
2: que de seguida hi haurà sobrenoms saps?
1: Val. Que potser ja n'hi ha,
2: Vull dir que de moment són en Tomàs, en Jani, l'Oleguer, en Guillem, però potser la setmana que ve comencen a tenir algun nom diferent, saps?
1: Podem gratar aquesta informació, també.
2: Segur que sí.
1: Els sobrenoms de Pla Moguda.
3: Hola, nota de veu, aquí Guillem de Pla Moguda. Doncs aquesta tardor estarem enfrescats gravant coses que ens fan molta il·lusió. Portem tot l'estiu composant temes com els Emprenya, però també n'hi haurà d'altres nous que sortiran, encara no puc dir quan, però no trigaran gaire. I estarem aquest octubre, sí, tardor, gravant, editant, fent mixes, acabant de preparar tot perquè surti d'allí com ens agrada i que la gent ho pugui gaudir també.

0: també trobo que gasten molt això de xori.
1: Xori.
0: En rotllo muixqui.
1: 100%. De fet, no sé si t'has fixat, però tenen molt de vocabulari com intern, saps?
0: Ah, sí, fan servir aquella cosa de xixar.
1: Xixar, sí, sí.
0: Sí, llavors, Roc de Tito...
1: També.
0: Diu que és una paraula que ens hem inventat nosaltres.
1: Mola molt.
0: Endavant, també hem llegit alguna banda que fan avantguarda del rock en català i gasten termes com xori, que li havíem sentit molt a la muixca, sí. I que, com a mínim, nosaltres hem detectat a un parell de cançons de Pla Moguda que ens responen a l'última nota de veu que tenim. T'he dit que en teníem una rastellera. Potser tampoc eren tantes. A veure, les
1: ja
0: comptaré, les comptaré, ja que m'ho demanes. Una, dues, tres, quatre.
1: Està molt bé, està molt bé.
0: No estàs malament. Sí, tres són poques. Cinc és massa.
1: Clar.
0: Vas a buscar el quatre.
1: I a més, volem sentir la seva música, també.
0: Clar. I ara volem sentir, explicat per ells mateixos, les seves refes. Perquè llavors tu i jo aquí davant dels micròfons direm no, clar, sonen a Dante Algo i el Comboi. I llavors se t'emprenyen i diuen ja ens esteu posant etiquetes, ja ens esteu vinculant a grups que potser no ens agraden. Llavors expliqueu vosaltres, sisplau, Pla Moguda, amb la vostra pròpia veu, quines són les vostres referències musicals.
2: Doncs referències o grups, artistes que ens inspiren molt. Tenim una combinació guai entre els tres. Ens agraden coses diferents, però tenim punts en comú molt xulos, crec. Ens agrada molt, a nivell de Catalunya ens agrada molt l'Emperador i el Comboi, Hipnosi, ens agrada molt Manel, òbviament. Tant grups mítics com Manel, com també grups nous que estan sortint ara molt xulos. I a nivell internacional ens mola molt Geese, un grup que està molt de moda ara, americans. Ens mola molt Led Zeppelin, que vam fer un tema seu al Sona Nou i ens encanta com queda, la veritat, aquella cançó és boníssima. Sí, grups d'aquest rotllo, rock and roll xulo, sense sonar antic, perquè per mi Led Zeppelin sona superfresca avui dia encara, i això, són grups que n'hi ha molts altres que m'estan oblidant, però aquests són un bon exemple.

0: Doncs no passa res si la bona gent de Pla Moguda reconeixen que entre les seves referències hi ha Dan Peralbo i el Comboi. Aquesta l'havien vista venir.
1: Sí.
0: Els Don Pedrolos allà a l'horitzó ja de molts grups que ara comencen a Catalunya, que s'hi posen i que ja els tenen com a referents. També ens ha molat que parlin d'un grup que ha sonat molt, molt, molt, molt, molt al Nota de Veu. És un grup dels nostres preferits, és Hipnosi. És la

0: Hipnosi i els seus tiets malvats són un dels referents de Pla Moguda.
1: Boníssima ref, aquesta.
0: Que t'he de dir que tinc la sensació que estan com molt al dia, molt ficats en l'actualitat musical de l'escena musical catalana, perquè han citat Hipnosi d'en Pere Albiol Comoi, però deien també que molts d'altres grups com que comencen així, que també els hi tenen... també els hi han tirat fitxa i també els tenen controlats.
1: Estan pipejant com flueix l'escena musical catalana per no perdre cap detall del que passa.
0: Ara, tot i així...
1: Jo ara el que penso és Pla Moguda, clarament, oients del Nota de Veu.
0: Ah, sí, 100%.
1: Si tu vols estar al dia, realment, del que està passant, posa aquí l'orella.
0: I com a bons catalans, Pla Moguda també tenen de referents...
1: Sí.
0: Manel.
1: Els pares.

0: Dolors.
1: Manel, que són els pares de bona part de l'escena musical catalana, que també són una de les referències de Pla Moguda. Ens en queden un parell d'internacionals, les punxarem totes, les que ens han dit, eh? D'aquí hi havia Dan Peralbo, Hipnosi, que ja ho has dit tu ara, Aina, Manel, i si mirem més enllà de Catalunya, tenim els Gis, que, per exemple, van passar per l'últim festival Primavera Sound.

0: Amis, que també és un dels grups preferits de Pla Moguda, que, per cert, Frank, jo diria que ens els va recomanar en Pau Guillemet.
1: Calla, ara que ho dius, potser quan fèiem prèvies del Primavera Sound...
0: que comentàvem, què veuràs tu, on aniràs, tal...
1: Sí que és veritat que a mi, per exemple, me n'ha parlat amb l'Ai Mercè els últims mesos. És un d'aquells grups que ara mateix estan així com molt de
0: moda. Boca orella.
1: Sí, 100%.
0: I també un altre dels grans.
1: Uns mítics, eh?
0: Sí.
1: Tota la vida he vist samarretes d'aquest grup.
0: I tant.
1: Tota la vida.
0: De Ramones.
1: Quan jo vaig néixer, la gent ja duia samarretes de...
0: Led Zeppelin.

0: Poc pas que m'ho hagués imaginat que punxaríem Led Zeppelin al Nota de Veu Dicat, aquí que som full focus, escena musical catalana. El cas és que Pla Moguda reivindiquen aquest grup, que diuen que és molt actual.
1: Si ens ho demana Pla Moguda, nosaltres aquí som.
0: Vinga, avui hem estrenat cançó nova de Trinca, d'aquest grup que és d'Osona, que es diu Jamprenya. El que passa que no n'hem parlat des de les 5, Aina, però tenim aquí un enorme elefant a l'habitació.
1: Tota la raó.
0: Clar, què passa amb Pla Moguda? Que és un grup que ha crescut molt aquest estiu. Que nosaltres ja vam quedar, que era juliol-agost, que estrenaríem aquesta cançó quan sortís al setembre. La cosa és que s'han plantat a la final del Sona Nou.
1: Clar, però això no ho sabíem quan vam parlar amb ells.
0: I ara semblarà que nosaltres estem aquí fent favoritismes. Llavors, res d'això.
1: No, no.
0: En cap cas, nosaltres 33,3% per cada un dels tres grups finalistes.
1: 100%, i tant,
0: oi que sí?
1: Sí?
0: Per tant, procedirem, ja que hem estat punxant Pla Moguda, a punxar també i a planxar, Beni Dolores i Orella 2.
1: Vinga,
0: és a dir,
1: va.
0: Com si fossin els blocs electorals, que et ve algú del Parlament amb el cronòmetre a dir, la promo de Ciutadans ha de durar el mateix que la de no sé qui. Doncs ara repartim el temps.
1: La de Ciutadans, eh?
0: És igual, he dit aquesta a l'atzar, d'acord? 23 de setembre, gran final del Sona Nou, presentat per una parella icònica de la radiodifusió catalana i tres grups finalistes, Pla Moguda i també Beni Dolores. Més prodigi, quin...

0: Són Beni Dolores, que són dels finalistes d'aquesta final del Sona Nou que celebrarem el 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona.
1: I ens en queda un darrer,
0: que són Orella 2.

0: De 5 a 7, iCat, nota de veu.
1: Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la cera en sa mà.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'iCat?
1: Jo la tatau, som els nostres amics de sa terra.
0: 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues, on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53.
5: S'ha acabat.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Molta tralla en aquesta recta final de la primera hora del Nota de Veu Dicat. Això és una crida. Recorda que volem saber quina cançó d'oques hem de punxar aquí a la ràdio. I això serà demà mateix, que serem dijous 10 de setembre. Clar, què passa demà, Aina? Dijous mirant el calendari.
1: Que demà faltarà un mes per l'últim concert d'oques gràcies a l'Estadi Olímpic.
0: Jo no sé com no fan aquest tema al Matí de Catalunya Ràdio, els experts, el Pausa...
1: Perquè tindríem a tota Catalunya plorant i no ens ho podem permetre.
0: Per favor, és que és el tema del dia demà. Faltarà un mes per l'últim concert de la història d'Oques Grasses.
1: I, per tant, volem que ens envieu...
0: Voleu i volem.
1: Exacte, sí.
0: Tothom vol, Aina, és molt fàcil.
1: Tothom vol.
0: Volen ells i vols tu i vull jo.
1: I volen les Oques Grasses.
0: Ple consentiment.
1: Doncs volem que ens envieu notes de veu al 677-50-61-53, que és el telèfon del Nota de Veu. Ja el sabeu, ja el teniu guardat.
0: No el dius una segona vegada? Jo és que tinc com un toc que quan dic el telèfon l'he de dir dues vegades.
1: 677...
0: Gràcies.
1: 50...
0: És així.
1: 61...
0: Mm-hmm.
1: 53.
0: I què ens ha de dir la gent?
1: Ens heu d'enviar una nota de veu, o les que vulgueu, també et diré, demanant cançons d'oques, les cançons que més us agradin, les cançons que voleu que toquin sí o sí a l'Estadi Olímpic, no ho sé. La que vulgueu ens la podeu demanar per nota de veu.

0: Aina, si et sembla bé, penso que més enllà de demanar cançons, també la gent ens pot dir qualsevol cosa d'oques, tipus en quina fase del dol són, com els va costar de trobar entrades, si encara no entenen i volen llançar una oferta a través del nota de veu d'ICAT.
1: Si encara no li han fet el visum a la persona que els hi va comprar, per exemple.
0: Quins plans han fet pel dia que van al concert, el 5, el 7 o el 9 o el 10 d'octubre?
1: Si encara no saben quin dia hi van perquè els van enviar les entrades per WhatsApp i mai més s'ho han mirat, mireu, que comença a ser hora de saber-ho.
0: Les estan buscant pel WhatsApp.
1: Exacte.
0: Per les descàrregues del telèfon, pel Gmail, i no les trobes.
1: Això mateix, mira la bústia d'espam.
0: Demà tenim un dia oques aquí al Nota de Veu d'ICAT perquè volem acompanyar-nos entre tots plegats en aquest camí que ens porta cap al final d'un dels grups referència a les últimes dècades a Catalunya.
1: I tu ja has pensat quina cançó voldràs posar demà d'oques?
0: Uf, bona aquesta, eh? Clar, és que saps, tinc la sensació que sempre caiem en espais comuns. Jo, per exemple, tiro molt de molta tralla.
1: Ping-pong. Com...
0: Gràcies. Em tens calat, eh?
1: Sí.
0: Elefants també em funciona
1: també,
0: molt.
1: També.
0: Clar, jo sóc més dels dos últims discos d'oques, t'he de reconèixer.
1: Tu ets més de Sort de tu que de la gent que estimo.
0: 100%.
1: Jo sóc més de la gent que estimo, en aquest cas.
0: I tu ets més de les primeres, també.
1: Sí, també. També, també. És que a mi els primers discos, clar, tinc com el record d'haver-los viscut des del principi i tenen la seva màgia, també.
0: Clar, jo al principi reconec que em van agafar més a peu canviat i ja des de Fans del Sol, la gent que estimo, a tope amb la vida i sobretot ara, amb Fruit del Deliri, doncs s'han consagrat, s'han coronat.
1: Sí, sí, és així.
0: I la corona quedarà orfa el 10 d'octubre.
1: No puc aguantar-ho, això.
0: A veure, ni que jo m'ho estés inventant, ni que fos decisió meva, tia. Ai, Frank, què vols dir?
1: És molt dur.
0: És dur, és dur. Però afronta-ho, és la realitat, eh?
1: De moment ho estic paint.
0: Spoiler, la vida és dura, eh?
1: No, sí, ja.
0: Va, notes de veu, d'oques, del que vulgueu, per demà, 677-50-61-53.
2: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Telèfon del programa 677 50 61 53.

0: I això que sentireu ara és Bugabú, el nostre primer single que surt amb el seu videoclip demà a totes les plataformes.
1: I si us quedeu amb més ganes d'escoltar-los, el 16 d'octubre surt el nostre primer EP, Glossip Dictionary,
2: que presentarem el 29 d'octubre a Resmatat.
3: Ens veiem allà i ens
4: esperem que us agradi.
5: Suéltame. A veure, perdona. Això que acabem de sentir, que no té cap mena de sentit.
2: Brutal,
5: Que és, hola, som Glossip, i al final, adéu, no tots
2: sí,
5: junts.
2: Sí, increïble.
5: Llavors tu i jo hauríem de dir, hola, som el Nota de Veu. No ha quedat tan
2: no,
5: bé.
2: No.
5: Uau, molt bé, he flipat, tia.
2: Hi ha un altre detall que no t'has fixat en aquesta nota de veu?
5: No, m'ha passat per alt.
2: Dani, la pots tornar a posar?
5: Sí o què?
2: Fixa-t'hi, Frank,
5: fixa-t'hi
2: bé. A
5: veure, jo he sentit moltes veus.
2: Fixa-t'hi bé.
5: Val.
6: Hola, som Glossy.
0: I això que sentireu ara és Bugabú, el nostre primer single que surt amb el seu videoclip demà a totes les plataformes.
1: I si us quedeu amb més ganes d'escoltar-los, el 16 d'octubre surt el nostre primer EP, Glossip Dictionary,
2: que presentarem el 29 d'octubre a Resmatat.
3: Ens veiem allà i ens
4: esperem que us agradi.
5: A veure, fan això de esperem que us agradi, que tornen a fer aquí una bona harmonia, i entenc que és una estrena perquè demà surt la cançó.
2: Exacte.
5: Era això, eh?
2: Què sembla? S'ha fet el periodisme.
5: Mira, ella volia el seu crèdit. Ella volia el seu crèdit del pal. També estrenem cançons noves de Trinca a la pàgina d'Emergent.
2: Doncs mira, ells són
5: Escolta,
2: Glossip.
5: Avui hem estrenat Pla Moguda
2: sí.
5: i Glossip, eh?
2: Exacte.
5: Pim-pam.
2: Ells són Glossip, són d'entre Osona, Vallès Occidental i Barcelona.
5: Vallès Occidental, eh?
2: Sí, de fet... S'està fent el recompte, eh? Ahir ens va prometre en aquest programa que es faria un recompte d'on són els grups emergents que posem al Nota de Veu.
5: Comarques de Catalunya.
2: Fins avui anàvem empatats, tu i jo, Frank.
5: Perquè jo vaig amb el Maresme i tu amb el Vallès Occidental.
2: Exacte, fins ara anàvem 3-3, però ara mateix sumo un punt al marcador perquè a Glossip hi ha un integrant del Vallès Occidental. Val. I en el teu cas no és així.
5: Tampoc cal que ho diem cada dia, això, eh?
2: Perfecte, no passa res, jo aniré fent el recompte, de tant en tant anirem dient com anem.
5: M'aniré resfregant, no?, quan
2: Exacte.
5: Et convingui.
2: Només quan jo vagi guanyant ho aniré dient.
5: Evidentment.
2: Doncs Glossip, són això, d'entre Osona, Vallès Occidental i Barcelona. Demà surt a la llum el seu primer single acompanyat d'un videoclip, que és aquesta cançó que sentim, Bugabú, i a mitjans d'octubre el seu primer EP de 7 cançons. Es basen en l'R&B dels 90, però
5: Cert.
2: Porten...
5: Mm-hmm.
2: a l'actualitat, el seu estil. I el 29 d'octubre apunta Frank Sala 3 de Resmatàs, que presentaran el seu primer EP.
5: Apunto. Saps amb qui crec que farien així com un bon tàndem?
2: Sí, ja sé amb qui diràs. Ho diem alhora?
5: Sí o no?
2: Va.
5: Ai, ara quins nervis.
2: Dos.
5: Pot quedar molt malament, això,
2: no,
5: eh?
2: No, veuràs.
5: Sí? Un. Diem el nom del grup directament, eh?
2: Ah, tu dius del grup, llavors ja sé...
5: És una mena de grup, formació artística.
2: Ai, ara
5: veure,
2: que... Jo tinc dos noms al cap.
5: Jo en tinc un.
2: Va, doncs diré el teu.
5: Sí?
2: Vinga.
5: Però com saps quin és el meu?
2: No ho sé, perquè crec que el que jo pensava no el diràs.
5: A veure, aquesta gent que es diuen Glossip, que són emergents, que es basen en l'R&B dels 90, farien un bon tàndem amb 3, 2, 1... Oc Déu!
2: Sí!
5: Bravo!
2: Saps en qui pensava
5: amb
2: jo?
5: Amb
2: la Tura.
5: Ah! També.
2: Amb la Tura d'Eufòria.
5: Amb la Tura d'Eufòria.
2: Quan has dit grup, clar, la Tura la tenim com més com a cantant.
5: Com a artista
2: sí.
5: en solitari. Sí. Però clar, és que la Birds, Doc Déu, també gasta aquest tipus de flow.
2: 100%, i tant. I d'altra banda et porto una proposta que també es publica avui. És el primer senzill de Carles Argelaguet, qui va ser guitarrista i membre fundador de Tancat per Defunció.
5: Que eren de Sabadell, aquesta penya.
2: Exacte.
5: Per tant, també computa com a Vallès Occidental.
2: Vaja!
5: Ostres, m'estic en punts. Ara em tocarà pagar-li un dinar horrible.
2: Tens tot l'any per remuntar, no pateixis. Doncs avui la cançó que presentem és Golfes, que és una de les cançons més emotives del seu primer disc en solitari, que es titula Som, i el tema retrata la bellesa a través d'una successió d'objectes, absències i petits signes del pas del temps. En un retrat descriptiu del paisatge quotidià del protagonista, les golfes de la cançó apareixen no com un espai físic ple de coses velles, sinó com una metàfora de la memòria, perquè és l'únic territori que encara conserva tot allò que el temps li ha anat prenent.
5: Uau!
2: T'ha agradat, eh?
5: Bones barres. Sí, emotiu això, eh? És veritat, perquè, clar, és un tema. És un tema, això de la memòria. Com també és un tema que rematem ara amb en Carles Argelaguet, la primera hora del Nota de Veu dedicat, però aquest programa dura 2 hores. Ens en queda una altra, i avui, com que és dimecres, parlem de sèries. I com que el divendres la Diada és festiva a Catalunya, l'Àlex ens porta sèries ideals per maratonejar en un cap de setmana llarg.
7: Hola, oients d'ICAT. Soc en Carles Argelaguet, músic, guitarrista i cantautor. Us volia presentar Golfes, que és el primer single del nou disc Som, que he fet per tots vosaltres. Golfes és un homenatge als nostres avis, on és un retrat visual de la vida d'una persona gran, i on les golfes representen, és una metàfora dels records, que és una de les poques coses que ens queda quan ens fem grans. Espero que la disfruteu amb un somriure i amb brillantor els ulls, i vinga, ens veiem pels concerts que farem. Vinga.

0: Bona tarda, són les 6 en punt i obrim ara i aquí la segona hora del Nota de Veu Dicat. Ho tenim tot a punt, estem ready. A l'altra banda del vidre, al control tècnic, en Dani Expósito. Gràcies, Dani. I aquí al meu costat, calçant-se les ulleres, ben netes, ben netes, ben netes, les té l'Aina Ostrell a punt per fer el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: S'aixequen per complet les mesures adoptades pel risc d'inundacions al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Baix i Alt Penedès. Les precipitacions s'han mogut més ràpid del previst i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha permès aixecar abans del previst algunes de les mesures, com les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària. La Comissió Europea entrega a Espanya 115 milions d'euros d'ajudes d'emergència per fer front a la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari també enviarà a la ciutat autònoma més personal tècnic d'agències com Frontex o Europol, que s'implicaran en la gestió dels migrants. I l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa celebren que Josep Lluís Trapero hagi deixat la Direcció General de la Policia i recorden al president que va ser una aposta personal seva, anunciada en campanya. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Núria Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. I ara les notícies d'àmbit cultural.
0: Amb nosaltres mateixos.
1: Exacte.
0: Que per això som aquí, per això hem vingut. D'entrada us expliquem que Fira Tàrrega torna a convertir la capital de l'Urgell en l'aparador per excel·lència de les arts de carrer.
1: Entre demà i diumenge... Un moment, perdona, Frank, és que he perdut el butlletí.
0: T'has hagut de moure per compartir ordinador?
1: Sí.
0: No passa res, compartim, eh?
1: És que passa que canvio de butlletí, del butlletí. És que trobem a faltar noteta.
0: Clar.
1: Perquè, clar, on que no hi és, no tinc temps d'obrir l'altre butlletí, saps?
0: Mira que avui no en volíem parlar i ha hagut d'acabar florint. Veus? A la conversa el tio, eh?
1: Bé, doncs entre demà i diumenge es podran veure als carrers de Tàrrega 57 espectacles de teatre, circ, dansa, humor i música, la meitat dels quals creats a Catalunya. L'eslògan és Celebrem, i en aquest sentit de celebració crítica destaquen, per exemple, els monòlegs d'humoristes com Marc Serrats, Oye Sherman, Godai García i Alba Segarra, o l'espectacle Securitas Service de la companyia Traslados, que parlarà dels feixismes d'una forma divertida i adreçada a tots els públics.
0: Doncs moltes ganes de Fira Tàrrega sempre quan arriba el setembre. I de Tàrrega saltem fins a terres gironines, perquè demà arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona, que, atenció, es diu Acollona't.
1: Una cinquantena de curtmetratges...
0: Ai, perdona, que ho he dit malament. Acollona't.
1: Ah, és veritat.
0: Sí, Acollona't.
1: Una cinquantena de curtmetratges de 12 països diferents, estrenes internacionals i locals i diverses celebracions i activitats conformen la programació del festival. El certamen, que va néixer ja fa 16 anys, va partir de la iniciativa de tres directors de curs vinculats al fantàstic.
0: I encara parlant de cinema, anem fins a Itàlia, un xic més lluny, on ahir Penélope Cruz i Javier Bardem van ser les grans estrelles de la catifa vermella de la Mostra de Venècia.
1: Tots dos actors van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula, Bunker, en què interpreten un matrimoni en crisi. Javier Bardem fa d'un arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de luxe per un magnat.
0: Algun problema amb això de la Mostra de Venècia?
1: No, veig que estàs molt ficat en Itàlia.
0: Si saps pronunciar com en la llengua matriu, doncs apunta-t'hi.
1: Molt ben fet, sí.
0: Vinga, ciao.
1: Sí.

Vols fer de DJ i el nota de veu dicat? Si 77 50 61 53.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Teresa Dioses, d'Isabel Cuixet, a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a iCat. Que ningú et podrà aturar.
0: Ell era el més vell de l'assemblea. De 5 a 7 a iCat, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Oh.

0: Ayo de María.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Ayo de María. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Increïble, el TTT o de Saxeni amb Svetlana. Camí d'un quart de set, segona hora del Nota de Veu Dicat. Ja hi som pel tros i avui, com que és dimecres, toca parlar de sèries i això vol dir que rebem a l'Àlex Gutiérrez, que és el cap de la secció mèdia del diari Ara i que ve els dimarts a la ràdio, els dimecres. Ja, els dimecres.
4: Sí, sí.
3: L'Àlex, dimecres.
4: 100% els dimarts la Marta.
3: Clar,
4: Turà.
3: Ahir va debutar la nostra entrenadora personal, que per cert...
4: T'anava a dir.
3: He rebut molt de feedback, eh?
4: Jo també t'anava a dir que vam dir que diríem el seu Instagram i no el vam dir.
3: Diem-lo, sisplau.
4: Un moment, que el busco.
3: Jo l'he començat a seguir avui.
4: Jo ahir.
3: Uau, m'has guanyat per 24 hores.
4: El seu Instagram és Marta Turà Milà. Turà amo, Turà. Marta Torà Milà.
3: Torà Milà, que a més, ella ens va dir, si hi ha algú que s'adreça a vosaltres i interessat per aquests entrenaments o així, doncs li podeu passar al meu Insta, 100%. Que el té obert per això, per

0: Té de Biaina, que m'està entrant molt bé l'espigó de les al·lèrgiques al pol·len, que és un dels seus clàssics de tota la vida. No tant pel Lololo que t'has marcat, que també, que també.
1: A veure, avui millor.
0: Sinó perquè és que avui fa molt dia de posar-te aquesta cançó i mirar-te la vida des de l'altra banda del vidre.
1: 100%.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: Perquè està plovent a bona part del país, fa un dia rúfol d'aquells com desagraït. Imagina't, puja-la, puja-la, Dani.
2: És llavors quan tocava recollir i tancar la paradeta.
0: Està a dintre de casa.
1: Llar de foc, eh?
0: Amb la gent que t'estimes.
1: Sí, sí.
0: Amb bona temperatura. I que passi el que Déu vulgui. Però la pluja fora, eh?
1: És fantàstica aquesta cançó i crec que l'hauríem de posar més, perquè és preciosa.
0: I m'imagino a l'Àlex, tot caminant per l'espigó de Palerm, pensant quines sèries jo ara proposo a la bona gent del Nota de Déu per maratonejar aquest cap de setmana llarg que tenim a la vista amb la diada el divendres de l'11 de setembre.
1: Doncs mira, per la primera sèrie...
0: Recordo que tu has fet els Lololos.
1: He fet els Lololos i he decidit que la cançó que marida bé amb la primera sèrie que ens recomana l'Àlex és Los 15... de la Muixca.
0: La preferida d'en Quim Carandell, tal i com explica a la cançó d'un concert de la Muixca.
1: Exacte, per aquesta sèrie.
3: ¿Por

Hola, hola, des de Palerm, la setmana que ve ja des de Barcelona. Quatre sèries que podeu maratonitzar aquest cap de setmana llarg. La primera, Adolescència. És fàcil perquè són quatre episodis i, per tant, la durada ho permet. El que passa és que no és fàcil a l'estómac. És una sèrie dura sobre un noi que es posa en veritables problemes i, per tant, veiem el seu procés. Ho veiem en quatre capítols, que cada capítol està rodat en pla seqüència. Allò que comença la càmera i fins que no acaba l'hora de l'episodi, doncs no s'ha deixat de gravar. Per tant, tècnicament va ser una meravella poder-ho completar. Hi ha actors de primera categoria i, per tant, vaja, és una conjunció entre direcció i guió molt, molt bona, però, evidentment, amb una història colpidora perquè afegeix aquest punt sobre bullying i violència i assetjament des d'una mirada i una perspectiva incòmoda. Molt, molt recomanable, va arrasar bastant en els premis, per tant, si en el seu moment

0: la veu veure, ara pot ser un bon motiu per repescar-la.
1: Cuídame hasta que el sol marque que ya es temprano. Abro los ojos, empiezo desde cero.
2: Com sempre, boníssima la recomanació de l'Àlex Gutiérrez, que ens tira Adolescence de Netflix, que diu que sí que la podem maratonejar si ho aguantem, si tenim prou estómac, perquè deia que ens pot costar en algun moment. Clar, jo no sé si felicitar-te tu pel Lololo.
3: Per què?
2: Perquè, clar, has tirat los 15.
3: Sí.
2: Suposo que... A veure, tranquil·la, eh?
3: A veure, sí, sí.
2: Està com amb ganes de buscar bregues,
3: saps? Sí, sí, sí. Digues.
2: Has tirat los 15... Suposo que apel·lant a la cosa juvenívola, no?, de teníem 15 anys i aquestes històries.
3: Va per aquí.
2: Clar, però tu has fet un estudi que realment constati que la penya d'adolescents té 15 anys?
3: Clar, representa que el protagonista a la sèrie, no l'actual personatge, en té 13, d'acord?
2: Doncs mec, Aina, los 13, no los 15.
3: Saps què passa?
2: 13 monedes.
3: Que, també.
2: De la Ludwig, molt clar, tia, per favor.
3: No, 13, però són 30 monedes.
2: 30 monedes? A
3: veure... Dic, però me l'està colant.
2: Ja, literal, eh? Ha anat d'un pèl.
3: Ja, ja.
2: Em pensava que no te n'adonaries.
3: Doncs he escollit aquesta cançó de Los 15 de la Muixca, perquè quan es va estrenar la sèrie l'any passat, 2025, l'actor, que és l'Owen Cooper, en tenia 15 d'anys.
2: Uau! Has per anat tant, a buscar aquesta edat,
3: tot
2: eh?
3: Tot rodó. Home, és l'any en què va guanyar un piló de premis, Emmys, Globus d'Or, BAFTA, vull dir, espectacular.
2: Clar, de fet, tenim això que Primetime Emmy 2025, millor actor de repartiment a una minissèrie o pel·lícula per televisió, es va convertir en 15 anys l'actor més jove de la història en guanyar aquest guardó increïble. També va arrasar els Globus d'Or i els BAFTAs amb un munt de premis. Pinta bé, doncs, Adolescents a Netflix, la primera proposta que ens fa l'Àlex Gutiérrez avui per maratonejar sèries aquest cap de setmana.
3: I només pel tema del pla seqüència, jo trobo que és brutal.
2: Molt, o sigui, guapo, això,
3: que els capítols es gravin tots seguits com si fos una obra de teatre, diguéssim.
2: I em sembla com molt complicat sempre tècnicament
3: i
2: a nivell de moviments, és a dir, és com fer la ràdio en directe, fer la ràdio gravada, és més pesat fer-la gravada, però clar, és més fàcil també.
3: Clar, a mi m'agrada més per això que sigui pla seqüència en aquest cas, perquè és com que ja és més autèntic, no?, que hi pugui haver algun error, que hi pugui haver...
2: La coreografia dels moviments...
3: No, segur que està molt, molt, molt, molt assajat. I és probable que ho gravin més d'una vegada. O sigui, no és que gravin a la primera i ja està, i donem
2: Mira,
3: per bo.
2: Mira, jo pensava ara, és una mica com les bateries del nou disc d'en Gavina del dilluns.
3: Sí.
2: És a dir, en Jimmy va gravar moltes vegades,
3: moltes,
2: però ho feia tot sencer cada vegada que gravava.
3: Exacte.
2: Clar, és a dir, tu pots repetir, òbviament. Ningú està dient que surti a la primera,
3: no, no,
2: aquella
3: clar.
2: Presa, però sí que quan t'hi poses l'has de fer tota sencera.
3: I suposo que hi ha un equip molt potent al darrere perquè, ostres... Per exemple, algú que et vagi dient el text que has de dir quan et despistes, perquè,
2: com
3: clar...
2: Com apuntadors.
3: Com els apuntadors, com l'apunto Shakespeare dels Amics de les Arts, perquè, clar, imagina't que porten 3/4 d'hora gravat i el capítol dura una hora i va l'actor i s'oblida de la frase i has de tornar a començar.
2: O gent que et digui fins on has de caminar quan creues al carrer.
3: Per exemple.
2: T'explico una anècdota rapidíssima?
3: Ai, sí.
2: Aprofitem avui que no tenim l'Àlex aquí, eh? Si
3: va.
2: Però mira, jo vaig fer d'extra a Vent del Pla.
3: Què dius?
2: Sí, i llavors era una escena que la Vila de Sau, l'Emma, sortia de casa seva, jo creuava per darrere de l'Emma Vilarassau. Senzillament, creuava el carrer de vorera a vorera.
3: D'acord. Ah, o sigui, no pel pas de zebra, eh?
2: No, o no sé si era un pas de zebra, és el de menys, això.
3: Molt bé.
2: Llavors, jo me'n recordo que diuen, vinga, va, acció! Surt la Vilarassau, tanca la porta, em sembla que pujava el cotxe o es trobava algú, jo passo per darrere, creuo la vorera i de cop em giro. Saps? I van dir, tallem! Saps? A mi ningú em va dir res.
3: Ai.
2: Però quan vam tornar a gravar l'escena, de cop una persona es va posar davant meu i em deia, camina, camina, camina,
3: ostres,
2: camina. Com volguem dir, xato, t'has girat quan no tocava, ens has fotut l'escena en l'aire, ara et direm, ens assegurarem que arribis fins on has d'arribar.
3: Ara també trobo que van ser molt macos de no dir-te res. Perquè
2: 100%.
3: Ara també, què has de saber, no? Vull dir, si no ho has fet mai...
2: I 70 euros o així, eh?
3: Què dius?
2: Per fer extra.
3: Ara em diràs allò des que abans a la tele.
2: Abans a la tele es pagava millor. Va, anem al segon Lololo. Tornem al que ens interessa, l'Àlex recomanant-nos sèries per aquest cap de setmana i l'Aina, que hi posa una cançó.

0: Aquest tros de cançó és de la iaia, es diu La noia de l'estació, i no sé per quina sèrie pot anar. A veure, m'estranyaria molt que l'Àlex Gutiérrez ens proposés Marató d'Estació d'Enllaç. Una sèrie que
1: home,
0: feien...
1: Home, per què no, eh?
0: Podries... El que passa que no et dona, eh? Perquè
1: no,
0: eren molts capítols.
1: No, no, clar, clar.
0: És a dir, una sèrie maratonejable ha de ser assumible, el repte. Llavors,
1: sí, tens raó.
0: No sé per on pot anar la història.
1: Mira, de fet, he escollit aquesta cançó primer perquè és de la iaia i d'entrada he sabut que així ja et tenia guanyat.
0: Endavant.
1: Segon...
0: Coneixes els meus punts dèbils, eh?
1: Exacte. I segon, perquè ara ens ho explicarà l'Àlex, però la sèrie que he escollida és Baby Reindeer, que és una sèrie que està, o que comença, amb una escena en un bar, amb una noia que entra en un bar.
0: Val, la noia del bar. Llavors barra pensat, la noia de l'estació.
1: Exacte, he pensat que en tota estació hi ha un bar i, per tant, la noia del bar i de l'estació.
0: Aina, Lololo, acceptat.
1: Gràcies.
0: Lololo comprat.
1: Va, doncs sentim a l'Àlex que ens expliqui aquesta sèrie.
2: Una segona sèrie que es pot repescar és Baby Reindeer. Aquesta és una sèrie que va ser polèmica perquè explica un cas inspirat en fets reals sobre un assetjament. Una dona que s'enamora d'alguna manera, s'obsessiona amb un personatge que és el creador de la sèrie, i va ser polèmic perquè a través de les xarxes, etc., doncs, els usuaris van arribar a identificar quina dona havia estat la persona que presumptament havia assetjat l'autor, i el fet d'identificar-lo doncs, va motivar que aquesta dona iniciés accions legals contra Netflix. La història és molt rocambolesca, comença que sembla una cosa lleugera i es va complicant, es va tornant bastant més fosca i amb bastants angles incòmodes. També és una sèrie per mirar des d'una certa incomoditat, però molt, molt recomanable, i de fet en els Premis Emmy va ser l'altra gran triomfadora com a minissèrie.
0: Doncs apostant per una altra minissèrie, també triomfadora en un munt de premis, com havia passat amb Adolescents, que també tenim a Netflix, que és aquest Baby Reindeer, pel que ens explicava l'Àlex, pel to que hi posava, una sèrie no del tot fàcil.
1: Com
0: Adolescents, és a dir, que ell deia sembla que comença com una cosa més lleugera i més amable i es va enterbolint a mida que avança.
1: Exacte, no és una sèrie d'aquestes cozy, saps
0: clar,
1: que diem a vegades, sinó que bé, és més tensa, sí, sí.
0: Molt bé, doncs una altra recomanació que ens apuntem, perquè això sí, totes les que fa l'Àlex són bones, perquè a més ell és el primer que quan veu alguna novetat i no li agrada, no li fa la peça, no l'acaba de convèncer, ens ho diu aquí, obertament. Per això mola, evidentment, per la seva integritat i perquè té molt, molt, molt de recorregut com per saber valorar tot allò que passa per davant dels seus ulls. Anem a la tercera i última?
1: La tercera ve de la mà de la Naina.

I la tercera recomanació seria Dying for Sex. Aquesta és una també història fumuda, perquè combina humor i evidentment mort, perquè és el cas basat en un podcast real d'una dona que tenia un càncer terminal i va decidir, estava casada, però va decidir que en aquests últims temps de la seva vida doncs tindria relacions sexuals amb moltes persones diferents. I per tant, doncs, inicia un camí de dir, escolta, jo no he viscut la sexualitat com voldria, abans de marxar d'aquest món m'agradaria tenir més experiències en aquest camp. És clar, evidentment, quan això ho fas no des de la, diguéssim, tranquil·litat, la joventut o la llibertat, sinó des de l'angoixa de dir el meu temps s'acaba, doncs tot li dona un twist bastant més complicat. I la gràcia és que està protagonitzat per Michelle Williams, que és una actriu formidable, i per tant la sèrie és senzillament

0: L'última recomanació que ens ha fet avui l'Àlex Gutiérrez, el nostre expert en sèries, amb la idea de maratonejar algun artefacte audiovisual aquest cap de setmana llarg amb la diada, doncs és Dying for Sex, que la teniu a Prime Video, protagonitzada per la Michelle Williams. Entenc que tu has triat Vives o Mortes de la Naina per aquesta cosa del joc entre la vida i la mort i tot plegat?
1: Sí, perquè, és a dir, la cançó de la Naina no té res a veure amb això, m'he aferrat al títol, però és veritat que aquesta protagonista veu la mort com molt a prop i al mateix temps lluita per viure amb molta intensitat el temps que li queda.
0: T'he de dir, però, que sí que trobo que la cançó hi queda molt bé amb la sèrie.
1: Sí.
0: No l'he vista, però amb el que ens explicava l'Àlex i tal i com jo me la imagino, té aquest punt d'electrònica,
1: sí,
0: de Ruta del Bacalao, gairebé, de cosa una mica de matinada. Mira, puja-la, puja-la, Dani. Quadra, això, 100%, amb la idea d'algú que surt a buscar sexe de manera desesperada, oi que sí?
1: Sí, és com molt intensa aquesta cançó. I
0: com de nit accelerada.
1: Sí.
0: Exacte. Jo crec que aquesta cosa de càrrega accelerada, que clar, és algú que s'està accelerant perquè lluita contra un topall que sap que és la seva mort. Un bon plantejament d'arrencada.
1: Déu-n'hi-do, també.
0: Sí, les tres sèries que ha triat l'Àlex no són gens agradables, ni cozy, ni feel good, ni res que se li assembli.
1: No, són per fer un bon exercici de seure's al sofà i pensar.
0: Recapitulem les tres i on les trobem,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, comencem per, hem dit, Adolescent, que està a Netflix, que és aquesta sèrie, ja ho sabeu, que està gravada en pla seqüència, que ha guanyat tants i tants premis d'una passada.
0: Tu l'has vista, per cert?
1: No.
0: Jo tampoc, eh?
1: No, t'he de dir que no l'he vista intencionadament, eh? O sigui, tot i que penso que ha de ser increïble i em fa molta cosa això del pla seqüència, m'agrada molt, però em fa coses.
0: Que t'impacti massa,
1: sí.
0: No? Clar.
1: Sí, crec que ho hauria de fer, perquè és una cosa com que s'ha de veure. Però de moment no he trobat el moment de dir, va, doncs vaig a mirar-ho, saps?
0: I Eufòria l'has vista?
1: No, tampoc.
0: Tampoc, eh?
1: Tu sí?
0: No, tampoc, tampoc.
1: Ah, d'acord.
0: Ens hi hem de posar.
1: Vinga, doncs. També ens ha recomanat l'Àlex Baby Reindeer, que està a Netflix també, i llavors l'última és aquesta Dying for Sex que comentàvem ara, que està a Prime.
0: Molt bé, et dono un aprovat sobradíssim.
1: Sí?
0: Fregant el notable.
1: Ai, mira, que generós.
0: Fregant el notable amb els teus lololos, les teves propostes d'amenització musical. Mira, dependrà que treguis notable o no de l'última cançó, que entenc que en tens un.
1: Evidentment.
0: Un lololo que sigui the cherry on the cake.
1: És com el plat estrella de joc de cartes.
0: Sí.
1: Porto una cançó que es diu Chin Chin i Bye Bye.
0: És la de la Maria Jaume?
1: Exacte.
0: Tens el teu notable.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Avui tenim el cel ideal per punxar la cançó de l'estiu d'ICAT, Aina, que encara hi som, a l'estiu.
1: Sí, fins al 21 de setembre. No?
0: Ara no correu tots com en Noteta, que avui s'ha presentat, amb tots els meus respectes, amb dessuadora a la ràdio.
1: Sí, no s'ha animat, eh?
0: Clar, ell va sentir alerta de pluges, dessuadora a la ràdio. Ha arribat bullint, més blanc del que és ja de per si. S'havia bullit com, què sé jo, com una catalana, saps?
1: Sí, és que hi ha molta gent, és a dir, també passa al revés, eh?
0: És que en quin cap?
1: A vegades passa el mes d'abril, per Setmana Santa o alguna cosa així, que comença una mica com de caloreta, un parell de dies, hi ha gent que, jo sóc aquesta també, ja
0: Bermudes.
1: Sé, canvi d'armari, no sé què, tirants, tal, i llavors l'endemà fa una mica de fred i ja no tens res.
0: Doncs a veure, som encara a l'estiu, encara que avui plogui a bona part del país, i aquesta cançó encara és vigent, Un dia qualsevol d'agost, de Soc un bohemio, que és la cançó de l'estiu d'ICAT. I per què la punxem nosaltres? Doncs perquè la setmana que ve ens n'anem a Vic, a la capital d'Osona, al Mercat de Música Viva. I allà hi actua Soc un bohemio i el que volem són les teves notes. El 677 50 61 53, com va fer ahir en Jordi.
2: Jo, desafortunadament, no he pogut anar mai al Mercat de Música Viva de Vic, però sí que vaig anar al Festival de Roskilde a Dinamarca l'any 2015 com a voluntari. I un dels lanyards, una de les cintes que ens van donar per portar les nostres acreditacions, era del Mercat de Música Viva de Vic, i vaig pensar que se li ha perdut a algú de Dinamarca anar a Vic, o a algú de Vic anar a Dinamarca. I és l'única vinculació que tinc amb el festival. Vinga, salut!

0: ens costa trepitjar aquesta cançó sempre de la Lia Cali, que es diu Júlia, que s'obre en canal la tia, que fa un homenatge a casa seva, a Badalona, a Catalunya. És que aquesta cançó hauria de ser estructura d'estat.
1: 100%.
0: Oi que sí?
1: I tant.
0: Quan els carrers eren nostres, eh?
1: I la Santa Espina de fons.
2: Pell de gallina,
1: no, no,
2: eh?
1: De veritat que és grossíssima aquesta cançó.
0: La Lia Cali, que també serà al Mercat de Música Viva de Vic. Per cert, gràcies, en Jordi, per la nota de veu, aquesta història de quan va anar a Roskilde, a Dinamarca, i va trobar, doncs, gent que tenia acreditacions o penjolls de Vic i
1: és
0: va
1: que això passa
0: en aquesta relació estranya entre Vic, el mercat, i Dinamarca.
1: Clar, és que no oblidem que el Mercat de Música Viva de Vic és una mena de mercat.
0: Jo l'any passat vaig estar una bona estona xerrant amb un programador islandès.
1: Uau!
0: Islandès.
1: I en què parlàveu? En anglès?
0: En anglès, sí, sí, clar.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, què et pensaves que et diria,
1: no
0: tia?
1: No sé.
0: En català, no? Molaria molt, o islandès o català. No.
1: Sí, sí.
0: Ens vam trobar amb la llengua que ens uneix, la llengua que ens d'àrem entre totes i totis, que és l'anglès.
1: I vau parlar de música o d'Islàndia?
0: No, vam parlar de música. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: De l'escena catalana, de l'escena així europea, del que els agrada allà a Islàndia. Vaja, que és una bona oportunitat al mercat per saber el que està passant no només aquí a casa, sinó també a tot el món. Nosaltres hi anem la setmana que ve, si tot va bé, dimecres i dijous, i volem notes de veu teves parlant de Vic o del mercat. 677 50 61 53. Gràcies. Tampoc s'ho perdrà la gent de la publicitat.

0: Passa el mateix amb la publicitat del que dèiem abans en Pla Moguda. És un d'aquells grups que fa córrer el boca a orella, que sents el seu nom ara aquí i ara allà. Doncs bé, la publicitat no es perdran tampoc al mercat de música viva de Vic.
1: Són un grup perfecte per portar el desconcert, no trobes?
0: Oh, i tant!
1: Oi que sí?
0: Que ben tirat, això, sí. De cop.
1: Sí. És que visualitzo molt damunt de l'escenari, per exemple, la publicitat, Pla Moguda, tant per avui el comboi i Hipnosi, saps?
0: Mira, i m'apuntava en Dani Expósito, el control tècnic del Nota de Veu, em deia des de l'altra banda del vidre que maridaria bé la publicitat amb els Pets.
1: Ah, ah sí,
0: també. I crec
1: també.
0: Que 100%. Són una mena de Pets rejuvenits i un xic més bruts, no?
1: I tant.
0: Oi que sí?
1: Sí, m'agrada.
0: Doncs la publicitat serà a Vic, nosaltres també, i volem parlar-ne i molt, i volem les teves notes de veu, tot esperant el nou disc de la Mar Pujol. Per favor, tothom dempeus, que la Mar estrena nou Fato i ho farà la setmana que ve a Vic.

0: què me'n dieu de la pausa, de la calma, de la serenor, fins i tot, que ens porta la Mar Pujol, cantant cançons tan majúscules com Berta Avellaner? La Mar fa molt per un dia com avui, també.
1: Ai, sí, molt.
0: És a dir, si jo sóc a casa amb la Mar Pujol, a fora que plogui, eh?
1: 100%.
0: Que plogui tot el que vulgui.
1: I tant.
0: Em preocupa ben poc, l'alerta groga. Si jo sóc a casa amb la Mar Pujol, buf, ja s'hi pot anar posant.
1: Que, per cert, Frank, ara em fas pensar, quina cançó t'has posat de despertador aquest any?
0: Ah, em sembla que ja t'ho vaig dir. Diria que era una d'en Mamaduixa, no? Aquest
1: sí?
0: Any anava del pal més animat, sí. Més... Ah, no, Nyandú? Ara no me'n recordo, eh? Ostres, mira que fa poc ja l'he oblidat,
1: demà
0: eh?
1: Al matí, quan et soni l'alarma, em dius a veure quina cançó t'has posat.
0: No, em sembla que ja la tinc canviada com en una d'aquestes preestablertes, eh?
1: Què dius?
0: Només em permeto alegries a l'estiu.
1: Frank.
0: Soc massa català.
1: Sí que ets gris.
0: Com per somriure la resta
1: Déu
0: de l'any.
1: Déu meu.
0: Agne, demà hi tornem?
1: Sí.
0: Notes de veu al 677 50 61 53 sobre Vic. I recordeu que ara nosaltres rematem el programa amb les vostres notes de veu, que també ens en podeu fer arribar sempre 24/7 demanant cançons per tancar aquest programa que hem començat a les 5 i que som a punt d'acabar. Gràcies també a l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, que és el control tècnic del programa, que ara gestionarà notes de veu, oients, cançons, peticions, i demà a les 5 ens hi tornem a posar aquí una vegada més fent-vos companyia amb cançons.
2: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
3: 31! Això sona per ell. Primer tens una, aquí sempre d'estiu. Sí. Traga't el teu icari. La família.
4: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
3: La vida és injusta. Amb aquesta cara jo també donava disculpes. Sempre d'estiu. Traga't el teu icari.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
5: Ella m'ha cap a la terrat. Fumant la verdura sempre de proximitat.
4: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Ei! Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Sí, sí, l'Elga no va fer.
4: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
4: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
7: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
8: De què va el programa?
4: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.

0: cançó vols que punxem el nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Molt bona tarda, gran parella de la radiodifusió i aviat de la televisió i més enllà del cinema, si cal. Escolteu, Diana, m'agrada molt. I hi ha una cançó que es diu El bany, que canta junt amb un Rosarona, que és molt xula, si la voleu posar ja de pas. Bueno, una abraçada molt forta i vinga, amunt!

Hola, doncs a mi m'agrada molt La Fúmiga, un grup que he descobert fa no gaire i que justament ara pleguen i per tant és una mica trist, però vaja, m'han donat molts, molts moments. Els seus concerts crec que són dels millors que hi ha ara mateix al panorama musical català i m'agradaria moltíssim sentir una cançó seva.

Hola, noteta, sóc Abril de Flix, de la Ribera d'Ebre, i vull que em posessiu Xangai, de les riques de polen. Gràcies, guapets, adeu.

0: Escolta, Zicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, el programa que mira de posar-vos al dia de l'actualitat musical, del que passa en el món de la música fora i també aquí. Diguem que mirem de fer-ho perquè l'actualitat musical és inabastable, però aquí estem, un equip cada dia de dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT per fer-ho possible. Omar Barón, Diego Monroy, i us parlarem, com sempre, David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oient. Doncs mira, avui farem un petit exercici d'arqueologia musical perquè avui farem la trajectòria artística pràcticament completa de Ronnie Wood, que ara és Ronnie Wood. Abans era com més Ron Wood, però ara...
1: És veritat.
2: Però ara es fa dir Ronnie Wood.
1: O sigui, s'ha fet més gran i ara es posa el diminutiu, no?
2: Exactament.
1: No, no, això anava al revés, no?
2: Anava al revés, ja, però mira...
1: No? Val, val.
2: Doncs sí, perquè al marge de ser guitarrista dels Rolling Stones, gran assalariat des de fa més de 50 anys, doncs ell té una carrera anterior i avui la repassarem, i tot plegat perquè aquest dissabte recordem que actua a la sala Razzmatazz de Barcelona al costat de Imelda May.
1: Avui tindrem doncs música del passat i clàssica però molt viva amb Ron Wood, i també música tan nova que encara no s'ha publicat. Divendres es publicarà The Singer in My Band, el tercer disc de This is Lorelei, el projecte en solitari de Nate Amos dels nord-americans Water From Your Eyes. És un disc enregistrat a casa seva, a Brooklyn, i sona així.

Billy Came Back, així es titula una de les cançons que ja està avançant. This is Lorelei, el projecte de Nate Amos, Els Water From Your Eyes, de cara a aquest disc que es publicarà divendres, a Singer i My Band. I avui comencem molt nord-americans, diríem, perquè de Brooklyn, d'allà és Nate Amos i This is Lorelei, anem ara fins a Los Angeles per descobrir una cantautora que es fa dir artísticament Steady Holiday, Steady Holiday. Doncs bé, aquesta artista de nom real, Dre Babinski, ja veureu que fa una música bastant bona i interessant, atenció, perquè aquest és un dels molts discos, un dia podríem fer un tema, tocats per la maternitat, diríem. Va ser mare i de tot plegat en surten cançons com aquesta, Steady Holiday.

0: Impossible fer un programa d'actualitat musical i no parlar d'Aitana, que aquests dies ha estat ocupant el Palau Sant Jordi de Barcelona. I més quan hi ha una notícia que ja, potser ja heu escoltat, si no us l'expliquem nosaltres, perquè ens fa il·lusió. No hauria de sorprendre, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però no és gaire habitual sentir a l'Aitana parlar en català. I l'últim concert al Palau Sant Jordi ho ha fet. Ha fet servir el català per dir això.
1: Jo sóc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a Estal Cole, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar-ho més.
0: Doncs bé, Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua, diu que, clar, l'ha perdut una miqueta, i bé, que ha demanat a les seves amigues que aquests dies li parlin en català per així anar practicant. Però, sobretot, ha reivindicat la importància de mantenir el català, ho ha dit així.
1: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Doncs bé, no sabeu com d'important és que l'Aitana digui això des d'un escenari, encara que sigui aquí a Catalunya, eh? També seria important que ho digués a Madrid, però aquí a Catalunya també és important, perquè a vegades sembla que ens hàgim oblidat. Ha animat Aitana també a consumir cultura en català, i ha posat un exemple molt concret. Diu que li encanta Crims, del Carles Porta, un altre fan de Crims. Aquest home és increïble perquè triomfa en tota mena de públic, eh?
2: Home, quan les coses estan ben fetes, sí, és normal que triomfi, eh?
0: Doncs li passa a Aitana, que triomfa molt, i li passa també a Carles Porta amb Crims. Més notícies. L'Aitana té èxit, però què me'n dieu de la Shakira? Clar, la Shakira ja està, diríem, en una altra etapa, eh? I amb molt més reconeixement, i amb un públic molt més gran, i molt més internacional. Per això, quan arribi a Madrid, a partir del 12 de setembre, el que farà serà una estada, ja ho sabeu, eh? Segurament molts de vosaltres ja heu vist fins i tot plànols i tot plegat. L'artista colombiana farà una residència de 12 dies, des del 12 de setembre fins a l'11 d'octubre, amb aturades, eh? Perquè això és un mes, però vull dir que seran 12 dies de concerts. I avui hem començat a saber qui actuarà. La llista és llarguíssima, perquè ja que ve, doncs, s'ha volgut envoltar d'un munt d'artistes amics i altres que segurament coneixerà aquí, en aquesta estada. Sona Nati Peluso, ella és una de les que hi serà. Hi haurà també Amaya, també Guitarrica de la Fuente, i també la catalana Lia Cali. Són algunes de les artistes que Shakira ha confirmat que seran en aquesta residència que farà a Madrid entre el 12 de setembre i l'11 d'octubre.

2027. O sigui, falta un any encara per això, no falta tant perquè es publiqui aquest disc que vindrà a presentar l'any que ve. El disc The Meaning of Flowers d'Agnès Obel es publicarà el dia 18 de setembre d'aquest any, o sigui, ben aviat, i d'aquí un any llarg, aquest concert del 19 d'octubre a la Sala Paral·lel 62. Si volíeu anar a veure la canadenca Frazee Ford, que actuarà el 12 de novembre a la Sala La Nau, doncs males notícies, perquè ja s'han exhaurit totes les entrades per aquest concert. I bé, la veritat és que està exhaurint també l'altre concert a Madrid. Alguna cosa està passant amb Frazee Ford, que ja ha exhaurit les entrades per Barcelona. I el que també ha exhaurit les entrades per un Sant Jordi Club, que déu-n'hi-do, el Sant Jordi Club és prou gran, no és el Sant Jordi gran, però és unes dimensions considerables, és aquest artista que escoltarem ara, que es diu Serco. Va anunciar una data especial al Sant Jordi Club el 23 d'octubre, es van esgotar, i ara doncs ja hi ha una segona data, 29 d'octubre, al mateix recinte, i allà és on presentarà les cançons del seu disc autoeditat 125 quilòmetres. És un disc que conté un seguit de cançons bastant diferents entre elles, però el barceloní Pau Isern, Serco, també vol deixar clar que és català i que canta en català també. Aquesta és una de les cançons que més ha triomfat del seu disc i que segur que tocaràs clar en aquests concerts al Sant Jordi Club. Ventolà, 125 quilòmetres, Serco.

encara me'n recordo de tu.

Doncs més de 5 milions de reproduccions per una cançó en català. Això són xifres considerables. Cerco, amb aquest Ventolà, recordeu, dos concerts a l'octubre al Sant Jordi Club els dies 23 i 29. I parlant de la família que deien aquí, doncs anem amb la família Ginestar, perquè el que tenim avui de nou, és una col·laboració entre Gester i Júlia Serrasolses, la noia de Ginestar, tot i que el noi de Ginestar, el Port Serrasolses, també hi col·labora, en aquesta cançó, que té nom...

de Centre Comercial Cultural. Vaja, no necessita moltes explicacions. Tothom sabrà a què refereixen Jester, i concretament el cantant del grup Eloy Roman i Júlia Serrasolses en aquesta cançó nova quan li posen el títol de Afnac.

0: L'aparador.
1: Santa Mandra és un quintet de la Garrotxa que fa temps que es mou pels escenaris i els estudis de gravació. Aquest 2026 han fet una cançó nova, que és una versió d'un clàssic que han sabut dur al seu terreny.
2: Hola, gent de l'aparador, què tal? Nosaltres som Santa Mandra, un grup de rock de 5 joves de la Garrotxa, que fa uns 3 anys vam treure el nostre primer disc, que es va anomenar El cap a la lluna, 9 cançons de rock en català barrejats amb electrònica, funk i reggae. I res, l'any passat vam treure el nostre segon disc, que es diu Fins que porti bastó, que eren 11 cançons també que encara experimentaven una mica més amb altres gèneres, però sempre partint amb el rock com a base, no? Aquest 2026 hem tret un nou single. Hem tret una cançó que es diu De genolls, que bàsicament és una versió de Let Me Out del mític grup Dover. I res, l'hem reinterpretat una miqueta, intentant mantenir l'essència musical del tema, però n'hem escrit una lletra completament nova en català que transforma el seu significat, doncs, en una història de desamor, penediment i resignació. Esperem que us agradi molt i res, us la deixem aquí a tots vosaltres amb la gent de la paraula.

0: i independents. AICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pida. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
3: Independent.

0: said, look, pretty little thing let me like to cow called mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am.
1: Quin tros de veu. Imagineu-vos que et mors amb 26 anys d'edat i que d'això ja en fa moltíssims d'anys, 1967, i que des de llavors, amb només 26 anys, encara no hi hagi ningú que et pugui discutir el sobrenom de el rei del soul. Otis Redding, que va morir amb 26 anys i que avui n'hauria fet 85, una autèntica llegenda del soul i amb moltes veus mítiques, però com la seva, jo diria que cap. Otis Redding, que avui faria 85 anys.
2: Sí, va néixer un 9 de setembre del 1941 i també un 9 de setembre, però del 1971, doncs John Lennon va publicar un dels seus treballs, podríem dir, més icònics, aquell disc Imagine, que avui fa 55 anys de la seva publicació.
1: Doncs bé, gran missatge, eh? Era un somiador, sí, però sabia que no era l'únic. Doncs anys després encara continua viu. Tant la veu d'Otis Redding com el missatge de l'Imagine. I dels Beatles, amb John Lennon, a un Rolling Stone.

Hi ha dates difícils d'oblidar i la del desembre del 1974 segur que la recorda Ronnie Good en tot luxe de detalls. I és que va ser en aquell mes quan va rebre una trucada convidant-lo a anar a la ciutat alemanya de Munic per assistir a les sessions de gravació del que seria el 13è disc d'estudi dels Rolling Stones, Black and Blue. Precisament pocs dies abans, Good estava en una festa a Londres organitzada per Eric Clapton, on també hi havia Mick Jagger i Mick Taylor, que va aprofitar per dir-li a Jagger la seva decisió irrevocable de deixar la banda. Conscient de la gran oportunitat que suposava compartir estudi amb els Rolling Stones i que també hi havia altres candidats a ocupar la plaça vacant, Ronnie Good va incloure a la maleta una idea de riff de guitarra que tenia per a una possible cançó. Es tractava de Hey Negrita, el tema que va acabar obrint la cara B de l'àlbum, i on Jagger i Keith Richards van mostrar la seva generositat, incloent el seu nom als crèdits, amb la frase inspirada en Ron Good.

Des d'aquell desembre del 1974, el nom de Ronnie Wood està estretament lligat als Rolling Stones, fins al punt que fa l'efecte que és un dels membres originals que van començar l'aventura a la dècada dels 60. Possiblement el seu carisma, a part del seu talent, han estat les claus definitives. Amb ell, Keith Richards ha trobat el complement perfecte que mai va tenir amb el guitarrista anterior, Mick Taylor. Tots dos són com carn i ungla, i aquesta química es nota des de la primera gira que van fer i que va passar per Barcelona aquell històric 11 de juny del 1976. No sabem si aquella va ser la primera vegada que Ronnie Wood va posar els peus a la capital catalana, però sí que és cert que té un bonic idili amb aquesta ciutat. I no només perquè des del 2013 és propietari d'un pis de 300 metres quadrats situat a la dreta de l'Eixample, sinó perquè va acabar decorant una suite a l'antic Hotel Ritz, actualment Palace. Es tracta del Palace Suite Ronnie Wood, que costa 3.825 euros la nit, 3.924 amb esmorzar. Amb el preu, això sí, s'inclouen els 6 quadres que Ronnie Wood va pintar, a més una jukebox amb una llista de cançons que ell mateix va seleccionar.

50 anys com a guitarrista assalariat del Rolling Stones possiblement ha fet que molts s'hagin oblidat de tot el que va fer prèviament. I, per tant, ara toca repassar breument part de la seva extensa carrera. I entre les primeres passes de Ronnie Wood hi ha The Byrds. The Byrds amb i llatina. No cal confondre amb els nord-americans The Byrds amb i grega. L'aventura va durar del 64 al 67 i van deixar un grapat de senzills per a la posteritat.

El 1968, Ronnie Wood va deixar la seva petjada en un parell de formacions. Santa Barbara Machine Head, una banda de blues elèctric de molt curta durada, i aquests que sonen de fons, de Creation, que van tenir alguns petits èxits, com ara The Painter, que Boney M. van versionar el 1979. I després, petits tastets de Wood, doncs, va donar una passa de gegant, entrant a formar part del Jeff Beck Group.

Doncs d'alguna manera es podria dir avui en dia que el Jeff Beck Group va ser una superbanda, ja que a més de Jeff Beck també hi militaven Ronnie Wood com a guitarrista i Rod Stewart com a cantant. Tot i que atenció, perquè a les sessions també hi van participar genis com ara John Paul Jones, Nicky Hopkins, Keith Moon, Jimmy Page i Ashley Dunbar. Van gravar un parell de discos titulats Truth i Beckola.

Doncs sí, el lloc precís en el moment adequat és un art, i en aquest sentit Ronnie Wood és tot un artista. El 1969 Steve Marriott deixa Small Faces per formar Humble Pie, i la resta de components de la banda fitxen Wood i Rod Stewart. Així neixen Faces, possiblement un grup que al seu dia no va tenir el ressò que es mereixia. Es van dissoldre el 1975 després de gravar 4 discos més que recomanables. I a partir d'aquí Ronnie Wood entra a formar part de la família dels Rolling Stones, tot i que això no li impedeix de gravar discos pel seu compte i col·laborar en àlbums de gent tan diversa com John Cale, Ringo Starr, Aretha Franklin, Bob Diddley, Bob Dylan, Donovan, George Harrison, B.B. King, Izzy Stralin i Imelda May. Doncs precisament Imelda May l'acompanya en aquesta minigira de Ronnie Wood per aquest, que aquest dissabte, recordem, desembarca a la sala Resmetàs de Barcelona. I a la pregunta de quin repertori toca, la resposta és un grapat de peces de los Rolling Stones com Hey Negrita, It's Only Rock and Roll, Country Home i I Can You Hear Me Knocking. Originals també de Chuck Berry i de Bob Dylan, a més d'Aretha Franklin o Willie Dixon, una petita selecció de temes propis, que per això té una carrera en solitari, i evidentment alguns grans clàssics de Faces, com aquest Oh La La, que va fer en directe fa uns quants mesos per un especial de Jules Holland per la BBC.

11 de setembre del 2001. Què us ve al cap quan penseu en aquesta data? Efectivament, l'atemptat contra les Torres Bessones a Nova York, un atac que va canviar el món i que ho va trastocar tot, també pel que fa a la música. Ja hem parlat altres anys de com es van retirar discos o cançons a les ràdios perquè contenien lletres, títols o portades que podien resultar ofensives en un moment de màxima tensió a la societat nord-americana. Musicalment, l'11 de setembre del 2001 també serà recordat per sempre per la publicació d'un disc de hip-hop que també canviaria el gènere per sempre. Estem parlant de The Blueprint, el sisè disc del raper Jay-Z.

Així començava el Blueprint amb The Ruler's Back, tota una declaració d'intencions, i mireu, va publicar el disc l'11 de setembre i potser algú es pensaria, home, aquell dia, clar, aquest disc ningú li hauria fet cas, no? Devia ser... devia passar molt desapercebut. Doncs va vendre 427.000 còpies només la primera setmana, aquest disc, certificat doble platí, i va estar número 1 a la llista Billboard ràpidament i durant 4 setmanes, o sigui que va ser un èxit. L'any 2001, Jay-Z era una figura ja important del hip-hop, però estava en un moment força convuls. Nas o Prodigy, el raper, eren dos els artistes que l'havien atacat i protagonitzat el que es coneix com a beef, i els problemes també li arribarien via penal perquè estava pendent de dos judicis, un per possessió d'armes de foc i un altre per un assalt. Però musicalment Jay-Z estava en un moment més dolç, més plàcid i més constructiu. Després d'una primera etapa més o menys clàssica o de formació, el raper es volia reinventar el nou disc, i així és com va sorgir una fórmula que després crearia escola. Samples de soul, antic, reproduïts a vegades a doble velocitats o retocats com a base per crear una cançó nova, i que en aquella època sonava bé, doncs, ultramodern treballar així. Jay-Z volia construir el hip-hop del futur, però prenent el passat com a punt de partida. A The Blueprint hi ha fragments vocals o samples del Green, Jackson 5 o David Ruffin.

NBA. Reconeixeu aquí, oi, la música del Jackson 5, la cançó I Want You Back, precisament quan comencen a cantar, doncs aquí la tallen, no?, el sampler. I incidim en això dels samplers perquè no és que els inventés Jay-Z en aquest disc, els samplers formen part de l'ADN del hip-hop des dels seus inicis, però sí que veníem d'una època on la producció, potser, diríem, la tendència, doncs havia anat allunyant dels orígens del soul en favor dels teclats, els instruments més digitals. És una mica l'escola Timbaland, per dir-ho així, un gran productor, però de Blueprint tornaven els samples com a protagonistes i s'introduïen també com un element lúdic, de vegades irònic, i no només samples de soul, A Takeover, per exemple, hi sona 5-2-1, una cançó de The Doors. I qui eren els responsables de tota aquesta feina de producció? Doncs dos artistes que llavors no eren molt i molt coneguts, però que s'acabarien convertint en estrelles: Jazz Blaze i Kanye West. Sí, sí, aquí comencen a despuntar dos noms que, sobretot Kanye West, que després s'acabarien, bé, ja ho sabeu, convertint en tant o més famosos que el propi Jay-Z. A The Blueprint, Jay-Z té molts col·laboradors en la producció, però li costa deixar el micro, compartir-lo amb altres MCs. Això sí, hi ha una excepció.

Ah, efectivament, Eminem compartia micro amb Jay-Z aquesta cançó Renegade, així que té tota la lògica que també fos un dels convidats al concert que s'ha fet l'11 de juliol a l'estadi dels Yankees de Nova York per celebrar el 25è aniversari d'aquest disc de referència que avui també celebrem a l'Independents. També van participar Slick Rick o Pharrell Williams. Aquell concert va ser l'inici d'una gira que encara està en marxa. Fins a l'octubre, Jay-Z celebra en un gran espectacle no només el 25è aniversari de The Blueprint, també els 30 de la seva carrera musical. El cap de setmana passat es van fer dos concerts a l'estadi del Tottenham a Londres i dijous actuarà a París, demà. Evidentment, no cal dir que aquesta és una d'aquelles gires que aquí passa de llarg. Però sempre ens quedarà recuperar The Blueprint, que 25 anys després continua sonant així de bé.

0: Doncs aquí l'Independents d'avui, demà i tornem, serà l'últim de la setmana, sempre és l'últim de la setmana, el dijous, però és que a més estem a les portes d'un pont, David.
1: D'un pont important, a més, perquè és un 11 de setembre. I mira, avui us hem parlat de Ronnie Good, tota una llegenda del món de la música, però aquí a l'Independents parlem de coses molt diverses i ho toquem tot. Per tant, demà us parlem de K-pop, bàsicament perquè dissabte es fa el Festival Music Bank a l'Estadi Olímpic.
0: Atenció, que estan a punt de vendre totes les entrades d'un recinte tan gran com l'Estadi Olímpic. El K-pop continua regnant. En parlem demà.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
3: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Renca una nova pista de fusta i de ball amb Miqui Puig als plats. Sigueu benvinguts. Un nou dia a l'FM Dicat. Sempre trascat cultura, a migdia digitals i sempre a l'històric del Plana Web. Hem vingut a ballar una nova temporada. Agraïm als balladors pistes de fusta. Suport, addicció i sobretot la bogeria perquè el ball siguem nosaltres i amb el nostre esperit. La vella discoteca Dicat, aquella que un dia em van deixar les claus, que ja sabeu és mig clandestina, que heu d'anar fins la part de darrere de l'emissora. Empenya la porta, rovellada plena d'enganxines, i arribar fins a baix per ballar. Tots junts. Tierra Walk és una rapera increïble, poc coneguda. Black Nails és un dels seus hits. I aquest és el remix d'un mexicà que es diu Cafeín Worldwide.

artistes que fan hip-hop lluny de la massa, gairebé són orfebres. Tierra Walk i el seu Black Nails amb un remix d'un jove artista anomenat Caffeine Worldwide que han fet aquesta remescla. Coses que han passat, de les que jo vaig arribant-hi, potser tard, però que amb una transmissió que no s'esgota ens passem la pilota els uns als altres. Ets aïcat a la ràdio inquieta, és Tierra Walk. I després de 7 anys torna el raper Wiki. Ancient Story és el seu disc. Col·laboracions com la de Salimata destaquen Something New, un altre que fa hip-hop els marges de la moda.

El raper Wiki amb la seva amiga Salimata parlen de Something New. Ancient Story, un retrat de la ciutat de Nova York en la que Wiki, de cognom Morales, retrata una ciutat que ha canviat, com no podria passar un artista que visqués a casa nostra. Rap d'ara mateix, hip-hop, paraules i ritmes trencats, xaves pales sempre, però busquen el hip-hop amb la part més fosca.

0: Millie's on the flow.
1: Agafant la música de Kellys, samplejar-la en el teu nou single vol dir d'on vens, d'on has crescut i qui ets. A gent ha fet Flo Mimi amb el seu tubosi. Noms que no deixen de passar, que tenen cada cop més pes en la indústria de la música. I mireu qui sé, posat un vestit de funky, Mickey Blanco amb aquest Bootsex Dance Mix, directament. Juga a ser Prince i Déu meu, se'n surt.

Blanco. Abans un disco que es dirà Café Paradiso. Se'n va amb l'artista Lambert a Berlín i roda unes imatges brutes com aquest Bad Sex. La part més fang de Mickey Blanco en una tarda d'aquelles tòrrides que ha començat amb Kiko, que té molt de funk, i quan té funk ja sabeu que m'encanta. Un rei de la música brasileira és Ed Mota. Aquestes de ritmes pianos, la seva manera de fer. Eu quero ser

0: dels sintetitzadors de la veu i un home que ha treballat la música d'arrel afroamericana com ningú a Brasil és Ed Mota. Els seus compatriotes estan contents perquè 13 anys després torna a gravar un disc sencer només emprant el portuguès. Ets i cata la ràdio inquieta, la tarda és funky, la tarda és de pista, de fusta, el programa de ball que cada tarda a les 8 a les zones de l'FM arrenca somriures, balls de malucs i dos números més.
1: Will you please make the voter say for our eastern listeners, good evening radio audience.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Good afternoon, radio audience.

una altra cançó d'amor directament titulada Love. Són els Ibibion Sound Machine, que deixen les màquines de costat per fer una cançó totalment analògica amb instruments de soul i demostrar com ho saben fer. Shopping Mountain serà el seu nou disco i aquesta Love és senzillament més funk, sintètic, mides tuig i van magbon.

imparable. Sintes aquest tros de peça escrita per Midas Touch, arranjada per Ivan McBell i editada per el segell de Sleeper Records de València. Across the Room. Però m'imagino mitja llum, gent a la festa, i ja ho tindríem. Across the Room for You. És la música de ball sintètica i funk que ens han regalat Midas Touch i Ivan McBell. Phenomenal Hand Club Band, ja sabeu que són uns mestres en agafar mig temps, insuflar-los de funk i de ball. Breaking Glass.

0: ajuden el Phenomenal Hand Club Band, deixant anar l'escallot com si no hi hagués un demà. Breaking Glass, es trenca un got, algú s'ha enfadat i tot se'n va. Sou aquí a la festa d'aquesta tarda, a la nova temporada de La Pista, amb escallots, funk i ball, tot allò que ens agrada, tot allò que ens avalleix i que ens fa únics i distintius. Pista de Fusters, gràcies per ser-hi cada tarda.
1: Cap ballador sense la seva dosi de Pista de Fusta.

0: Pista de fusta.
1: Una mica de quilòmetre zero. Julián Reca. S'ajunta amb Ludwig. Treuen un 12 polzades increïble. I en aquesta Lely agafen les debles, les disseccionen i en regalen una peça imparable. Ludwig, Julián Reca.

0: molta atenció. Ludwig i Julián Reca agafen els tebles i el seu alelí, s'amplegen i em regalen aquesta animalada. Baleàrica més enllà de la baleàrica, fosca, però que ens encanta. Julián Reca, un home que coneixem de les camines, amable com ningú, i amb un gust exquisit, passejant Eivissa el seu tupé, i l'amor per el vulgui, la baleàrica, i l'electrònica que no surt als mapes.
1: Miqui Puig als plats, en recomana.
0: No deixar de ballar.

coses que arriben a la pista, que les punxem i les ballem i que es queden i tornen. Blow on Modern Living i aquesta Evelyn, una cançó encisadora, bonica, optimista, de les de ballar amb els braços oberts. El goig de ballar amb els braços oberts, sol, per casa, descalç. No ens el treu ningú. Així ens busquem cada tarda les cançons que tinguin alguna cosa positiva, que tinguin molt de grup, i artistes que sobretot siguin conscients d'on són i què fan. Per això som tan fans d'en Joshua Heidehang. Ja ho saps, que és aquest poeta que fa house, que ha sigut digiconvidat i que en la seva col·lecció de remixes que ens acaba de regalar et tornes boig. This is the place, Richard Sen Remix, el moll de l'os, fent-ho petar tot, xerracant, cadires i gots.

Texas on Joshua Heidehan. This is the place. El lloc on trobar-se, el lloc on ballar, on aixecar els braços, on ser més feliços, una espècie d'orgia, una espècie de lloc on res dolent ens pot passar si ens agafem tots de les mans. És el remix de Richardson. No són comercials, només els han enviat a discjòqueis, emissores de ràdio i en llocs com la pista de fusta, on el senyor Joshua Heidehan va ser un dels DJ convidats més celebrats de la temporada passada. Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can find me. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer. Pista de fusta amb Miki Puig. Uns altres que tenen remixes i que no acaben de fer créixer la seva aura, perdó, que no deixen de fer créixer la seva aura, són els novaiorquesos Fat Chords. Beat Back arriba amb el remix de Justin Strauss en la piscina remix, el que és el mateix, uns gamberros d'alta volada que ens flipen a casa. Pista de pista, trenca-me.

Els Packers tenen molt clar què volen i d'on venen. Primer són de Nova York, titulen New York en aquesta col·lecció de remixes i inviten a tres DJs de la ciutat. A fer remixes Ellis Cobar, Junior Sánchez i Justin Strauss, que es brena literalment aquesta beatback amb un remix que es diu Julius Strauss en la piscina remix. Nova York i els seus músics. Nova York amb gent que hem admirat, que ens flipen. Us en recordeu de Kid Creole? Kid Creole anava sempre acompanyat de Coati Mundi, un músic increïble que tocava les percussions, cantava, ballava, portava barrets excèntrics, anava amb el cap pelat, tenia un bigot i boig, i va tenir un parell d'èxits a les ràdios espanyoles de la FM del moment, amb Tropicalisme, un home que va acabar fent bandes sonores per Disney, i que ara veu que sempre el podem recordar. És Roberto Ferrante. Ell agafa una mítica peça de Coati Mundi i ens la serveix per una tarda de ball. El Coco Loco, Coati Mundi, posat al dia per Roberto Ferrante.

0: Clàssic de Coti Mundi, portant-lo aquí, el nostre treball.
1: Tots a la pista, Miqui Puig als plats.
0: Així ens ho fem cada tarda, venim aquí i pugem als plats. Cançons boniques que hem de ballar junts, que ens han de servir per ser millors. Avui ho deixarem amb més latín, amb una joia anomenada Jungle Jam. És Valentino Khan i Romy que també porten ritmes tribals. Ritmes plens de percussions boges, perquè marxem en pau. El meu nom és Miqui Puig, és als plats. El meu nom sempre va lligat a la pista de fusta. I això va per vosaltres, pista de fusters, per ser-hi tard, darrere tarda. Sigueu feliços, balleu.

0: Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Mediterranean love. Amore mediterrani.
0: Escoltes i cas. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a les lliçons de vida, arriba l'hora del cel obert,

Sí, amigues i amics, avui ens hem llevat metafísics. Deu ser que hem dormit poc, o els cereals, però volem fer un programa que serveixi d'alguna cosa, que et doni unes guies mínimes per intentar navegar en aquesta vida plena d'entrebancs i aquest allau d'informació negativa que rebem per terra, mar i aire. Necessitem punts de referència. I avui els buscarem amb les cançons. Sí, perquè hi ha cançons que ja et diuen més o menys que van les coses i et parlen des de l'experiència vital. Que, per exemple, què sé jo, el Mick Jagger, quan et diu que per molt que vulguis, no sempre pots tenir el que vols.

You can always get what you want. M'encanta aquesta cançó. Aquest cor infantil, aquest punt així com a lazy que tenen, no?, les cançons dels Rollings. I em fa gràcia també perquè, clar, Mick Jagger que dient que no pots tenir sempre el que vols, i ell, nen, mare meva, quin primer espasa. Pregunta-li al Brian Ferry, que li va presentar a la seva dona, la Geryl Hall, i el Mick Jagger, una setmana més tard, ja se l'havia encatarinat i la va convertir en la seva parella. Però va, deixem la salsa rosa i anem pel que anem, que avui volem cançons que siguin referència per sobreviure al caos. Per exemple, Peter Gabriel i aquesta peça que, mira que l'he escoltat vegades i sempre m'emociona molt. I que crec que són de les dues veus que més ben palten una amb l'altra. Que qui és ella? Ella és Kate Bush i et diu que no et rendeixis mai.

El Don't Give Up, d'en Peter Gabriel. Una altra cançó amb un missatge que et dona confort i et fa companyia. Igual que aquesta meravella dels R.E.M. Tothom pateix, però no està sol.

El Everybody Hurts, una de les raons per les quals els Rem van regnar de manera imperial durant tota la dècada dels 90 sense que ningú els fes ombra. I mira, i parlant d'artistes que van regnar imperialment, poca gent se'n recorda que just quan va començar la Beatlemania només hi havia un grup que podia competir de tu a tu a les llistes americanes, i aquestes eren les Supremes.

La Supremes explicant-te que la mama sempre té raó i quan ella et diu que no tinguis pressa per enamorar-te, sap del que parla. No agafis el primer palandengo que trobes pel carrer, que després tots són plors i és la mama la que t'ha de consolar, com sempre. Eh? Que si no et passa com a l'Stephen Stills, que aquell, com que era un hippie, el tio va tenir la barra de fer una cançó en el que deia era que, bueno, que si no pots estar amb la dona que estimes, doncs estima amb la dona que estiguis. Quina barra, no?

Love the One You're With, la cançó estrella del primer disc en solitari de l'Stephen Stills, més enllà de Crosby, Stills and Nash, en aquella època daurada en què l'Stephen era el músic total. El disc aquest de Crosby, Stills and Nash, ell ho toca tot, tots els instruments, menys la bateria, tot surt de les manetes d'un tio amb tant de talent com males decisions a nivell de substàncies, i siguem més concrets, amb la cocaïna i els seus efectes. Aquesta cançó que ve ara també té un missatge bastant clar, i potser l'hauria de posar en la seva versió original, però és que quan la canta el Beck, per mi, agafa tot un significat diferent, com que li afegeix molt més pes i un punt extra de melangia. Que què diu el Beck? Doncs que tots tenim sempre alguna cosa a aprendre. És veritat o no?

Everybody's Gotta Learn Someone, aquesta cançó popularitzada pels Corgis i en aquest cas interpretada de manera magistral per en Beck. Aquí estem avui al cel obert donant-vos lliçons de vida, perquè després no digueu que aquest programa no té una voluntat de servei públic. I si fins ara tot era una mica transcendental i profund, el Steve Miller Band són més prosaics. Ells, el consell que et donen és agafa la pasta i fot el camp, nen.

0: Take the Money and Run, els grans Steve Miller Band. Algun dia hem de fer monogràfic de l'Steve Miller, té una carrera collonant, tio. La gent es pensa que no va fer l'Abra Cadabra i s'inté de cançons increïbles, el Fly Like an Eagle. Va, va, posa'm una pausa, que vaig a mirar a veure quan puc fer-lo.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història per gent amb geografia.

Seguim aquí al cel obert amb cançons que et marquen uns paràmetres i et donen consells com si fossin tasses de Mr. Wonderful. Aquí, per exemple, tenim els Manel, que així com qui no vol la cosa, van fer l'himne oficial dels lletjos, que és una cosa que sempre els agrairem. Perquè, segons ells, els guapos són els raros, tu.

0: clar que sí.
1: És que és una cosa que jo he pensat tota la vida, de la mateixa manera que sempre he pensat que no se pot estar tot arreu, no pot salvar-ho tot, no pot ser una persona perfecta. Has d'acceptar les teves febleses. I si no, escolta el Graham Parker.

You can't be too strong. Mira, de les, la faia en directe, ja et diré tot. La vaig haver d'aprendre, em va costar, perquè sóc molt dolent, però sempre m'ha emocionat aquesta peça. La sensibilitat en què parla d'un tema tan tremendo com és el de l'avortament. I fer-ho sense dogmatismes, únicament amb l'arma de l'empatia i una sensibilitat a prova de foc. Que gran que ets, Graham. Què tenim aquí? Hòstia, la Nina Simone. Ei, el que et diu és ben veritat, eh? Si has de fumar, no fumis al llit.

Don't Smoke in Bed, aquest clàssic en la veu inconfusible de la Nina Simone, en un cel obert que intenta donar-te lliçons de vida i consells ben intencionats. Per exemple, els Arctic Monkeys te'n diran una que no te l'esperes. Ells han arribat a la reflexió de que el que no s'ha d'oblidar mai és amb quines cames camines.

Don't Forget Whose Legs You're On. Aquestes cançons que la, bueno, l'Alex Turner les fa així, les treu amb una cara bé d'un single, va, anem a fer una mica d'omplir, i l'escoltes i dius, tio, quin paio. Fa com a malícia i tot, eh? Bueno, va, malícia, que has arribat al final del programa i ho farem amb una cançó que va tenir una segona vida. La primera va ser quan ja va ser un hit a la dècada dels 70, amb aquest gènere del AOR, que anava també per les FMs dels Estats Units, però que, contra tot pronòstic, es va convertir en un himne dels seguidors de les sèries de culte de la HBO i altres canals de pagament. Perquè qui és capaç de dissociar l'escena final de Los Soprano amb aquest Don't Stop Believing? No paris mai de creure! Això és el que us diem també des de l'equip del programa Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà, amb un munt de petons per tu i tota la teva família.

0: Escolta, Sicar. Spin-off, amb Alfons Gorina.
1: Benvinguts una setmana més a l'Spin-off, aquest dia meravellós perquè hi ha molts nous, és 9 del 9, per tant, és un dia especial, evidentment. Sempre que hi ha bon cinema, sempre que hi ha cultura, sempre que hi ha bona música, és un dia especial. Ho celebrem amb vosaltres, setmana 2 de la segona temporada. Avui ens ajuda el Pol Regàs des del control tècnic. Benvingut, Pol, moltíssimes gràcies. Esperem retrobar-te al llarg de la temporada. I avui m'acompanyen dos clàssics d'aquest programa. Per una banda, la Gemma Safontria. Què tal, Gemma?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
1: Ah, clar, primera participació d'aquesta nova temporada. Ens anem veient cada dues setmanetes, més o menys. I l'Héctor García. Què tal, Héctor?
3: Què tal, com estàs? Tenia ganes de micro. Feia temps que no feia utilitzar i tenia ganes.
1: Estàs que et menges el micro i, a més, venies tu molt esperançat perquè s'estrenava una pel·lícula que t'interessava especialment. Ara sabrem com ha acabat el tema. Però, a més, amb un fons musical que t'interessa especialment, teníem l'excusa perfecta. Vaja, era inevitable, gairebé. Avui, què escoltarem de fons? Doncs uns músics que tenen els quatre acords més famosos de la història de la música, pràcticament.

0: És el grup favorit de l'Héctor, i això és una coincidència, no necessitem presentació. Evidentment, s'estrena un documental que es diu Oasis Don't Look Back in Anger. No s'hi han matat, escollint el títol, també t'ho dic, no? Però vaja, ja l'hem pogut veure els tres. A veure, a mi em va semblar molt bon documental musical. Primera cosa important, celebro que s'estiguin estrenant en plan massiu documentals d'aquests grups, que fins i tot les majors porten aquestes estrenes, ja no és una cosa residual, no sé si és que han trobat el filó o què, però jo encantat de veure aquestes experiències en pantalla gran, eh?
1: Totalment, totalment. La veritat és que a mi em va semblar molt bon docu, podria anar perfectament a l'inèdit, però es pot quedar uns quants mesos en cartellera, no passarà, però tant de bo. I penso que està bé si ets fan d'Oasis i també està bé si no ets fan d'Oasis.
0: A tu, Héctor, és el teu grup favorit. Et vas sentir satisfet, et vas sentir ple veient el documental?
2: Molt, molt, molt. De fet, li demano perdó des d'aquí si ens està escoltant el Philip Angel, perquè jo era l'imbècil que estava ballant al costat tota l'estona i movent el cap i fotent cops amb els peus al terra perquè no podia parar de moure'm. Què és el que té aquest documental? Que hi ha moltes cançons, perquè al final és un documental que repassa l'última gira, la de l'any passat, del 2025, a la que no vaig poder anar, malauradament, perquè em vaig quedar sense entrades, i al final és una mica... el comparem una mica amb Supersonic, que al final una mica als inicis d'Oasis, com van entrar els primers discos, i això és doncs 15 anys després de barallar-se, doncs com han fet aquesta reentrée, i també et parla una mica de que et fas gran i que et deixes de tonteries, perdones els altres perquè potser has estat 15 anys sense parlar-te amb una persona per una xorrada.
0: El Don't Look Back in Anger.
2: Clar, exacte, per això al final el documental és una mica això. A mi em sobren potser doncs a trams on els fans, no, és que vaig tenir depressió i Oasis no va curar.
0: Sí, els
2: més
0: fans
2: igual.
0: És el que
2: això és horrorós.
0: Podrien deixar molta més estona de música, simplement, sí. I de concerts.
1: I d'assajos, per exemple.
2: Exacte, que estan molt bé els assajos, i al final és un documental que està molt bé, és que al final és això, tots són himnes. Vull dir, i sobre el que deies que ho has tenit majors, és curiós perquè des que han tornat Oasis hi ha un pla de màrqueting aquí increïble. Per començar, la gira, que la gira va ser una bogeria. De fet, si us fixeu, han anat tirant petites peces a poc a poc. Ja quan fan la gira, ja fan un documental que te'l distribueix Disney i s'estrena massivament. No és allò una cosa petita que fas un passi especial i al cap d'un mes estarà a Disney. On sigui. No, és una estrena potent. I jo crec que estaré en un plan de màrqueting impressionant.
0: I les properes setmanes arriba Linkin Park, arriba Queen, arriba George Michael, en fi, per donar i per vendre, vaja, jo molt content, de veritat. Vaig vibrar moltíssim, em va passar com amb la Gemma, a mi a vegades m'agrada conèixer els quatre temes de sempre, però realment no era un dels meus grans grups de capçalera, i veient això, doncs, hòstia, si venen s'ha d'anar una vegada, no?, com a mínim. Els has vist tu o no?
2: No, que va. No, perquè el 2000... es van separar el 2009 i en aquella època doncs, no hi he pogut anar pel que sigui quan van venir aquí, i llavors ja després quan l'últim cop va ser que em vaig estar 4 hores intentant agafar entrada,
0: no.
2: Venen a Barcelona, s'ha de dir que ja ho han fet oficial, no sap encara el dia, però ja han dit que a Barcelona venen, i ho va filtrar el The Sun, però ells han anat trient pequeñas petites pistes sobre els llocs on aniran, i ja va sortir una escena a Barcelona, Joan Miró, llavors venen, llavors l'any que ve serà els Jocs de la Fam per tenir entrades. No sé, confiar en tu, que sé que tens bona mà.
0: No, però...
1: Alfons, té sort.
0: No, l'he perdut, o sigui, sí? la Belén Lago em va demanar un pel Bad Bunny...
2: Millor que no hi veus.
0: Sí, vuit concerts a l'Estadi Olímpic, i no vaig ser capaç de rascar absolutament res allà amb el puto F5, el Live Nation i el Ticketmaster. Vull dir, hi ha hagut un moment que m'ha acabat superant, i mira que jo era al seu dia per U2, anava a fer cues de matinada, que fins ara havia aconseguit més o menys les entrades que volia. S'ha tornat impossible ara ja, però bueno, ho tornarem a intentar.
2: Acampar una botiga de discos, com feia a Reus. Jo recordo per U2 pel Camp Nou, últim cop que he anat al Camp Nou,
0: sí,
2: que va ser a banda, quan va morir Michael Jackson i li va dedicar Angel of Harlem el 2009, justament,
0: sí.
2: I recordo estar dormint allà a una acampada amb un amic, vam acampar allà a la tenda de discos de Reus, al Quick,
0: sí,
2: que crec que encara està obert, i vam poder aconseguir entrades, i va ser meravellós.
0: Doncs ho tornarem a intentar, vaja.
2: Sí, sí.
0: Doncs a banda del grup favorit de l'Héctor, que el seguirem escoltant al llarg del programa d'avui, s'estrenava una pel·lícula que li feia molta il·lusió perquè era una seqüela nostàlgica de les comèdies romàntiques que ell li toquen especialment al cor, no? En aquest cas, una pel·lícula del 98, era la
2: 98,
0: primera, 98,
2: sí,
0: que es deia Pràcticamente Màgia. Ens ha arribat la segona part, Pràcticamente Màgia 2.
3: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
4: What is wrong with you? Are you like six?
5: Yeah.
4: Are you six?
5: Yeah. Okay.
6: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
7: When was the last time you were touched?
0: Posem-li una mica de rock and roll a Pràcticament té màgia 2, perquè la necessita urgentment, no? Doncs gairebé 30 anys més tard, aquesta seqüela... A mi m'agrada que estiguin també... Que tot el que era la nostàlgia ochentera de les pel·lis d'acció, de les aventures i tal, també es faci amb les comèdies i les comèdies romàntiques o aquest tipus... Aquest perfil de pel·lícules. El que passa, que aquesta és superdolenta, però molt dolenta, eh?
2: Terrible. O sigui, ja la primera és dolenta, eh?
0: Sí, és que jo no l'havia vist mai, la vaig revisar per aquesta, i vaig dir, hòstia... Pues, joder, hi haurà pel·lícules millors per fer seqüeles, eh?
2: Però jo recordo la primera perquè jo estava enamorat de Nicole Kidman, bueno, encara ho estic segurament, però vull dir, és com... La mirava perquè sortia molt guapa aquella pel·lícula i la pel·lícula m'agradava, era com tenia encant quan era petit. La vaig tornar a mirar fa 2 anys per revisar-la, potser feia 15 anys que no la veia, i vaig dir, uf, és que era terrible.
0: És molt dolenta, però vista en comparació amb aquesta, et diré que té aquell encant, realment, no? Elles allà, en aquella caseta, tal... Que, aquí hem fet un Harry Potter horrorós, amb castells i no sé què, o sigui...
2: Això, com amb la Gemma hem dit al sortir de la pel·lícula, és Botox de movie.
1: Sí,
0: clar, l'única gràcia és a veure qui s'ha destrossat més la cara. Si Sandra Bullock, Nicole Kidman...
2: O Stoker Channing,
0: eh? Que m'ha costat reconèixer-la, no, realment? Està molt gran, és veritat, però això... I, clar, Nicole Kidman, què passa? Se la va destrossar fa tant de temps que m'he acostumat i ja és la cara que té. Però Sandra Bullock m'ha fet patir molt avui,
2: eh? Bueno, però ja fa anys també que Sandra Bullock, eh?
0: Sí,
2: Sandra Bullock,
0: però l'hem tingut menys al radar, clar.
2: Perquè feia pel·lis a Netflix. És que es va morir el seu home i ha estat una mica de...
0: Bueno, la trama va una mica d'això, en realitat.
2: Sí, però ja sabeu d'acabar la pel·li, no? Bueno, que els homes... És una família que són bruixes, que tenen una maledicció... que tots els homes que s'enamorin d'elles o elles estiguin enamorats d'elles moriran. Llavors, la primera pel·lícula sortia l'Iron Queen, que era el pare dels fills, després s'enamora d'aquell serbi que sempre li posaven aquella veu que totes les pel·lícules que em doblaven, que era el Goran Visnjic d'Urgències, i passa això, i aquí ja comença a vídua, tal, bueno... És molt dolenta. La pel·lícula és terrible, perquè a banda, no sé, Gemma, si no t'ha semblat llarguíssima.
0: Bé, és que dura 130 minuts.
1: Terriblement llarga. Sí. O sigui, li sobren, no sé, potser mitja hora de metratge, per ser molt generosos. I per mi, o sigui, incita la beguda, l'única cosa que tens ganes de fer quan surts d'allà és anar a veure Margarita sense parar. O sigui, no hi ha una altra cosa a fer després de veure això.
0: Tot i així li donen unes previsions de recaptació boníssimes, segurament molt millors del que van fer la primera part, que jo no recordo que tampoc fos un èxit boig, en plan com una de la Julia Roberts o tal, d'aquella època, no? Vull dir que em va sorprendre ja que la fessin. També que la directora fos la Susan Bier, que és una...
2: Quin downgrade d'aquesta dona. Va començar allò com a autora...
1: O sigui, realment necessites fer això, Susan Bier? No sé.
0: Bueno, això o plataforma, sí. Sí, vull dir
2: potser
0: que...
2: sí, perquè ja porta temps que no fa una cosa potent. És que, de fet, una pel·lícula que va fer amb la Sandra Bullock, que d'aquella que es clava en secs.
0: Cosa, aquesta és molt dolenta també, eh?
2: Sí, no comparar, o sigui, no confondre amb la d'Ensaio sobre la ceguera, el Saramago, que va fer la Julianne Moore, que era Blindness.
0: Bueno, també era molt dolenta.
2: Era molt dolenta la pel·lícula i em sap greu perquè dius, hòstia, tens aquestes dues actrius, la recuperes 28 anys després, que això també, a veure, està bé recuperar coses del passat, però una pel·lícula realment que s'ha quedat una mica, que recordem els que érem joves en aquella època, que érem adolescents, que ens va agafar una mica, és com recuperar-la ara. Cal, i jo crec que si farà diners és perquè no hi ha res a cartellera, està morta.
0: Pot ser, o també per això aconsegueixen els petits fenòmens aquests. Digues.
1: Jo recomano que aquestes 2 hores i escaig que dura la pel·lícula la dediqueu a llegir un assaig de la Letícia Sala, que es diu Dame veneno que quiero vivir, que va precisament sobre Botox i àcid hialurònic, i us anirà molt millor a la vida.
2: Sí,
0: molt bé, molt bé. Doncs res, seguim endavant i mira, ens quedem una mica amb Nicole Kidman, per entendre'ns.
6: No accepteu remakes, només spin-offs.

0: think he's done. Annie? Annie. He looks on me. You think?
1: That looks on.
0: Yeah.
1: Okay. What do you do?
0: Shawl.
1: Oh, shawl.
0: All right.
1: Okay.
0: More shawl, then shawl. Now what?
1: Now what? Let's make the movie, that what? I'm going to have this baby, and then we're going to make this
0: movie.
1: That's
0: a good idea.
1: Okay.
0: You have the baby, then we'll go make the movie. We're coming out summer of 2028. Don't be late.
2: Doncs la primera notícia, que és una notícia de fa uns pocs dies, és una altra seqüela nostàlgica d'una pel·lícula amb Nicole Kidman, tot i que l'estrella en aquest cas era Tom Cruise. S'ha anunciat finalment la segona part de Dies de Trueno, una que l'Hector i jo esperàvem, vaja, des de Top Gun amb candeletes, eh?
3: Sí, és allò que dius, cal? No, però endavant, per favor. Dona'm sí. Aquí Tom Cruise corrent per Daytona, per favor.
2: I sense IA, i sense
3: exacte,
2: tal, no?
3: Exacte.
2: Això, doncs bé, s'ha anunciat finalment, serà l'estiu del 2028 que s'estreni aquesta pel·lícula, òbviament molt propiciada per l'èxit de Top Gun. Jo crec que allò és irrepetible,
3: sí, sí.
2: Evidentment, però clar, que també penso que la Paramount seria molt tonta de no aprofitar l'oportunitat, no? La gran pregunta, bé, sabem que la coprotagonista serà Anne Hathaway, perquè això que sentíeu és la presentació que van fer plegats. La gran pregunta és si Nicole Kidman farà un paper o no. La gent diu, voldran tornar a coincidir, no? I jo dic, home, si Nicole Kidman ha perdut 4 mesos fent la putíssima merda que acabem de parlar,
3: sí,
2: una setmaneta per un cameo a Dies de Trueno, per favor, Héctor.
3: Sí, home, no, a veure, jo que ens ho deu, per començar, més a Tom Cruise ja perdoneu-lo. És un tio que ha fet Top Gun Maverick, o sigui, això ja purga tot el que ha fet abans. Vull dir, qualsevol cosa que hagi fet, ja està. O sigui, amb això que ens va regalar el cinefils de Top Gun és com, deixeu-lo, ja està. És un tio que ja que és gran, que també està una mica allò, en plan, com els Gallagher. En plan, ja està.
2: Don't look back in
3: anger. Exacte, exacte.
4: Sí, sí, però quin charme, eh?
3: Sí, no, no, jo sé que és complicat, Tom Cruise, però...
4: Quin charme, els Gallagher.
3: Ah, ja, no, no, clar, clar. Però un cameito, jo crec que és normal, que està bé.
2: Jo crec que la Nicole Kidman ha de fer el que feia Val Kilmer a Top Gun Maverick, saps? Una
3: exacte.
2: Escena...
3: No cal que es mori a la pel·li, però...
2: Una escena, no, però una escena, però que sigui collonuda. Saps
3: sí, no, no,
2: dir?
3: També pensa que al final ja perds a Dennis Quaid... Ai, Dennis Quaid, perdona. Bueno, Randy Quaid perquè s'ha tarat i no treballa.
2: Sí, Randy Quaid, bé, és que literalment ha dit com collons podeu agafar a Anne Hathaway per aquesta pel·li. Anne Hathaway no és sexy, està embarassada, no sé,
3: ah,
2: o sigui,
3: sí, sí.
2: Se li ha anat l'olla, però completament.
3: Ja no dic
4: fantàstica.
3: Per això també, evidentment, però vull dir, és un tio que porta molts anys taradíssim. O sigui, es baixa la barba, se'n va anar a viure al camp...
2: Sí.
3: I allò, no com s'ha senegre amb els seus animalets, però allò en Paris
2: s'ha
3: tragat.
2: Fa super... del personatge que feia Independence Day, vaja.
3: Sí, tal qual. Sí, sí, mira, exacte, exacte. Li falta mirar pel microscopi, però, pel periscopi, però és un tio que... I Duval no pot sortir perquè ha mort.
2: Sí, oh.

0: com, és la pel·li que té tots els actors joves del moment.
1: Sí, sí, sí, clar, és una pel·li aquesta...
0: Que hi ha entrades anticipades, he vist.
1: Sí, sí, sí, també. Va, una notícia tristíssima. Bruce Campbell, ell mateix, ha dit que té una malaltia terminal, un càncer, i que com a molt li queden 5 anys de vida, que intenta fer-los el més positivament possible. De fet, ell, amb el seu sentit de l'humor negre, i tot això ho ha anunciat, però realment una notícia molt colpidora. Més seqüeles nostàlgiques. Ha començat a rodar-se ja oficialment aquest dilluns la quarta part de La Mòmia, Brendan Fraser, Rachel West. També serà un concurs de Botox i de físics interessants, aquesta pel·lícula.
0: S'ha molt, ell, eh? L'altre va estar la premiere d'aquesta pel·lícula que es deia Pressure.
1: Sí, s'estrena aviat, sí, sí.
0: I s'ha primat bastant. Sí, clar, havia... la Balena, al final, ella estava gros, però hi havia molt de maquillatge. Però vull dir, ella estava gros, però vull dir, s'ha primat bastant. O sigui, torna a estar més alt. És un tio que té bona planta un altre cop.
1: Doncs a veure com lluirà. Taquilla, aquí segueix dominant Tadeo Jones, això sí, és el que dius el Lector, no hi ha gran cosa, Estan Tadeo Jones, l'Odissea i Spider-Man allà clavades i no les mou ningú. El Ser Querido no va arrencar molt bé, però està tenint molt bon boca orella, com era d'esperar, per altra banda, no? Està funcionant increïblement bé Insidious, que no ho entenc, una pel·lícula de terror que se sosté tan bé, saps?
0: La gent jove hi va molt. Jo fa poc vaig anar a veure amb uns pares una pel·li, no me'n recordo quina era, d'agost, a un cine d'allà de Tarragona, i tot xaval jove anava a veure Insidious. Era a finals d'agost.
1: Sí, sí, sí. I després està l'estrena de Cronos, clar, la pel·lícula que parlàvem la setmana passada, Déu-n'hi-do, quina setmaneta amb Cronos, quines polèmiques, jo sabia què passaria, Això era inevitable, gairebé. Clar, ha fet una recaptació que és normaleta, molt vista a Catalunya, a la resta de l'estat, doncs no tant, no?
0: Igualment anys llum de Balandrau, però... Balandrau, patint el mateix problema, bueno, és diferent,
1: Sí.
0: Però del tema de l'idioma, que fora de Catalunya doncs la gent no vol veure-la, però va fer molts diners a Catalunya, i els dos més primers de setmana ja va portar 1 milió, si no recordo malament. Aquesta li està costant una mica més...
1: I ja veurem quin manteniment té. A Estats Units, Spider-Man segueix líder, 6ena setmana seguida, i està... alguna setmana de ser la pel·li més taquillera de la història, paraules majors.
0: Exagerat, no creieu tot, o sigui, és com molt...
1: No, jo vaig dir la setmana passada, no entenc aquest fenomen, em sembla una pel·lícula més de Spider-Man, bé, divertida i tal, però...
2: Mira, així com l'Hector va trobar tot de gent que anava a veure Insidious, jo em vaig trobar tot de gent a l'estiu que anava... O sigui, sales plenes, durant tota una setmana sencera no trobaves entrades per anar a veure...
1: No, i normalment amb Tom Holland, Zendaya, els que estan a Dune, els que estan a l'Odissea, o sigui, són els que has de reciclar cada vegada si vols que la teva pel·lícula sigui un èxit.
0: Que no oblidem que són pel·lícules, però que tenen èxit no per ells, tenen èxit perquè és la IP.
1: Si sí,
0: Spider-Man,
1: sí, sí,
0: qualsevol cosa que fa Spider-Man té molt d'èxit. Aquestes que van fer del multivers, dels dibuixos, també tenia molt èxit. Vull dir, al final Spider-Man és un nom tan potent que té èxit. Tom Holland està a l'Odissea, però el nom és Nolan. Per això, que al final Tom Holland, quan ha fet pel·lícules amb el seu nom com a protagonista, no n'ha anat tan bé.
1: No, i bueno, Zendaya va fer aquesta amb el Robert Pattinson, que va anar bé, però una bomba i tal, no? Bé, la pel·lícula que està a punt de superar Spider-Man és El despertar de la fuerza, i ho dic perquè l'any que ve seran 50 anys de Star Wars i ja han anunciat reestrena de la primera pel·lícula, que clar, això també li van sumant els números a les reestrenes, vull dir, Avatar l'han superat ja no sé quantes vegades, però després la tornen a reestrenar i torna a superar, vull dir que són com trampes al solitari, no?, gairebé. I important de la taquilla, Netflix ha dit que començarà a publicar les seves recaptacions de les pel·lícules que estreni gran, no aquestes estrenes tècniques que fa pels premis, sinó, doncs, la següent de les cròniques de Nàrnia, per exemple, que és una pel·li grossa, la del Brad Pitt, la seqüela de la pel·li del Tarantino.
0: La bola negra, també, que és curiós.
1: Sí, la bola negra, clar, aquesta m'ha sorprès una mica més, no?
0: És que però... estan fent una campanya molt grossa als Estats Units, de fet, ells l'han comprat perquè saben que és una pel·lícula que segur que mínim estarà nominada a millor... Jo crec que és clar que si Espanya l'envia als Oscars, si no l'envien... O sigui, seran molt rucs perquè ho han de fer, perquè és una pel·lícula que té molts números per poder guanyar millor pel·lícula, perquè fora d'Espanya ha agradat molt, i això és molt important, i l'acadèmic americà, que és el que ha anat a Cannes i l'ha vist i l'ha flipat, és el que importa. Llavors l'has de posar, i és una pel·lícula que tots els insiders dels Oscars i tal, tu llegeixes i diuen que el més normal és que estigui entre les 10 nominades a millor pel·lícula. Llavors és que
1: jo l'estic veient a totes les llistes, o sigui, a totes les apostes, és una pel·lícula, realment és una bola d'aquestes de neu que veus que es va fent gran i dius, sí, acabarà passant. Bé, jo ho celebro que Netflix ho faci, així podrem jutjar una mica més i no tant obscurantisme amb els seus números i els seus visionats i aquestes coses, en fi.
0: Però Mr. T no diran quants visionats ha tingut.
1: després en parlem. Doncs aquestes són algunes de les notícies de la setmana i moment d'anar a una de les estrenes, pel·lícula catalana, es diu Forastera.
3: Catalina!
4: M'agastaràs el nom?
5: Voy yo, abuela.

0: Doncs es diu Forasteres, la nova pel·lícula de la Lucía Leñar Iglesias, protagonitzada per la Zoe Sten, pel Lluís Omar, per la Núria Prims, per la Marta Angelat. Bé, és una pel·lícula que torna a ser una miqueta la cosa aquella de la pel·lícula catalana d'una noia jove a l'estiu. En fi, estem una mica atrapats en aquesta temàtica concreta, amb alguna variant, això sí, una mica de toc de realisme màgic, per entendre'ns. Sembla correcte, la pel·lícula, com quasi sempre, el que passa és que és veritat que no és molt original de plantejament.
1: A mi m'agrada sobretot que tingui a Núria Prims entre el repartiment. A favor sempre de Núria Prims en qualsevol format, és a dir, recupereu-la més sovint, sisplau, perquè és un gust veure-la a la gran pantalla. També a favor de la fotografia, em sembla que té una fotografia preciosa la pel·lícula i que per mi és un homenatge a la relació entre els avis i els nets, que aquí hem tingut la sort de poder-los gaudir, doncs em sembla que està molt ben captat.
0: Héctor?
2: A més, una pel·lícula que reconec que la vaig mirar fa molt, la vaig mirar març o abril, o sigui, la tinc una mica oblidada, però recordo que em va semblar interessant, però també és una mica el que comentaves tu. Un altre cop, al final és una és l'adaptació del mateix curtmetratge que havia escrit ella i dirigit, la Lucía Leñar, i em sembla una pel·lícula correcta, però també em costa a trobar-li tres diferencials d'altres pel·lícules similars. Llavors, sembla correcte, la veus, però passa això, que l'oblides al moment. Trobo que la Zoe Stein és una actriu a banda que està especialitzant en papers estranys de noia particular. A mi m'agrada molt Mantícora, que ja, clar, has de ser particular per fer aquella pel·lícula, i aquí també una mica el manté, i la pel·lícula al principi sí que em manté una mica en tensió, sí que després se'm va baixar una mica el suflé, però el que dic, em va semblar correcte. I mira, justament vaig parlar amb el Toro Folguera, que és el productor de la pel·lícula, fa uns mesos, quan va l'Andrau, i ho deia, encara com a mínim estan podent fer més pel·lícules, aquesta sí que és més mallorquí, però estan fent moltes pel·lícules en l'idioma català i les estan podent tirar endavant, que això també crec que és un èxit, i per això s'ha de celebrar que pel·lícules com Balandrau, Cronos, que són per a gran públic, tinguin èxit, perquè al final fan que es puguin fer altres coses com Forastera.
0: Doncs mira, precisament la Zoe Stein la vam tenir, ens va visitar, una noia encantadora, he de dir, una actriu molt interessant, i vam parlar de tot això, del curtmetratge, on ella ja hi era, en el curtmetratge original, del mallorquí, de tot plegat. Sentim a Zoe Stein parlant de Forastera.

0: Doncs em sap greu, faré l'acudit fàcil. Tenim una forastera als estudis de Catalunya Ràdio, que és la Zoe Stein, presentant la pel·lícula. Hauràs escoltat aquest acudit avui potser 5 vegades ja.
1: Doncs no, eh?
0: No?
1: No, no, no, està molt bé, és el primer, veus?
0: Val, molt bé, doncs, per no tenir sentit del ridícul. El fem, benvinguda a l'Spin-off i a ICAT.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. A veure, me n'alegro molt que estiguis aquí en representació d'aquesta pel·lícula, perquè, clar, tu vas ser una de les testimonis de com va començar això realment ja fa 6 anys, no?, amb aquest primer curtmetratge que vau fer amb la Lucía. No sé com, si ja en aquell moment ella et deia, ostres, jo veig que això pot créixer més, si heu parlat més del tema durant aquests anys, o si ha estat una sorpresa per tu, això.
1: No, sorpresa com a tal no, perquè ja quan vam fer el curt, recordo que em va dir que tenia la idea de pel·lícula, realment de llarg metratge. Per tant, ja era una opció quan fèiem el curt. El que passa que no saps després què és el que passarà, com aniran les coses, i no pots dir segur que es farà la pel·lícula, no ho sabíem. Però bueno, jo havia mantingut contacte durant tots aquests anys amb la Lucía i sabia que estava escrivint pel llarg, però el que no sabia era si comptaria amb mi o no, és a dir, si jo podria ser el personatge o no. Però mira, al final sí, vam retrobar-nos, vam fer com una prova, o sigui, no un càsting com a tal, però sí que una lectura, una mica com per veure també en quin punt estàvem les dues, i també el tema de la meva edat, no?, que han passat els anys, i veure realment si jo podia fer aquest personatge més jove o no.
0: No he vist el curtmetratge, per tant t'ho preguntaré directament. Hi ha diferències substancials, o el curtmetratge simplement s'insinua en unes coses i aquí les heu desenvolupat més?
1: És diferent. O sigui, hi ha com la mateixa base, jo diria, de la història, del que passa, però sí que els personatges són molt diferents. I, per exemple, en el curtmetratge l'avi té Alzheimer i aquí a la pel·lícula no, i això és un canvi molt gran per com es tracta la història. No té res a veure llavors la perspectiva amb la que enfoques la història. Sí.
0: I tu tens la sort, que ja coneixes a la Lucía, no? Ho dic perquè veient la pel·lícula des de fora penses, ostres, què li passa pel cap, no, la Lucía, en tots aquests moments de silencis, de petits detalls, de... En fi, no sé si tu has arribat a conèixer-la una mica en aquest sentit.
1: Sí, òbviament ella et podria explicar molt, jo crec, no?, del que té al seu cap, com quina ha sigut la visió per la pel·lícula, però realment és una directora que té... per mi una petjada, no?, distintiva, que crec que això com a director o directora és molt important, i ella ho té molta seguretat en el que creu, en el que vol transmetre, i sap també expressar-ho, que crec que això és molt important i difícil també, de poder mantenir tot un equip, no?, on tu puguis expressar com vols que sigui la imatge, com vols que sigui l'atmosfera, i també que puguis explicar als actors què és el que necessites, no?, en cada seqüència, i per això mateix com a actriu és molt fàcil treballar amb una directora així, i també amb algú que et dona llibertat, perquè a mi m'ha donat molta llibertat, jo crec, perquè ja ens coneixíem, llavors jo realment sentia que confia en mi, que confia en com jo interpreto, i en aquest sentit em dona llibertat a que jo vagi provant, no?
0: Almenys la pel·lícula sí que ho transmet, no?, com una sensació de fluïdesa,
1: sí,
0: que no sé si en el rodatge
1: és
0: així.
1: Sí, és així. O sigui, moltes escenes no les vam assajar, vull dir, com a tal. Era el rodatge i anar provant. I després hi ha, per exemple, alguna seqüència que va ser una toma, i que vam fer només un cop, sí.
0: I ha acabat el metratge, eh?
1: Sí, per exemple, la de... Bueno, m'estic mirant al mirall i tinc la peca i que no me la puc treure, és una toma. Llavors, no, com que depenia molt també del temps, òbviament, de vegades no hi havia suficientment temps, però que hi havia com... es podia jugar i jo podia tenir la llibertat també, com de dir, voy a provar a veure què surt d'això.
0: Aquest avi és el Lluís Omar, en aquest cas. Què tal la relació amb ell? Perquè, òbviament, és una part molt important de la pel·lícula. I una part, no sempre, això del que dic, de petits detalls, no sempre molt explícits, sinó de moments, gestos, no? Què tal ha estat treballar amb ell?
1: Increïble. Sí, la veritat és que jo ja l'admirava molt com a actor. L'havia vist molt. I realment tenia moltes ganes de poder treballar amb ell, i és una mica un somni fet realitat. I després va ser com conèixer-lo com a persona i veure que era un encant, que era molt fàcil de poder treballar amb ell. I el que m'emporto sobretot són com, bueno, l'espai de conversa que he pogut tenir amb ell, no? Com també de compartir no només això, la pel·lícula, el rodatge, sinó també com conèixer-lo de manera més personal i de poder entendre coses de la indústria, del seu camí, com que sí, m'ha ajudat molt també, la veritat.
0: A vegades es diu, no?, això de que a vegades se salta una generació, per entendre's, i que pot haver-hi de cop doncs, una química especial, no?, entre avis i nets. No vull entrar en temes personals, però no sé si tu estàs molt identificada amb aquest sentiment.
1: Sí que és veritat que ja fa molts anys que no tinc avis ni àvies, per tant, no ho he viscut fins, diguem, bueno, crec que als 18 va morir, sí, la meva àvia. Per tant, ho he tingut més com a la meva infantesa, o sigui, quan era molt petita, no? Però tinc molts records, realment. I sobretot tinc molts records perquè com el meu pare és alemany, també, hi havia aquesta cosa de que la família està molt connectada per mi en fer un viatge per veure'ls una mica. I de part de mare vivien a Mallorca, llavors era com sempre aquesta cosa de fer el viatge i fer un retrobament familiar, de passar dies junts, perquè tota la família està a diferents llocs. Ja. No tothom viu a la mateixa ciutat, per tant era aquesta cosa de retrobada, de campamento, saps? Una mica campamento familiar, i això m'ha creat a mi molts records, no? molt importants, i de passar molta estona convivint amb tota la família. I sobretot la figura de l'àvia sí que la vaig tenir molt present perquè, bueno, en els últims anys vaig estar molt a prop, no?, d'ella. Llavors això també em va ajudar potser en relació al curt.
0: Què t'anava a dir? El tema de l'accent el dominaves ja abans o no?
1: No,
0: vas haver de practicar.
1: Sí, vaig tenir una sessió amb un coach, una, però
0: va anar bé.
1: Va ser suficient, jo crec. Òbviament vas amb els nervis una mica perquè, bueno, ja no és només l'idioma en si o parlar mallorquí, sinó que era també justament complicat per mi a nivell de personatge, o sigui que és justament el canvi aquest de metamorfosis que passa a la Cata, no? Llavors eren moltes coses a la vegada a gestionar, però va anar molt bé. I és veritat que això, la meva àvia realment era mallorquina, per tant jo tenia, bueno, havia escoltat mallorquí a la meva vida, com he anat molt a Mallorca, tenia aquesta connexió, parlar no, però potser ho tenia fàcil, no? Com sí, allò que ho tens ja...
0: Com una mica sentit, almenys, vaja.
1: Sí. Sí.
0: Val. No, realment, quan m'expliques això a Mallorca, penso que realment havies de ser tu la protagonista d'aquesta pel·lícula, no? Que, per cert, és una Mallorca que és un que sembla més gairebé en la pel·lícula tal com està reflectida la Mallorca que va ser, no? No tan massificada, tan bonica. Vaja, no sé si tu precisament tens aquests records, no? De quan eres més petita. Vull dir, si aquest canvi s'ha produït més als últims temps o, en fi, tu que ho has viscut una mica.
1: Bueno, jo que he anat cada any de la meva vida ja noto que ha canviat, o sigui, i mira que sóc jove, jo, vull dir, com sí, ma mare, imagina't el canvi que ha vist, saps? Vull dir, o tota la meva família de part mallorquina, és brutal el canvi que ha patit la illa. Sí, realment és una cosa com molt idíl·lica, no?, el que es mostra a la pel·lícula, però és justament això que la Lucía buscava, crear com unes postals, no?, de crear aquest contrast entre una imatge idíl·lica, no?, del que veiem en una illa, amb un dol, no?, amb algú que és dur i terrible en aquesta família. I llavors jugava molt amb això.
0: Molt bé, doncs, Zoe, moltíssimes gràcies per haver vingut a presentar
1: la
0: pel·lícula.
1: Merci a vosaltres.
0: Vas gaudir en el rodatge?
1: Moltíssim. Jo, enamorada d'aquest projecte i d'aquest rodatge, vaig disfrutar moltíssim i repetiria, o sigui, repetiria el mateix rodatge,
0: sí,
1: literal.
0: Ostres, sí. Oh, quina sort,
1: sí.
0: Això no sempre passa. Pel que
1: ja, no, o sigui, realment... preciós. Imagina't, vaig estar supertrista quan es va acabar, pensant, hòstia, ja està.
0: No.
1: Però bueno, mira, cal veure-ho com amb agraïment, no?, de dir que bé, saps que hagi sigut així.
0: Doncs si voleu viure una mica aquesta experiència que va tenir la Zoe, aneu a veure Forastera. Moltes gràcies. Dona-li també les gràcies a la Lucía, al Lluís, a la Núria i a tothom que ha participat de la pel·lícula. I sort amb l'estrena.
1: Moltes gràcies.

0: Spin-off. Perquè vosaltres sou els protagonistes de la vostra història. Maybe I don't really
1: wanna know how you got. Doncs hem sentit a la Zoe Stein parlant de Forastera. Seguim endavant amb el programa. Va, algunes noticietes més, però aquestes ja han format ràpid, eh? Gary Oldman ja sap qui serà el nou James Bond. Ha dit que ja han fet la tria i que ell creu els dits per Jack Lowden, que és el seu company a la sèrie Slow Horses. A mi m'agradaria, bàsicament, perquè el vaig entrevistar i dic, home, així ja tindria un James Bond aquí en cartera posat, no?
2: A veure què tal.
1: Què més? 2026, mira, que parlàvem de la taquilla abans, ha estat l'estiu més taquiller de la història, superant l'anterior rècord del 2013. El cinema està viu, clar que sí.
2: Hi ha una cosa que diu el Pebronet, que té molta raó, i és que ja hem d'oblidar de dir l'estiu més taquiller des de 2019. Ja està. Ja hem sopat, això del 2019, els últims dos anys, amb lo de Barbenheimer.
1: Amb lo de la pandèmia, tot el rotllo, clar, sí, sí. Què més? Que Zack Cregger no escriurà ni dirigirà l'spin-off de Gladys, no?, de Weapons. Dius, home, pues una llàstima, no?
2: Sí.
1: Seria, és la gràcia, però vaja. Sonen rumors, Héctor, a què se t'interessa, que Vin Diesel dirigirà l'última Fast and Furious, jo crec, perquè ja ningú s'atreveix a dirigir aquesta pel·lícula amb ell allà, no?
2: Ningú l'aguanta directament, perquè s'ha ballat en tot el cast, i si ho fixeu van tornant tots a poc, i la propera sobre torna de Rock, es torna Gal Gadot, que dius, després de la teva pel·li preferida de Runner, i ja.
1: Que estava morta, i bueno, estava morta artísticament i a la saga, però vaja.
2: Sí.
1: O sigui,
2: bé. Humor, és com volar drac.
1: Bé, serà divertit, a veure què surt. Quines són les pel·lícules favorites de Haaland, Gemma, ho saps, o què?
2: No.
1: Del golejador del City.
2: És un cunyau, però és el nostre cunyau que ens agrada. Gladiator, Solo en casa, què més va dir? Pirates del Caribe, no?
1: No.
2: Espera, Gladiator.
1: N'hi ha una de bona.
2: Gladiator, Solo en casa, el Lobo de Wall Street, la primera.
1: Aquesta és la bona.
2: I quina
3: no,
2: tio,
3: la bona és Solo en casa.
1: I
2: també,
1: Troia.
2: També. I Troia. Que diu,
1: home, Troia i Gladiator, joder, tio, o sigui, és una mica més original.
2: Ho pots entendre,
1: no?
2: És un viking, Troia, vull dir, és un cunyat.
1: Sí.
2: És una tria cunyada. Dos d'elles són meravelloses, el Lobo de Wall Street i Solo en casa.
1: Però és una tria, m'agrada que has dit les dues bones, realment, sí. No? Però vaja, la tria és una mica estranya. Vaja.
2: Que fa morir el senyor dels coloms de Solo en casa i no ho vas dir.
3: Cert.
1: Fa molt de temps,
2: això. La setmana passada vas fer els morts.
1: No,
2: mira, com una segona mare, aquesta dona.
1: Bueno, estan tots morts, de Solo en casa, els dos pares estan morts.
2: Qui va morir fa poc? Va morir fa poc algú?
1: Bueno, la Catherine O'Hara va morir...
2: No, ara, l'última setmana ha mort algú de Solo en casa.
1: El John Candy.
2: Sí, ja. Ha mort algú de la seva última... Ah, el Tim Curry.
3: Exacte.
1: Tim Curry a la segona part, efectivament. Què més? Lily Wachowski diu que ja no faran més pel·lícules de Matrix, i de fet la nova l'havia de fer el Drew Goddard, i el Drew Goddard ha dit que sense el consentiment d'elles ja no la rodarà.
2: És una saga morta. L'última ja va ser un fracàs. També era pandèmia, però ja no... Tot i que a mi em va divertir l'última de dia.
1: Ostres, a mi em va semblar dolentíssim.
2: M'agrada més l'última que les dues seqüeles que va fer...
1: Fuera.
3: No sóc de Matrix, jo.
1: En fi, bé, és igual, no cal. No?
2: Ja, doncs, és una pel·lícula que ja és filla del seu temps, a partir d'aquí ja mor.
1: Està molt, molt explicada, va. Sí. Doncs anem a la secció satànica del programa, la secció terror, perquè tenim tres estrenes un perfil similar. La primera es diu Mother's Baby.
4: Also, ich hab mir ihre Befunde kurz durchgeschaut und also ich denke nicht, dass wir mehr als einen Versuch benötigen werden. Wir haben große Neuigkeiten.
5: Gratuliere euch. Hatten Sie ein schönes Geburtserlebnis?

0: Ara hauríem de deixar sonar tota la cançó en lloc de parlar de Mother's Baby, però vaja, és igual. Una pel·lícula que m'hauràs de fer memòria, Gemma, tu que l'has revisat, perquè és una d'aquestes que tenia una data d'estrena fa un any, i jo la vaig veure llavors fa un any. No me'n recordo de res més que era una pel·li que donava un mal rotllo que t'hi cagues i que anava també d'embarassos i fills i, o adopcions, vaja, no?
1: És una pel·li molt, molt mal rotllera. Narra el camí d'una parella que no poden tenir fills i acaben anant a veure doncs, un especialista en una clínica pijíssima de fertilitat. I ja només entrar a la clínica dius... o sigui, et fa tota la pel·li molt mal rotllo. Dius, aquí passaran coses i passen coses. Però a mi el que m'ha passat amb aquesta pel·lícula és que tinc un trauma de petita. Vaig veure una pel·lícula quan era petita, a TV3, de dues germanes que les canviaven al néixer. No sé si la recordeu.
0: Tu a Boston i jo, California.
1: No. Era bastant dramàtica, perquè a més estava basada en fets reals, o sigui, dues nenes les canviaven, se n'anava cadascuna amb la família no biològica, i al cap d'uns anys descobrien aquest canvi. Una de les nenes acabava morint, val? I la família de la nena morta doncs anava a buscar la seva filla biològica. Un drama.
0: Hi havia la del Coreeda, no? Aquella
2: el
0: pel·lícula...
2: El papa et l'hijo, que
0: sí,
2: està molt bé.
0: Que també explicava això de forma molt diferent, evidentment.
2: L'estic buscant, la pel·lícula.
0: Bé,
2: aquesta,
0: la de Mother's Baby, en fi, què? Llavors?
1: Aquí el tema és que la protagonista d'aquesta pel·lícula no va fer els deures, no va veure aquesta pel·li i no sabia que els nens, quan neixen, no se'ls ha de perdre de vista. Perquè passen coses.
0: Passen coses.
2: És Canviades al nacer, la pel·li que dius?
1: Sí, és Canviades al nacer.
2: Ja, Joan, no l'he vist.
0: Pot ser. A tu t'ha agradat, Héctor, o no?
2: No, no he pogut veure aquesta.
0: No l'has vist, vale. El Nido sí, no?
2: Sí.
0: I a veure, què t'ha semblat, El Nido?
3: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
4: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
3: A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
4: Y también la noche.
3: Porque de noche la
0: maldia dorme. Doncs és una pel·lícula protagonitzada per la Michelle Jenner i el Pablo Derqui, no? Si no recordo malament, que ara està a tot arreu, una mica, i una pel·lícula de una mena de Misery / El Bosque, que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Héctor.
2: Sí, déu-n'hi-do. També l'he mirat fa uns mesos i és una pel·lícula que... també d'això de mare que ha de protegir la seva família a casa, en aquest cas els té mig arrestats, la seva mare i el seu fill, que fa poc van veure aquesta pel·lícula de Halle Berry, de, també que ha de tenir fills a casa, en aquest cas lligats a la casa,
0: sí, és un, de la Ja, més, no? La de l'Alexandre Ja.
2: L'Alexandre Ja, sí. Va entrevistar aquesta pel·lícula, molt curiós aquest tio. Una pel·lícula que no porta res, és com una pel·lícula de plataformes que sobre l'estrenen, que està bé, però em va semblar... el no res, és com... I Michelle Jenner és que és molt mala actriu.
0: I el guió, un despropòsit, sí, sí. Total, no? Tu no has vist mal.
2: Doncs... pots comprar, però em podeu comprar. Pablo Derqui, sense barba. El Dibu Martínez.
0: Ostres, que...
2: sense barba, eh? A Cronos fent de trapero, no, però...
0: No me l'imagino, no tant, vaja. Doncs l'Héctor ha pillat amb El Nido, no? Sí. Però El Ritual de Lili, aquesta, te l'ha saltat,
2: no,
0: en canvi,
2: no, no, no.
0: La Gemma l'ha patit.
1: Jo sí que he tingut el plaer de veure-la.
5: Mira, Lili, ahí está.
6: Hora de brindar
5: por un fin de semana de puta madre.
7: Esta es nuestra Biblia.
8: Sabidurías, prácticas, rituales de la tradición vulcana.
0: Bé, pel·lícula de... bé, jóvenes y brujas, pràcticament podríem dir-li, no? Pràcticament de màgia en plan satànic. Ostres, té molt bones intencions en el sentit que veig que s'ho creuen el que volen fer, però és que no funcionen mai aquestes pel·lícules satàniques. Aquí, només el to que sentíeu ara al tall, ja veus que és com tot tan trillat, tan forçat. Vaja.
1: Perquè heu vist El Ritual de Lili 350 vegades abans.
0: Però a part
1: això,
0: les pel·lis de possessió sempre acaben que si un exorcisme, que si no sé què, vull dir... I això sí, els efectes de maquillatge molt ben fets, perquè foten molt fàstic realment, eh?
1: Sí, sí, i hi ha imatges precioses, o sigui, en realitat hi ha imatges precioses, però per mi no és suficient.
2: Ja em pregunto per aquesta pel·lícula, no s'esperen estrenar-la l'octubre, que tingui la petita finestra de Sitges, i com a mínim tindrà una mica més de boca a orella. És que tirar-la al setembre així de cop, com la de Mother's Baby aquesta, que aquesta potser va estar l'any passat, no?
0: Sí, però aquesta és una mica més cine d'autor, saps? O sigui, té molt més que El Ritual de Lili, que realment és una pel·lícula que fora de Sitges.
1: I darrere de Mother's Baby també hi ha doncs, tot aquest tema de la maternitat disfuncional, les mares que no senten doncs, aquest vincle amb els seus nadons, o sigui, hi ha una reflexió més enllà. En el cas de Lili, jo no l'hi veig.
0: En el cas de Lili, doncs, que hauria d'haver anat a les plataformes. Posem aquesta música per si l'Héctor l'encerta. Títols de crèdit molt originals en el seu dia, molt trencadors.
2: Seven.
0: Correcte, Seven, molt bé, l'Héctor. L'Héctor hagués encertat moltes de les antigues bandes sonores enigmes, eh?
2: Aquell dia em va fer mal, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Que et vaig escriure en plan...
0: Doncs són els crèdits de Seven perquè a Disney arriba Psycho Killer, que és bàsicament la venen com la nova pel·lícula del guionista de Seven, que l'Andrew Kevin Walker es va fer com molt famós aquell dia perquè era un guió molt original, molt trencador, i és com la nova pel·lícula amb assassí en sèrie amb el guionista de Seven, i això és tot el que té Psycho Killer, que l'he vist i és molt dolenta.
2: És horrible. O sigui, jo també l'he vist molt, fa molt. És que no sé què s'estrenava.
0: Sí, no, és...
2: és que no sé què s'estrenava i és horrible. O sigui, jo l'he mirat perquè també sortia l'Andrew Kevin Walker i la potra de la Georgina Campbell, de Barbarian. I dir, bueno, què tal? Però és que és un thriller pèssim. Sí, sí, sí. És que em sembla una paròdia de Seven o de Killer mateix, que també la guionitzava ell. És horrible.
0: Molt dolenta. A Filmin ha arribat aquest documental del Quique Maillo, La supervivent, sobre això de l'11S, un documental que jo he de dir que sí, que és molt distret, que t'explica una història que és molt impactant, no?, d'aquesta noia que es va fer passar per víctima de l'11S i es va convertir com en la presidenta de l'associació i tot això. Però em sembla molt trampós aquest tipus de documental. I per altra banda, jo, recomanació personal meva, evidentment, que fotin el que vulguin. Els directors de documentals no haurien de sortir tant en els seus documentals. Si vols que la història tingui interès, parla per si sola, saps què et vull dir?
2: Quique Maillo porta un temps que ja no fa pel·lis, vull dir, de ficció, i és com està fent més documentals que una altra cosa. A mi Eva m'agrada, les pel·lis que va fer als inicis estaven bé.
0: Sí, sí, sí, i autoprotagonitzant-les a més.
2: Ja.
0: No? Amazon Prime, aquesta lector també li deu agradar, Enfrentados, amb Esther Expósito. No.
2: Enfrentados, que és Vinicius Mbappé o...?
0: Podria ser, vull dir, ja quan parlem d'Esther Expósito ja només ens ve al cap Kylian Mbappé, en fi.
2: Però quina carrera també, és com Maria Pedraza i aquestes d'élite, que són superestrelles però de plataformes, és a dir, les treus d'aquí no són ningú.
0: Bueno, van fer aquella pel·lícula de la
2: però l'hem vist nantros, vull dir, clar, és que no l'ha vist, jo crec que el gran públic no l'ha vist aquesta pel·li.
0: Però estava bé, eh?
2: Sí, no estava malament.
0: I ella estava
2: bé. El talento, es deia, no?
0: Sí. A Netflix, el favorit de l'Héctor, Tyler Perry, ¿Por qué me casé otra vez?, tercera entrega, ho dic per Tyler Perry, cada setmana teniu una pel·lícula de Tyler Perry.
2: És l'única persona a Catalunya que segueix la carrera d'aquest home, també t'ho he de dir, eh?
0: Sí. Ja dic el seu nom i no el coneix ni Déu, però vaja, i quasi tot el que fa és horrorós, però vaja. Horrorós, ostres, això sí que és horrorós. S'estrena el dia 11 a Netflix, es diu Gracias Equipo, una comèdia amb Maribel Verdú, Pedro Casablanc, que Pedro Casablanc, per favor, senyor...
1: El talento.
0: Sí, però, bueno, clar, dius el talento, però és que és igual, diries qualsevol títol i l'encertaries, perquè està tot arreu, no cal. I Alexandra Jiménez, però una comèdia sobre una empresa que llavors van acomiadar gent i fan una mena de Juegos de l'Hambre amb un campament d'aquests de fer equip, acaben descobrint que és una competició per veure qui, i tots fent tonteries com si fos el programa de televisió espanyola dels migdies dels pobles que fan...
2: El Gran Prix.
0: Sí, doncs això, o sigui, és com es dediquen a fer aquestes coses. En fi, no la mireu, sisplau.
2: Això és pel·lícula, no sèrie.
0: Sí, és una pel·lícula. Gràcies, Equipo. Bé. Doncs això és el que teníem aquesta setmana a les plataformes. Poca cosa, però per sort tenim una joia que ens vol rescatar l'Héctor, una estrena que es diu Bad Adult.
7: Did you always want to become a teacher?
9: For as long as I can remember.
7: You threw a shoe in, miss.
10: Shut up!
11: He pushed a girl down the stairs. Handling behavior is part of your job.
0: Es diu Bad Apples i és la nova pel·lícula de la sempre interessant Saoirse Ronan. L'ha vist l'Héctor, va tenir la sort d'enganxar-la fa un temps.
2: Sí, la vaig poder veure l'any passat a Sant Sebastià. És la primera pel·lícula que vaig veure, de fet, estava a la secció Nous Directors, que és aquest Jonathan Elser, i és una comèdia protagonitzada per la Saoirse Ronan, que es diu Saoirse, m'agrada pronunciar-ho bé, ja que ho vaig aprendre, sempre hi ha de Saoirse o...
0: Sí.
2: I és d'una professora que està una mica... fins al cap de tot, no pot més amb la vida, i què passa? És una professora de primària que té uns alumnes que són molt rebels, especialment un. Un dia tenen una decisió amb aquesta alumna que fa que tot es desmoroni. I què passa? I en comptes de rectificar, ella ho fa cada cop més gros. Al final acaba el poble implicat i tot. És una pel·lícula molt divertida, que cada cop... Generalment, últimament, anem al cine i tot el que veiem és igual. Sabem què passarà, sabem com acabarà, però en aquesta pel·lícula és la bola, es va fent més grossa i no saps fins a quin punt l'acabaran liant. Sí. I és molt divertida, la Saoirse Ronan no l'havia vist en papers còmics i està molt bé, i la veritat és que per mi va ser una gran sorpresa i dels millors pel·lis de l'any passat per mi. Llavors m'agrada que s'estreni i si la podeu enganxar a algun cinema, per favor, que val molt la pena, la veritat. I hora i mitja, això és molt important.
0: Importantíssim, doncs mira, per exemple, un bon cinema on enganxar-la potser, fenomenal.

0: Perquè Fenomen aquesta setmana ens presenta un menú molt variat, Gemma. Per exemple, sopa de ganso el dijous, Whiplash, Michael, Gladiator, divendres. Dentro del laberinto, per això estem escoltant David Bowie. Foldi, foldi una miqueta de David Bowie. It lays her down, it browns, my life's a funny thing. Es passa també divendres Master and Commander i Eraserhead, la primera pel·lícula de David Lynch. Dissabte, Ben-Hur i El Resplendor. Diumenge, Memento. Dimarts, Perdició de Billy Wilder, Blade Runner, The Rocky Horror Picture Show, òbviament recordant Tim Curry. Es veu entrades venudíssimes per totes les sessions que estan programant d'aquesta pel·lícula. I dimecres, Lost in Translation i Terciopelo Azul. A la Filmoteca encara teniu el cicle Aki Kaurismäki, el de Fritz Lang, el de Jane Fonda. Dijous, per exemple, demà, El Estanque Dorado, pel·lícula homenatge a Mark Ryder, a més, que és el director que va morir fa poc, i protagonitzada per Jane Fonda. El dissabte, Los Goonies a la Filmoteca.
1: Endavant.
0: Diumenge, La Història de Palm Beach de Preston Sturges, i el dimecres, Escrito sobre el Viento de Douglas Sirk. A més, sapigueu que comença el Transhuman Festival, cinema itinerant compromès i amb acció social del 12 de setembre al 30 de novembre. Clar, dura molt perquè va a molts llocs. Si sou de Girona, de Taià, de Camp de Bànol, de Peralada, de Sant Joan de les Abadesses, Xavi Soler, una salutació per tu, de Figueres o de Barcelona, aquest festival passarà per la vostra localitat, no us ho perdeu. I què més no us heu de perdre? Doncs una pel·lícula molt petita que hem de defensar i rescatar, perquè a més és molt curiosa pel que ens m'han dit, que es diu Lionel.
2: Está jugando este viaje de un tortazo, ¿eh?
3: No, un tortazo, tú a mí te voy a meter yo una, que verá.
4: ¿Y esta mère, elle est restée en Espagne, c'est ça?
3: No, esta mère, elle est décédée.
5: Lionel, asómate a la ventana.
6: No, no,
5: bolis,
6: tú sors.
5: Alicia, que nos vamos ya.
7: No venga aquí, que estoy trabajando, vaya vergüenza, tío.
5: Acá.

0: I com en tota bona road movie, la música de Lionel és una protagonista més. La inspiració l'explica ell.
1: Le doy mucha importancia, me parece lo más, de las cosas más complicadas. De hecho, a día de hoy, como que la banda sonora en Lionel me encanta, pero es como de las cosas que más pienso a día de hoy, de las decisiones que se tomaron, pero al mismo tiempo creo que era necesaria. Como dices, primero por el road movie, ¿no? Por hacer casi esta cosa de seguir los códigos de alguna manera del road movie para acercar al espectador a unos personajes que no son tan comunes dentro del cine. Y luego también porque Lionel tiene una conexión con la música muy fuerte. Lionel me descubrió grupos que aparecen en la película hace años. Acabé haciendo algunos videoclips para estos grupos antes de hacer esta película. Entonces como que tenía mucho sentido que estas canciones formaran parte de su viaje emocional.
0: I aquests grups dels que parla Carlos Saiz són, per exemple, Los Planetas o Carolina Durante, per qui va dirigir, doncs, alguns videoclips. Videoclips. No videoclips.
2: Bé, tot queda en el cinema, en qualsevol cas. Et va agradar la pel·lícula, doncs?
0: Em va agradar molt, m'ha sorprès moltíssim. Us animo que l'aneu a veure perquè és totalment diferent.
2: És el que m'han dit, realment, que és una pel·lícula molt, molt curiosa de veure. L'ho he descobert una miqueta més sobre Lionel. No la deixeu escapar, la busqueu allò, escodrinyeu entre la cartellera, que es treuen petites joieres. I ara sí, anem ja a sentir el tema final que ha triat l'Hèctor en un moment d'inspiració per posar sí. Punt i final al programa d'avui.
3: Tu acuasis.
2: És el que hi ha, tio, què vols fer-hi? Ja. El vas collir abans de veure pràcticament de Magia 2, sí. Que, de quin tema ens portes?
3: Volia afilar una mica aquella que parlant de la segona part, doncs la cançó que va popularitzar la gran Faith Hill, que ja he portat dues vegades aquí, després de la cançó de Pearl Harbor, de l'Ulubi, doncs ara amb Disquis, que és aquest temazo, s'ha de dir, que va trobar el 98, doncs, a la banda sonora de la primera Practical Magic i que realment va ser un himne, aquesta cançó, al seu moment, eh?
2: Doncs va, quedem-nos amb la primera part, recupereu la primera part, la segona no cal tant.
3: Tampoc cal veure la primera, eh?
2: Sí, no, però vaja, si heu de triar alguna. Sí. Gemma, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per portar-nos Lionel, Héctor, moltes gràcies, com sempre. Pol, moltíssimes gràcies per la feina d'avui i a vosaltres ens retrobem la setmana que ve. Fins ara!

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia d'ICAT-FM. Aquesta que us sentit era l'Anna Farré, des de Menorca. Ha fet un àlbum meravellós que es diu Pa. La seva família són forners, a Mahó, a Mó, i té un espectacle que finalment també ha vist la seva forma discogràfica, que gira al voltant d'això, de l'art de fer pa i convertit en música. És un disc realment espectacular. Això es deia Aigo, amb referències clares també a Maria del Mar Bonet. Avui al Delicatessen començarem amb gent que està fent coses diferents, més enllà del que habitualment es veuen als grans festivals, música del nostre país, parlo. Més enllà d'aquells grups més festius, diguem, que funcionen i funcionen la mar de bé, però hi ha gent que està fent coses des d'un nivell, no sé si dir-ne més intel·lectual, potser podria quedar una mica pedant, però sí que gent que està fent coses diferents, diguéssim. És que no vull entrar en definicions una mica més àmplies perquè segurament entraria en un jardí del que seria difícil de sortir-ne. I entre aquests joves que estan fent coses diferents, entre cometes, aquí a casa nostra avui tindrem la protagonista del nostre parador, que és la Leire Struck, i farem una aturada així una mica més llarga en el seu últim àlbum, que realment val molt la pena. Però abans d'aquesta gent diferent, poseu-hi cometes i interpreteu com us vingui de gust. A través d'escoltar les seves cançons podreu arribar a la conclusió a la que jo us vull fer arribar. Són Rita Payés i Lucía Fumero.

Intentem explicar una mica aquesta diferència a la que feia referència. Hi ha molts d'aquests artistes que venen d'escoles de música, digue-li el taller de músics, el conservatori del Liceu o l'ESMUC, i que a partir d'aquí es creen sinergies en aquestes escoles i gent que ve d'una formació més aviat clàssica. D'aquí també aquesta passió per el que serien els formats més clàssics, digue-li flamenc, digue-li boleros, digue-li cançó llatina, el que us vingui de gust. I sobre aquest cançoner popular, doncs desafien, diguéssim, el dia a dia i intenten donar-li la volta, intenten actualitzar, intenten fer coses realment, doncs això, diferents. En aquest cas la paraula avui és la que marca la diferència. Rita Pallés i Lucía Fumero, aquí la Rita cantant i la Lucía Fumero acompanyant-la al piano, i tot i això la Lucía Fumero també és una cantant extraordinària. De moment han publicat dos senzills i l'últim es diu No estàs obligado a más, que és aquest que heu sentit ara. I un altre músic, també resident a Barcelona, és l'Adriano Galante, que està publicant també noves cançons en forma de single i totes elles amb algunes col·laboracions. L'última es diu Ser de Oro, al costat de La Jalada i de Silvio.

Doncs aquí tenim suma de talents espectaculars. Adriano Galante, que és nascut a Madrid, però que des de ja ben jovenet va venir a Barcelona i porta ja molt de temps fent coses des d'aquí. I La Jalada és un projecte de la Belén d'Oreste, que és una cantant de Gran Canària, i Silvio, que és el tercer en Concòrdia, hauríem de dir-ho així, és un músic de la ciutat de Reus, que també està fent coses molt, molt boniques i que estem escoltant aquí darrerament al Delicatessen. I d'aquesta amalgama de procedències, ara ens anem cap a

Guillem Roma, molt amant de la música llatina, la llatinoamericana, fet des de rancheres fins a qualsevol altra cosa que li atrapi, diguem-ho així, i sense tenir en aquest sentit cap mena de limitació a l'hora de composar, mirant cap aquí, mirant cap allà, fins i tot fent barreges amb cobla de sardanes, amb coses ballables. En definitiva, un tipus del tot imaginatiu, i aquesta és l'última cançó que ha publicat també en un single que es diu Coses de la meva terra. I amb aquesta diferència que estem marcant el dia d'avui, ens anem fins a l'aparador del programa, l'aparador allà on li durem una mica més de temps, escoltem 3, a vegades 4 cançons d'un mateix disc per donar-li una mica més de protagonisme. Avui ho farem amb un EP, de fet és un disc de 5 cançons que es diu Con una mano delante y otra detrás. És el nou disc de la Leire Struck.

Ja veieu quines meravelles que tenim a casa nostra, l'Airstruck, que ella és de Begues, del Baix Llobregat. I hi ha un circuit com... jo diria que amagat, entre altres coses, perquè no té una repercussió com tenen doncs altres bandes, evidentment, que són les que ocupen habitualment el protagonisme dels cartells, dels grans festivals. Parlo de grans en quant al volum de gent, perquè per mi és igual de gran, o potser més a vegades, un festival en el que potser no hi ha tanta gent, però que la proposta artística, per mi, sempre parlo per mi, em pugui resultar més interessant. I és que sempre... hi ha aquesta mania que tenim de sempre parlar de xifres, i en el món de la cultura aplicar les xifres em sembla un error. Ja és tard, perquè ja anem tard, perquè realment les coses que funcionen són aquelles que més gent posen, els titulars de l'èxit sempre van vinculats a xifres d'assistència, però no es parla mai de lo bé que ho han fet o malament que ho han fet els artistes. I la veritat que ve de gust que buscar també aquestes alternatives que estan una mica al marge de les coses més populars i més multitudinàries, a banda de la incomoditat de veure també les coses amb moltíssima gent, però ja això és qüestió de cadascú, i aquí evidentment cadascú tria el fet d'estar en mogollon i veure concerts a través de les pantalles de vídeo i molt lluny de l'escenari, o buscar la proximitat. L'Airstruck, segur que si aneu a veure algun dels seus concerts serà en proximitat. Això es deia Lluny de tu, insisteixo que formen part d'un EP acabat de publicar en aquest 2026 que es diu Con una mano delante y otra detrás. Anem amb la segona cançó que us he triat, que es diu Décimas de la Yeye.

No només és la música, també són els textos. Quan es canten bones cançons també ens agrada que ens expliquin bones coses. La lletra era de Tramel Levalle, que és el percussionista que acompanya la Leire Struck en aquesta cançó que es diu Décimas de la Yeye. Crec que ho dic bé això de Yeye i no Yeye, perquè si no portaria accent. Reivindicant avui artistes que, insisteixo, que no van per aquestes autopistes tan ràpides que et porten a l'èxit, sinó que acostumen a circular per carreteres més secundàries, on l'èxit a vegades, doncs, diguéssim que no arriba mai, però sí que és veritat que es disfruta més del paisatge, no? Hi ha més temps, es va més tranquil, i es fan parades, i diguéssim que és tot més bonic. Amor constante más allá de la muerte. Déu-n'hi-do el títol, així es diu l'última de les tres cançons que us he triat d'aquest EP, avui protagonista del nostre disc del dia, L'Aparador, con una mano delante y otra detrás de la Leire Struck.

Avui buscant diferència, busquem marcar una miqueta aquesta diferència. De fet, encara m'han quedat 3 abans de seguir. Avui seguirem amb producte de proximitat, quilòmetre zero. Però me n'he deixat encara 3 més que podríem incloure dins d'aquests músics que van una mica al marge de tot. I molts d'ells es troben en el camí. Hem tingut, per exemple, hi ha exemples de la Rita Pallés amb la Lucía Fumero, o Adriano Galante amb la Jalada i Silvio, o, per exemple, aquests dos, que són Nico Roig i Joan Colomo.

La unió fa la força, en aquest cas força de talents. Tots dos tenen una carrera, diguem, en solitari brillantíssima. Tots dos són músics així, outsiders, que no han arribat a ser mai caps de cartell de cap festival, ni crec que ho arribin a ser. Ojalà el món canviaria cap a bé, n'estic convençut. I tots dos ara, doncs, fent una cançó conjunta, que ets un colom, Nico Roig amb Joan Colomo. I un altre artista del que n'hem anat parlant també aquí, tot i que les seves cançons sé que aniran arribant amb comptagotes, perquè té moltíssima feina organitzant concerts i ara mateix, per exemple, demà en parlarem, però ell és el director de l'Altaveu de Sant Boi, doncs estic parlant del Víctor Partido, i per tant les cançons aniran arribant a poc a poc, però nosaltres en gaudirem molt perquè ens semblen extraordinàries. Això es diu That Inner Spark.

Víctor Partido, amb cançons aferrades també a l'escuderia de Great Canyon, amb tot un plegat d'artistes com la Joana Serrat, com el Ferran Urriols, com un llarguíssim, etc. Hi ha molts artistes que valen la pena des d'aquesta escuderia també de la Plana de Vic. I abans de fer un gir en aquesta proposta així de diferències que us estic marcant en el dia d'avui, volia escoltar l'últim single que ha publicat el Jordi Lanuza acompanyat de la Mar Pujol, i entre altres coses perquè la Mar Pujol ben aviat publicarà nou àlbum, i no sabeu amb quines ganes jo personalment estic esperant aquest nou treball de la Mar Pujol. Però de moment això es diu Mentre Dorms, Jordi Lanuza i Mar Pujol.

cançó meravellosa de dos tipus que tenen una sensibilitat increïble, com són Jordi Lanuza, d'Inspira, una banda mítica, i de la Mar Pujol, que l'estem esperant en candeletes amb aquest nou àlbum. I ara fem una mica de canvi de registre, perquè evidentment no podem dir que Love of Lesbian sigui una banda que va al marge de tot això que estàvem parlant. Més aviat al contrari, és una de les bandes més reconegudes i amb aforaments més multitudinaris de casa nostra. Però segurament aquesta deu ser l'última cançó que enregistraran abans de l'aturada. Faran un últim concert a Barcelona a la Mercè i després ja sabeu que de moment s'acomiaden durant un temps per fer altres coses. El Santi Balmes ha dit que volia fer un disc en català i no sé si està previst de publicar alguna altra cosa, però si no, aquesta serà l'última de les cançons abans d'aquesta aturada. Es diu Ojalá, Love of Lesbian, amb la Judith Nederman.

combinen a les mil meravelles. La veritat és que les veus, dic, la del Santi Balmes i la de la Judit Derman. Difícilment la veu de la Judit Derman no queda bé al lloc, o sigui, si és que té una veu espectacular, però a vegades s'han d'empaltar les coses i han de combinar bé, i en aquest cas crec que ho fan a les mil meravelles. Ojalà, Love of Lesbian amb Judit Derman. I aquest senyor es fa dir Soc un bohemio, i l'últim single que va publicar aquest estiu es diu Un dia qualsevol d'agost. Sí.

Avui, producte de proximitat, quilòmetre zero, amb artistes també diferents, que estan una mica al marge del que seria aquest corrent més popular, per dir-ho així, tret de Love of Lesbian, tot i que hi hem incorporat també aquí la Judith Nederman. I per acabar, tenia algunes coses així com més rockeres, el que passa que crec que avui m'he embolicat molt xerrant, perquè estic veient el temps i no me'n queda gaire, però intentarem encabir com a mínim un parell de coses. La primera, el nou single de les Crap Apples.

0: believe.
1: Doncs noves cançons de les Crap Apples. Aquesta es diu Tal que About Peace i és el segon single, com a mínim que jo tingui controlat, perquè a vegades això dels singles també a un se li escapen. I acabarem amb els Quitos de Sabadell, aquesta banda que a mi em sembla realment interessantíssima, una banda així de power pop, molt jove, descarada, i que de moment han anat publicant algunes cançons i totes elles m'agraden. L'última es diu Què hauria passat, i amb això avui marxarem. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat, com us dic sempre, i perquè sigueu exigents amb la bona música. Demà parlarem de l'altaveu de Sant Boi, per si us ve de gust anar-hi, i farem una mica de resum de les coses interessants que proposen. Apa, fins demà.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.